0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels, així som.

0: parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tan o més de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserres està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi, com estàs?
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans, vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros, i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels, no? I amb aquest recull de receptes vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo, no? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament, i que està oberta la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix, no? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs moltes d'elles no les coneixia, no?
0: Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola per Roqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió, no? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? Amb el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar, o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les costes de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, a Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo, de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, doncs portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes dels restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no?, d'una banda l'horta, no? L'horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no?, que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, o sigui, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi han famílies doncs, que com es Coscollana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf, però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Peníscola, fins a la Barceloneta. I, clar, et trobes que les famílies van i venen. Neixen a Vilanova, on neix el Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-nos que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, perdó, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol, i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els asses que servien per llavor o per transportar la palma, no? que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als arbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: Uh-huh. I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins seria els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els verats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Brugués, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una altra de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? Que es diu, o sigui, hi ha dues expressions, o bé esberlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de... en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però, per exemple, un pollastre al forn amb prunes i pinyons, vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda, també, perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no?, per quan feien un convit gran, no?, i aquestes persones, doncs, arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? Mm-hmm. I també és interessant perquè en molts casos, doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no?, que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu, doncs, acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir, que van interrelacionats, no?, amb una cultura doncs, rural, com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris, que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs, àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou, no?
0: Mm-hmm. Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic, negrets? Què són els negrets, no? I clar, referia un pèsol negre, no? Una varietat que era, dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no?, de negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també el parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era veure les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? I llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ho feguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest
1: són,
0: és molt
1: són
0: curiós.
1: Elements curiosos, no?
0: Sí,
1: sí, sí, clar.
0: Llocs
1: que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Que, perquè es diuen d'aquesta manera, no?
0: Mm-hmm. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o ens pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest, tu no ets de Castelldefels, sinó, vull dir que hi ha molts, hi ha també, a mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a l'eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, i llavors, clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels pues a principis també del segle XX, amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir d'Almeria, les primeres migracions, no?, per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no?, que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no?, i que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no?, perquè vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no?, tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant, com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no?, orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Uh-huh. Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania, que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió, que ens la faci arribar. Nosaltres, des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una story a Instagram amb l'enllaç a aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena com de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Mm-hmm. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que, durant els segles XVI i XVII, a Castelldefels van tenir lloc diferents atacs pirates?
1: Bocins d'història.
0: Els pirates, procedents del nord d'Àfrica, venien a buscar persones per vendre-les com a esclaves o per demanar un rescat per elles. A més, el Garraf era un lloc perfecte per amagar-se i assaltar després els vaixells que passaven a prop entrant o sortint de Barcelona carregats de mercaderies. A mitjans del segle XVI, els veïns i veïnes de Castelldefels no podien refugiar-se al castell. Quan hi havia atacs pirates, havien de fugir als boscos propers i deixar les cases desprotegides. El castell estava en mal estat i derruït degut als atacs que havia patit durant la Guerra Civil Catalana el 1468. L'any 1550, el baró de l'Emprunyà va decretar, a causa de la situació, reconstruir el castell. Tot i la reconstrucció del castell i de les dues torres que ja hi havia a Castelldefels des del segle XIV, els veïns i veïnes no estaven del tot tranquils amb els possibles atacs de pirates. Algunes famílies amb diners van construir o restaurar les seves masies i al voltant van aixecar unes altes torres de defensa on des de dalt es podia veure la costa, que en aquell moment es trobava més propera al poble. Actualment es conserven 12 torres, la majoria de propietat privada.
1: Bocins d'història.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al taller.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Un a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Es reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com Alfondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades, com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no m'ha conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I a tocar d'aquí, el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental i també s'ha referit un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació.

0: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
2: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
3: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
4: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
3: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu, en canvi, que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
5: We're going to be hitting them very hard.
6: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà. Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
7: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
8: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
7: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.

0: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta Parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
1: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
3: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
4: Demanem una reforma urgent del Codi Penal on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
3: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per latina o assassí a la presó.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
5: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
6: És meravellós, perquè la gent que sube, ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
5: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Esports.
1: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
2: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
2: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
2: Aquest dissabte, Girona, Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de la lesió de Lain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
2: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
0: 3CAT Info.
2: Obrim plena poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia del fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. De l'àmbit de la política, hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, el Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea. Ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien cloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3Cat Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constatar el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i, a partir del setembre, el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3Cat Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
11: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
13: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
9: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
14: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
15: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. Un miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
16: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
17: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes. I que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
18: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
19: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
18: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
20: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
18: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
21: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
22: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
21: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
23: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
24: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart, que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
23: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
24: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
23: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
25: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
23: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. Boys, you have a choice. La xarxa s'han omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. Will you have suffered? El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit amb sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir coses i per llegar de la millor manera possible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona, Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, cedit pel Valladolid. I també juga l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Euroliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio i ànims amb aquesta calor, perquè avui ens llevem amb 17 graus a Cardona, 22 graus a Banyoles, 26 a Vinebre, i això, entre d'altres coses, farà que 380 municipis del país estiguin avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. Ahir ja vam tenir 3 focs en 24 hores. Afortunadament, tots 3 estabilitzats ja, però s'insisteix que avui encara pot ser pitjor precisament per aquest augment de les temperatures. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Molta més calor avui tindrem?
1: Doncs encara podria pujar un grauet més. Per tant, aquests valors de 35 a 40 sovintejaran de nou a tot l'interior del país, amb aquests pics de 40, potser 41. Avui potser hi hauria el topall d'aquest nou pic de calor en sectors del Pla de Lleida. I no es pot descartar també en algunes valls del Pireu, com va passar ahir, que a Bossòst es va arribar als 40 graus. Bé, situació doncs de calor extrema avui, novament. A la costa potser els valors no seran tan alts, però en canvi compensa la sensació de calor notable i intensa la xafogor, que es mantindrà ben present. Una jornada, malgrat tot, de sol, de bonança, d'estabilitat. Alguns núvols baixos hi ha en sectors de la costa, de manera molt puntual. Poden reforçar-se un altre cop de cara al vespre i anar-se desfent al llarg d'aquest matí. I poques nuvolades de tarda. Per tant, esperem pocs ruixats de moment en zones de muntanya, cosa que demà podria canviar, sobretot de cara al vespre, a l'Alpina, amb l'arribada d'una petita cua de front, que faria, bàsicament, doncs, que la temperatura pogués perdre alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Així tindrem el panorama d'aquest dijous. Encara podria pujar un grau la temperatura, deia el Jofre, i d'aquí aquest risc d'incendis que ja ens deien ahir que avui segurament seria pitjor que ahir. Tenim uns 380 municipis en risc alt o extrem de foc forestal. Tot això, mentre tenim bones notícies, els incendis d'Àvila i de Madrid estan tècnicament estabilitzats.
2: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia ahir a última hora el ministre de l'Interior. Aquesta és la bona notícia. La mala és que tenim un incendi nou a Zamora, que ha fet evacuar 12 municipis i, sobretot, que continua sense control el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
3: En principio, los trabajos continúan y hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
0: És el que deia Antonio Rodrigo, director de l'operatiu dels bombers en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Tornarem avui en directe a la matí de Catalunya Ràdio en aquests dos incendis, aquests dos grans incendis, el de Madrid i Àvila i el de la Vall d'Uixó, per saber l'última hora. Per cert, parlant d'última hora, en un incendi, però no forestal, en un incendi en un pis, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus a Molins de Rei quan hi ha hagut aquest incendi en el seu pis que encara s'està investigant. Tot això, com dèiem, amb un nou episodi de calor que també, com ja fa dies que alertem, té conseqüències en la salut. El dispositiu de la Generalitat que està monitoritzant els efectes d'aquestes altes temperatures confirma que la majoria de cops de calor, d'insolacions, passen en gent jove.
4: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant. I, bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que ens deia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio el Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Això afecta molt especialment, ell ho deia, les persones que treballen. Avui, de fet, la CGT farà una concentració per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant de les onades de calor. Ahir vam veure, per exemple, com els treballadors de la Sagrada Família també es mobilitzaven, protestaven, perquè deien que no se'ls protegeix prou d'aquestes altes temperatures. En fi, a banda d'això, d'aquesta nit, notícia de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra mort violenta. La mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta que hi hagi cap persona detinguda. Sí que està detingut, en canvi, ho explicàvem ahir a aquesta hora. És un home que passarà avui a disposició judicial. És el que està acusat de matar la seva parella, també en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí. Ara s'ha sabut en aquestes últimes hores que ella també havia estat detinguda. La víctima mortal també havia estat detinguda, acusada precisament per l'home que detingut de maltractaments tant amb ell com els fills de la parella. Tot això pel que fa a les últimes hores, que en el terreny polític, dos noms. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
5: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: És el que deia ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid després que el diari El País revelés que el seu govern ha comprat un àtic de 485 metres quadrats a una de les zones més cares de Madrid, a Chamberí, perquè el faci servir la presidenta. Com sentíeu, ella diu que és per fer reunions, bàsicament, però avui el diari El País diu que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que només s'hi pot viure, és a dir, que les normes municipals de Madrid impedeixen destinar aquest pis a l'ús professional. L'altre nom de les últimes horas, Zapatero.
6: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Això és el que deia la setmana passada l'expresident espanyol, però la novetat és que el jutge que l'està investigant ha autoritzat la policia perquè investigui no només els comptes bancaris de l'expresident, sinó també els de les seves filles i els de la seva secretària. I pel que fa als esports, la FIFA ha obert expedient pels incidents després de la final del Mundial, aquella picabralla, a diversos jugadors argentins, però també a Gavi, el jugador del Barça, per actitud antiesportiva. Això mentre fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar el projecte de la FIFA bàsicament de privatitzar el Mundial. Mantinguin els interessos privats fora de l'esport, va dir ahir el comissari de Joventut i Esport des de Brussel·les, que va avisar que examinarà si aquesta història cau dins de les competències de la Unió Europea per prendre alguna mesura. I un parell de qüestions de l'actualitat musical. Una, avui Kanye West actua a Madrid, és cridaner, perquè és un dels pocs llocs on l'han permès actuar després de les declaracions antisemites o lluant Adolf Hitler que havia fet el raper. I la segona, de les notícies més tristes de les últimes hores.

És dia d'enyorar molt Glenn Hansard. Òscar, la millor cançó per Once, que va morir en accident de moto als 56 anys. La xarxa s'ha omplert de condol per Glenn Hansard, que havia actuat moltes vegades a Barcelona, l'última vegada fa ben bé un parell d'anys.

0: Són les 7 i 8 minuts, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, amb Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Però, de moment...

0: Repassem i ampliem algunes de les notícies que hem comentat ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Persisteix.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, malgrat el perímetre, ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa.
0: Anem a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers són prudents. El foc continua actiu 6 dies després i parlaven de nit decisiva per poder determinar l'evolució d'aquest incendi. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
3: No ha aumentat el perímetre ni les hectàrees afectades, que continuen sent 9.300, però es mantenen els evacuats, 10.000 veïns de 14 poblacions que per ara no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desescalada.
5: A les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya. Després que ahir s'estabilitzessin els focs, els veïns han pogut anar tornant a casa seva. La majoria comproven que el paisatge és molt diferent a com era quan van marxar corrents.
0: Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna, Montse Poblet.
6: Aquí a Pelayos de la Presa el foc ha estat devastador. Les flames van encerclar el nucli urbà i s'han acarnissat amb els boscos i amb les cases dels afores. N'hi ha desenes de calcinades i fins i tot les que han pogut salvar les seves estan destrossats pel que s'han trobat després de gairebé una setmana evacuats.
7: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. És una pena.
6: El foc es va estabilitzar ahir a primera hora de la tarda i pràcticament tots els evacuats van poder tornar a casa seva. Als pobles, la Guàrdia Civil manté les patrulles perquè si algú troba a faltar alguna cosa pugui fer la denúncia ràpid. Des de Pelayos de la Presa, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 a Catalunya.
8: Ahir a la tarda hi va haver 3 focs. Un a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que va cremar 11 hectàrees i va obligar al confinament de 600 veïns. Un segon a Canyelles, al Garraf, amb una hectàrea cremada i 3.000 veïns confinats. L'alcaldessa Rosa Huguet explicava que l'origen era una imprudència.
9: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
8: I un tercer a Os de Civís, a l'Alt Urgell, que va cremar 3 hectàrees de vegetació.
0: Sense abaixar la guàrdia.
2: 380 municipis estan avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país també ha disparat el risc i això fa que els agents rurals hagin de tancar els accessos a 7 parcs naturals.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
10: En nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, hi ha un centenar de municipis, mentre que en el nivell 3, que representa un risc molt alt, n'hi ha 280. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, a la alertat a 3Cat Info que aquestes xifres encara augmentaran de cara al cap de setmana.
11: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem.
0: Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio. Mai vistes.
5: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això, apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
8: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i, de retruc, els patrons de pluja i de temperatura. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
12: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
8: El tren d'onades de calor que patim aquest estiu no hi tenen cap relació.
0: Avui en parlarem a l'Àgora, amb la Sarai Sarroca, justament per veure què hem d'esperar d'aquests fenòmens en els pròxims mesos. I més a fons.
2: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132 milions d'euros sense hipoteca.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca, ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Per tant, aquesta casa de 132.000 euros que s'està investigant és un dels punts claus en aquesta investigació. I mentrestant, ho dèiem abans, eh? Atenció amb això. L'àtic.
5: El que ha comprat la Comunitat de Madrid i que Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. L'oposició critica l'operació i li demana més explicacions. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
1: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
5: El nou àtic és a Chamberí, té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa.
0: Surt del pas.
8: Pedro Sánchez justifica l'indult parcial que el govern espanyol ha concedit a Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
0: Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
14: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
15: Eso nada tiene que ver ni con la negociación.

0: Per salvar la vida, els Mossos s'han fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap persona detinguda.
1: I historial.
2: Els Mossos havien detingut fa dues setmanes la dona assassinada ahir a mans de la seva parella a Sant Martí perquè l'acusava de maltractaments a ell i als fills. Avui l'home passarà a disposició judicial. A migdia hi haurà una concentració de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: Més detalls, Alia Forment.
3: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
4: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
3: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, el telèfon de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes és el 900 900 120 900 900 120. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. I accident mortal amb una mina.
5: A Súria, al Bages, ahir va morir un treballador de 26 anys a qui li van caure sobre unes roques que es van desprendre de les galeries. L'accident va obligar a evacuar 200 persones. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
6: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el burunatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
0: Fa 3 anys hi va haver un altre accident mortal a la mateixa mina amb 3 persones mortes. Arran d'aquell fet, Indústria inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
1: Hores extres.
2: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Això suposa un estalvi molt important pels empresaris. Ho denuncia Comissions Obreres.
1: Més detall, Rafael de Ribot.
7: Són els càlculs que fa Comissions Obreres. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
8: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
7: Segons Comissions, en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després d'aquest estiu per auditar el que consideren un abús. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El RAS.
5: A Lleida ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al carrer en una situació inèdita a la ciutat. Darrere hi ha l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
1: Lleida, Júlia Albacar.
9: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
10: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
9: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Un quart i 4 minuts de 8, exemple.
0: Salvador Illa posa d'exemple Singapur com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers. El president de la Generalitat ho ha dit en el seu final de viatge oficial, que també l'ha portat al Vietnam.
1: Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
11: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
12: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants. Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
11: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
12: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
11: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Albert. I es defensa?
2: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Reitera que no hi va tenir res a veure.
1: Clara Jordan.
13: Silvio Riols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
14: La designació del tribunal no és aleatòria.

0: En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
1: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal i com preveu la normativa. Des de Girona, informa Clara Jordán pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara parant d'aliança, multes per odi.
3: El Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que facin discursos d'odi. La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu.
2: Txell Vallespí.
4: El text que han registrat aquests 5 grups parlamentaris castiga les expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi a multes d'entre 600 i 6.000 euros si la infracció és greu. La sanció pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu i si és lleu quedarà en una amonestació pública. Tot això quedarà integrat al reglament del Parlament que té rang de llei i, per tant, les sancions tindran cobertura jurídica. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
4: Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: El punt de mira.
6: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes.
2: Entren nadant.
3: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nadant i això fa la diferència. Una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya així, nadant.
6: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen a fora, en un campament improvisat. El president de Ceuta, del PP, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
2: I tornen.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president Donald Trump ja ho havia advertit.
7: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
3: Alhora creix la por per a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
2: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, són les 7:24 minuts. Sem a la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Fermín deixa enrere setmanes que admet que han estat difícils.
8: El migcampista del Barça va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
9: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
8: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
2: I encara parant del Barça, Joan Garcia, ambiciós.
8: El porter del Barça, que encara és de vacances, va assegurar en un acte al seu campus a Tordera que aquest any vol la Champions.
10: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
8: El de Sallent explica que s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. Va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superior als 200 milions d'euros.
2: I empat de l'Espanyol.
8: El primer partit dels blanquiblaus contra Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc, blanc i blau, Urco, al final del maig.
11: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
8: Ahir també va empatar el Girona, 3-3 contra el Castelló, i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
14: el 51.971 de la sèrie 42.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Un parell de minuts una mica més i arribarem a 8:15 i arribarem repassant un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
17: Tenemos una temperatura de 24 grados. Oiga, apague el teléfono.
2: De moment no hi ha cap incidència remarcable en aquesta vaga a l'aeroport.
18: Això no és el que deies aquest dematí, Fede. Vale? Això no és el que deies aquest dematí. Aquest dematí deies una altra cosa.
2: Tenim una trucada al telèfon del directe. Amb qui parlem, sisplau?
18: Amb qui parlem, sisplau? Però tu què t'has creído? Ho saps perfectament amb qui parleu. Amb la Marta de Sant Celoni.
2: Hola, Marta, com estàs? Feia dies que no presentava jo.
18: ¿Quieres que te diga cómo estoy? Pues mira, ara mateix has ido dentro d'un autocar, ¿vale? Por algún lugar del sur de Francia.
19: Ah, mira, és maco.
18: Dirección a Atenas. En autocar. No sé si lo has entendido bien, ¿eh? En autocar, ¿vale? Con el Aarón y el Aitor.
19: Aarón y Aitor són els seus...
18: Els seus fills són...
19: Els teus fills, sí, tenen nom de tenir molt de TDA, tots dos.
18: No.
19: Escolta, Marta, veia planasso, no? En el sentit de que quin pal anar de Sant Salvador. Calla, Marta! Per favor.
18: No, què me vas a preguntar?
19: No, que t'anava a dir que tu sempre et queixes de Rosalies. Encara deu ser pitjor anar de Sant Celoni a Atenes, en autocar, com dius.
18: De verdad que estás de recochineo, ¿no? Porque lo estoy cogiendo por culpa vuestra. Por culpa vuestra. Y yo iba a ir en avión. Vale, com la gent normal, que vale. Tenia el vol comprat ja. Però fico la ràdio a les 6 del matí, què me sale? Em surt el senyor Fede.
19: Fede és Frederic Vincent.
18: El critico perquè està aquí presente. Sí. Vale, però surt el Fede Vicente este diciendo, ulla, no, cuidado, que a lo millor n'hi ha una vaga encubierta a l'aeroport, no? Perquè unos mataos se quejan de no sé què.
19: No, pues sí, cuidado. Unos mataos, claro. a veure, Marta, ni no, són unos mataos...
18: Que jo no sabia que hasta los maletas podían hacer vaga.
19: Doncs,
18: o sea, que hagan vaga los pilotos, vale, bueno, ahí con sus trajes, que hagan vaga los controladores. Pues mira, los que te jodan las vacances, los que llevan las maletas, venga, hombre, va, ¿dónde vamos a ir a parar?
19: Però a veure, un moment.
20: Argumentar.
19: És que no, i a més no entenc que té a veure, diguéssim, aquesta situació amb les seves vacances.
18: Bueno, a ver, pues que si el Frodo, como
2: se llame,
18: no se abrazó yo en los aeropuertos, digo, bueno, pues
2: vas a... Això arribem a 8:15.

0: Un dia més ens llevem pendents de l'incendi. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua a aquesta hora sense control, però com a mínim no avança. En canvi, els incendis d'Àvila i de Madrid, aquests sí que estan tècnicament estabilitzats.
1: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. L'altra mala notícia de les últimes hores és un nou incendi, en aquest cas a Zamora, que també s'ha descontrolat i ha fet evacuar 12 municipis. I ho hem sabut fa poca estona, encara referent a incendis. Han detingut dues persones pels incendis de Bordeus. Recordem, són aquests incendis a la zona de la Gironda que ens van dir que trigarien setmanes en acabar-los d'apagar, que la cosa pinta notablement millor del que pintava a principis de setmana, però encara un escenari molt complicat. La notícia d'última hora és la detenció d'aquestes dues persones per aquests incendis a Bordeus. I d'aquesta nit també al voltant de detencions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'un jove literalment al mig del carrer a Sant Adrià del Besòs. En aquest cas, aquí no hi ha cap persona detinguda, de moment. Tot això un dia en què tornarà a ser notícia Isabel Díaz Ayuso, després que la Comunitat de Madrid li hagi comprat un àtic, en teoria per fer reunions, a un dels barris més rics de Madrid.
2: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: Ella assegura això, que és per fer-hi reunions, però avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, per tant que no s'hi poden fer res de reunions ni activitat laboral. L'altre nom del dia és el de Rodríguez Zapatero. El jutge que l'investiga ha autoritzat la policia perquè investigui els comptes bancaris de l'expresident, de les seves filles i de la seva secretària. Tot això també el dia que en el terreny cultural Kanye West actua a Madrid, en un dels pocs estats que li ha permès actuar, tot i les seves declaracions antisemites dels últims temps. I també avui és el dia en què continuen les mostres de condol per Glenn Hansard, el cantant irlandès que va morir en accident de moto als 56 anys, Òscar a la millor cançó per aquella pel·lícula Once. I a banda d'això, amb els esports, Pau, què tenim?
3: Doncs que el migcampista del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El porter blaugrana Joan Garcia, en canvi, aspira a guanyar la Champions. I l'Espanyol va empatar 2-2 davant el Burnley en el seu primer partit de l'estatge a Anglaterra.
0: Gràcies, Pau Dax. Ara mateix passen 3 minuts de 8:15 del matí. El que dèiem, altes temperatures, risc d'incendi. Avui es preveu que el risc d'incendi pugi a diversos municipis catalans perquè les temperatures també aniran cap amunt. Jofre Xenué, bon dia.
4: Bon dia, ens llevem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arribar al màxim d'aquesta nova agrupada d'aire càlid, que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de calor intensa, de xafor a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades a tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alt Pirineu.
0: Gràcies, Jofre. Mobilitat també aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí ens llevem amb dos nous robatoris de cable de coure que fan la guitza, tornen a fer la guitza als usuaris de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts de moment, perquè podrien després ser-ne més, a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. En aquesta última, a l'R11, també hi ha hagut un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. Recordem que l'R11 uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De moment, en aquesta línia, els retards són d'uns 10 minuts.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs hi ha cua a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat perquè hi ha un carril tallat a l'autopista C-33 en direcció Mollet-Girona per la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt d'Horta al nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C-17 a Parets del Vallès direcció Barcelona o la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un net aproximadament, una mica més, Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Matí de Catalunya Ràdio, passen 5 minuts de 2:15. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades que trobem avui. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Comencem per La Vanguardia, que dedica part de la seva portada a la imputació de l'excap de la Guàrdia Civil en el cas Zapatero i també a les conseqüències del fiasco en les proves PISA.
8: En un article d'opinió, el seu director, Jordi Juan, qualifica d'inadmissible el suposat error i convida ell a seguir amb el seu discurs de fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
9: I l'exdirector del diari, el periodista Lluís Foix, remata la seva columna dient que l'escàndol PISA mostra fragilitat i empobriment negatiu del país i reclama més gestió si no es vol que les properes eleccions passin comptes als responsables polítics.
8: I més política, perquè el periòdico també dedica part de la portada a la qüestió Zapatero, però aprofita la compareixença de Pedro Sánchez i el tancament del curs polític per fer balanç de la gestió del govern.
9: Segons el diari, el president porta 20 decrets durant aquest any, el tercer màxim històric de la democràcia. En una columna interior, el periodista Matías Vallès analitza l'estratègia de comunicació de Sánchez i la seva capacitat de reciclar les catàstrofes en èxits i estímuls pel futur.
8: A les pàgines d'opinió, El Mundo també parla del govern espanyol, però centra les seves columnes a l'indult parcial de Laura Borràs.
9: A la seva editorial, qualifica l'executiu com un govern contradictori i en les pàgines, el professor de filosofia i columnista David Mejía es qüestiona si aquest indult és legítim o és només una estratègia per continuar el poder.
8: I acabem al País, que és l'únic que du a la seva portada l'escàndol del nou àtic d'Isabel Ayuso.
9: D'ús només residencial, l'editorial del diari qualifica aquesta compra i la gestió de la presidenta de Madrid d'opaca i demana una explicació més enllà de les declaracions d'ahir.
0: Seguim repassant la premsa. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, de nou amb el Pau Bartrolí i també amb la Sílvia Comet. Vigo arrenca en ple mes de juliol el muntatge de les llums de Nadal.
9: Sí, a 26 graus i en plena onada de calor. L'alcalde Abel Caballero ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades. Ho llegim a Vigo al Minuto.
0: Un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicència.
10: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment, propietat d'un activista d'esquerres, va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. De fet, després de l'intent d'assassinat d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook "Quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis". Ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense cap permís.
0: I la calor també és protagonista al rodatge d'Embolicats a Girona.
9: Sí, el que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney amb tots els figurants passejant pels carrers del barri vell va acabar marcat per les crítiques dels figurants per les altres temperatures. Les llargues hores d'espera per gravar i el vestuari medieval, que era poc transpirable, tampoc hi van ajudar. Ho llegim al diari de Girona, que a través d'un testimoni relata dos desmais durant el rodatge. Es van desmaiar dos guàrdies, que eren els que anaven amb la roba més calorosa i amb armadures, i van caure a la zona de les escales de la catedral. Al mateix temps, els testimonis també expliquen que l'equip de la pel·lícula va vetllar perquè no faltés aigua als participants i va habilitar zones de matiladors.
0: Un any fent veure que treballa i ningú no se n'adona.
10: És un experiment que ha relatat la periodista especialitzada en gastronomia de la BBC, Leila Kazim, al seu perfil de Substack. La periodista ha confessat que va estar un any escalfant cadira quan treballava per a una companyia de software de Londres, ara fa 10 anys. Tot va començar amb un canvi d'estructura interna de la gran empresa. Kazim va percebre que la seva posició passava a ser irrellevant i va decidir deixar de treballar i esperar a veure quan trigava algú a donar-se'n. Per sorpresa d'ella, van passar setmanes i setmanes. La farsa va culminar quan va decidir abandonar el seu lloc de treball. La periodista explica que l'experiència li va servir per replantejar-se la seva carrera.
0: I a aquesta hora, encara parlant de la premsa, us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solans.
5: A França, Le Monde denuncia la manca de mitjans aeris per combatre els incendis al país. El diari ha tingut accés a un informe de seguretat civil que mostra que des del 21 de juliol no hi ha hagut cap dia en què hagin funcionat més de 8 dels 12 avions que hi ha per poder fer descàrregues d'aigua des de l'aire. El motiu és que alguns no estaven en condicions de volar. I al Marroc, el diari Express fa ressò d'un estudi que conclou que les xarxes socials estan contribuint a augmentar la migració irregular. Indica aquest estudi que les xarxes s'han convertit en una eina determinant en la construcció de l'imaginari sobre la migració gràcies a la difusió d'històries d'èxit i la creació de comunitats virtuals on s'intercanvien experiències. De fet, a Facebook hi ha grups amb milers d'usuaris on es comparteix informació, per exemple, sobre com arribar nedant a Ceuta. Mentrestant, a la premsa nord-americana, els mitjans destaquen que l'antic màxim responsable dels als Estats Units en malalties infeccioses, Anthony Fauci, es va negar a declarar ahir al Senat sobre l'origen de la Covid-19. Fauci va acusar el senador republicà Rand Paul, que és qui va demanar que comparegués, de dur a terme una campanya per intentar-lo veure a la presó. Fauci es va convertir en el blanc de les crítiques d'una campanya impulsada pels sectors conservadors per atribuir responsabilitats pel cost humà de les mesures adoptades per contenir la crisi sanitària mundial.
7: On Economia es fixa en els preus dels carburants i destaca que Torà, el Solsonès, és on es ven la gasolina més barata de tot l'estat espanyol, a 1,378 euros per litre. Mentrestant, a l'altre extrem hi ha Mahó, on la gasolina va fregar els 2 euros al litre. Tot plegat a les portes de l'operació sortida de vacances d'agost, un moment en què els carburants solen encarir-se. Cinco Días explica que la banca està guanyant terreny al luxe en el mapa borsari europeu i és que el Santander ha superat per primera vegada en capitalització borsària Hermès, el fabricant dels icònics bolsos Birkin, considerada l'empresa més valuosa del sector del luxe europeu. L'entitat càntabra puja un 19% aquest any i frega els 175.600 milions de capitalització. Hermès, en canvi, cedeix un 29% i la seva capitalització se situa per sota dels 160.000 milions. Expansión explica que el banc JP Morgan prepara la venda de Forus en ple boom pels gimnasos. Forus és una cadena que opera més de 60 gimnasos a Espanya, Itàlia i Portugal. El grup genera uns beneficis que giren entorn dels 40 milions d'euros als tres països i l'operació tindria un valor d'uns 600 milions d'euros. Es preveu que l'operació surti al mercat després de l'estiu, però ja hi ha inversors interessats en aquesta possible compra de la companyia.
0: Repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: El Barça és a Birmingham, bressol dels Duran Duran, que interpreten aquest Ordinary World. I ens va bé, perquè avui acabarem amb un tema una mica ordinari. Comencem amb l'esportiu, que ens explica que a Birmingham hi ha vida més enllà del Barça. Llegim que del 10 al 16 d'agost s'hi disputaran els europeus d'atletisme, amb prop d'una vintena d'atletes catalans que lluitaran per medalles, com Jael Sakura Bastué, als 200 metres, Marta Mitjans, als 800, o Meritxell Soler, a la Marató. Anem a l'Ara, on trobem una entrevista vintage a l'exporter del Barça, Roberto Tito Bonanno. L'argentí, que va ser blaugrana del 2001 al 2004, explica que quan el seu representant li va dir que el volia el Barça, es va pensar que li feia broma. I ahir explicàvem que s'ha tancat Vallecas, al camp del Rayo, perquè està en un estat deplorable. Doncs bé, en una notícia de l'edició digital del diari Marca, llegim en un destacat. Portem denunciant això des del 2014. La meva dona va deixar de pagar l'abonament perquè li semblava indignant baixar el lavabo. És el testimoni colpidor de Damaso Barroso, president de la penya Rayo 2004. I desperta algunes preguntes d'interès públic al·ludides a la peça. Comencem. Si era la dona la que estava farta de la ronya als vàters, per què no li han deixat explicar-ho a ella? Aquest home no ha sentit fàstic en can pròpia Vallecas? Mai ha orinat assegut a l'estadi, que és més saludable per la pròstata? En 14 anys no hi ha hagut d'anar de ventre? Ni en un partit agònic de lluita per la salvació? Se sent poc mascle parlant de bates bruts en primera persona? En volem saber més. Estirin del fil, col·legues del Marca. I estirin sempre la cadena després d'anar al lavabo.
0: Repassem ara la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
11: Doncs avui parlem d'una altra estrella que s'apaga, l'actor i cantant Jared Leto. L'exparella de Cameron Diaz, Scarlett Johansson, és el protagonista de Jared Leto, l'obscur secret de Hollywood. El documental de la BBC treu a la llum el testimoni de quatre dones que afirmen haver estat abusades per ell quan eren menors. Els fets van passar durant més d'una dècada a diferents llocs del món, entre les víctimes fans de 14 anys. Una història ben tèrbola amb documents pel mig que busquen comprar el silenci de les noies. Malauradament, les agressions no fan vacances a l'estiu, al contrari, però per sort en aquest cas ja està tot en mans de la justícia.
0: Gràcies, Carlos. Un minut i arribarem a tres quarts.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
15: Mordoku!
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: Vinga, qui fan avui?
18: Doncs un dels personatges més entranyables de la televisió dels 90. Oh. La Phoebe de Friends, o el que és el mateix, l'actriu Lisa Kudrow, celebra avui 63 anys. Mm. Dos mites més, Arnold Schwarzenegger i Lawrence Fishburne. No sé si els cíborgs fan festes d'aniversari, però Terminator fa 79 anys. I qui ens feia triar entre una pastilla blava o vermella Matrix, 65. Avui va de cine, dos directors també van néixer el 30 de juliol. Richard Linklater, Boyhood o Abans de l'Alba, en fa 66. I Christopher Nolan, 56. Ho celebrarà amb el repartiment de l'Odissea? No ho sabem. De més a prop...
0: Oh, el... Són molts, eh? Són molts. Gastarà molts diners,
18: escolta,
0: si ho celebra.
18: Que pagui un gran banquet. Sí. De més a prop, el polític del PP, Daniel Cirera, 59, i la sommelier i pregonera de la Mercè, Meritxell Falagueres, bufarà 45 espelmes abans de fer el brindis.
0: I el santoral.
18: Avui dia, per als amants dels noms poc comuns, Sant Abdó...
0: Com sempre, no?
18: Sempre em poso algun de més habitual, sí, però és que avui m'ha costat. Sí. Sant Abdó, Sant Senent, Santa Màxima, Dona Tilda, Calimarí o Ursus. El santoral català no deixarà de sorprendre'ns.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
15: Soc la Marta Gil, de la llibreria El Capelut de Barcelona, i aquest estiu vull recomanar Projecte Hail Mary, de Andy White, editat per Mai Més, amb una traducció fantàstica de Lluís Delgado. La novel·la ens posa a la pell d'un astronauta que es desperta sol, amb amnèsia i a milions de quilòmetres de casa, amb l'encàrrec de salvar la Terra de l'extinció. Però el gran gir és l'aliat tan increïble com inesperat que trobarà a l'espai profund. El recomano especialment als amants de la ciència i la aventura pura, i a qualsevol lector que vulgui una història absorbent, plena d'humor i amb una de les amistats més boniques de la literatura actual.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Primal.
10: Sobre la relació entre un troglodita i un dinosaure durant la prehistòria. Arrenca amb la desaparició de la família del cavernícola i a partir d'aquí veiem tot un seguit de vivències de l'home i l'animal. Entre ells no parlen, no hi ha diàlegs, només efectes sonors i música. Comencen a col·laborar per sobreviure, però aprenen a protegir-se mútuament fins que acaben creant un vincle. Una sèrie molt emocionant sobre la pèrdua, l'amistat i la supervivència, amb una animació molt expressiva a càrrec de Jendy Tartakovsky, creador de pel·lícules com Hotel Transilvània. Té tres temporades que es poden veure a HBO Max.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
16: Els sons del matí.
19: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también.
20: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está.
21: No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això.
22: La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències.
2: És falso. A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
23: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat, però estem convençuts que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Prudència.
18: Capteniment caut i moderat de qui intueix la presència d'un perill o les conseqüències dels propis actes i mira d'evitar-ne el risc i els danys possibles. Malgrat que la situació millora, aquesta és l'actitud que demanen els bombers en relació amb els incendis que ens han mantingut en tensió els últims dies. Prudència. Els focs de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats i el de la Vall d'Uixó no avança.
0: Escrutini.
18: Investigació profunda i minuciosa d'una cosa, d'un afer. Això és el que farà la policia amb els comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària després de l'autorització que ha rebut del magistrat responsable del cas. Aquest escrutini vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Extra.
18: Extraordinari, que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat. Segons Comissions Obreres, els treballadors fan, de mitjana, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Aquestes hores, que no haurien de ser habituals, suposen un estalvi anual a les empreses catalanes de més de 600 milions d'euros.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer. 20.
24: Són els reials decrets que porta Pedro Sánchez del 2026, una xifra que a aquestes alçades de l'any només s'ha superat dues vegades des de la democràcia, l'any 2012 amb la crisi econòmica internacional i el 2020 amb la pandèmia. Cal recalcar que la mitjana del gener fins al juliol és de 8 reials decrets.
0: 5.
24: Són les comunitats autònomes que ofereixen residència oficial pels seus presidents. Aquests són Catalunya, Galícia, Euskadi, Extremadura i Canàries. Una dada que es recorda després de conèixer que el govern de la Comunitat de Madrid va adquirir un àtic al districte de Chamberí perquè Díaz Ayuso l'utilitzi com a oficina temporal.
0: 52.
24: Són les erupcions que porta el volcà Kilauea de Hawaii des de finals del 2024. És un dels volcans més actius del planeta. Aquesta nova erupció va durar 7 hores i mitja amb fonts de lava de 150 metres d'alçada. L'episodi no ha causat ferits perquè es troba dins del parc natural dels volcans de Hawaii.
0: I ens falten les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veuen dues gandules enmig d'un parc. Estan orientades cap a una zona amb arbres, però sota de les cadires no hi ha ni un bri d'herba.
10: És una imatge de Green Park al centre de Londres i reflecteix la situació de sequera que es viu a Anglaterra. L'Agència de Medi Ambient Britànica ha declarat oficialment la situació d'excepcional a 7 regions, que això vol dir la meitat del territori. És el segon estiu consecutiu que es viu aquesta situació en un país on la falta de pluja no és gens comú. Des de principi d'any només ha caigut un 7% de les precipitacions habituals al conjunt d'Anglaterra. La sequera coincideix amb la quarta onada de calor que viu el Regne Unit aquest estiu.
0: I a la segona imatge s'hi pot veure la part superior d'un edifici. La imatge, presa des de baix cap amunt, mostra que l'àtic dona a diferents carrers. Té finestres molt grans i, sobretot, un terrat molt gran amb arbrets i plantes.
10: És l'àtic de 481 metres quadrats que la Comunitat de Madrid ha comprat per fer funcions d'oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Està situat al carrer General Martínez Campos, al cotitzat barri de Chamberí. Segons va revelar el diari El País, ha costat 6 milions d'euros i només es pot fer servir com a habitatge perquè té qualificació d'ús residencial. La terrassa té gairebé 200 metres quadrats. Díaz Ayuso, que diu que és víctima d'una campanya de desprestigi, s'ha afanyat a subratllar que s'hi faran reunions institucionals.
0: I a la tercera imatge hi veiem una muntanya que sembla de sal. També hi veiem una persona treballant. Júlia Albacar, què és això?
1: Doncs és un home treballant a les salines de Gerri de la Sal. Feia 2 anys que estaven aturades, però ara l'Ajuntament de Baix Pallars ha volgut recuperar aquest ofici tradicional del municipi, que de fet està documentat ja des del segle IX. I el que veiem aquí és el treball a una salinera on l'aigua salada passa per diverses piscines on acaba evaporant-se i cristal·litzant. La sal de Gerri de la Sal, per cert, és molt apreciada a la cuina.
0: 8 minuts i les 8.
17: Catalunya Ràdio.
16: L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
16: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
17: També del Girona i del Sabadell.
16: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
17: A més del mercat de fitxatges.
16: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
16: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
16: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
16: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
6: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià segueix actiu, però no avança.
8: A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Antonio Rodrigo, cap de l'operatiu dels bombers.
9: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
8: Mentrestant, els focs de Madrid i Ávila estan estabilitzats i els veïns han pogut anar tornant a casa seva. Se n'ha declarat un de nou a Zamora, amb 12 municipis evacuats. També de les últimes hores hi ha 2 persones detingudes pels incendis a Bordeus.
0: I també de les últimes hores, llum verda perquè la policia investigui els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: També de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
0: Isabel Díaz Ayuso justifica que la Comunitat de Madrid li compri un àtic a Chamberí.
8: Sí, diu que el farà servir per a reunions institucionals perquè sigui la seu del govern... Disculpa, perquè la seu del govern s'hi estan fent obres. La presidenta madrilenya diu que se sent perseguida.
21: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: Mort violenta aquesta nit per arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
5: Va ser el vespre en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i per ara no hi ha detinguts.
0: I ho dèiem ara a les dades. Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades cada setmana.
8: Ho constata un estudi de Comissions Obreres. El sindicat assegura que això permet als empresaris catalans estalviar-se 11 milions d'euros en sous.
0: I ens ha deixat Glenn Hansard, Òscar, la millor cançó per la pel·lícula Once.
5: Ha perdut la vida en un accident de moto.
3: Bon dia. Continua aquest ambient de plena canícula, aquesta nova aglopada d'aire càlid, aquest pic de calor, que avui ens ha dut potser les temperatures més altes de l'episodi, amb més valors que arribin als 40 graus. En general, entre aquests 35 a 40, molts indrets del país, sobretot a l'interior, i amb una situació meteorològica de molta xafogó a tota la façana litoral, amb una jornada estable, assolellada, i aquesta matinada ja hem notat que les temperatures tiren cap amunt, amb més valors tòrrids, amb aquests 26 graus a Vinebre, també Barcelona, 25 a Mataró, més valors pròxims als 24, tota la façana litoral. Poques nuvolades a tarda al Pirineu, poden sorgir alguns núvols poc importants, i demà les temperatures seran similars, potser baixin un parell, es notarà gens, i a més, amb més risc de nuvolades a tarda a l'Alt Pirineu.
0: Cop d'ull al trànsit a aquesta hora, Mariu García, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, ja que a l'autopista C33 hi ha un carril tallat en direcció Mollet-Girona per retirar un vehicle accidentat ahir a la nit. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron. També hi ha cues a aquesta hora a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i de Bellaterra a Barberà en sentit nord, i destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I fem un cop d'ull també al transport públic a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I a l'R11 també un altre robatori de cable de coure en un altre punt entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de mitja hora. A l'R14, d'altra banda, el tren que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona Sants va 25 minuts tard.
0: Gràcies, Maria.

0: Vinga, aquesta hora sempre dediquem una cançó a qui vulgueu. La podeu dedicar a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ens envieu una nota de veu al 636-360609, 636-360609, ens dieu com us dieu, a qui li voleu dedicar, per què, si ens ho voleu detallar, i ens dieu quina cançó, evidentment, li voleu dedicar. Tot això és el que ha fet la Gina.
1: Hola, sóc la Gina i m'agradaria dedicar la cançó d'Otes Gràcies, la de Sort de tu, a la Laura, que està estudiant pel MIR, i desitjar-li moltíssima sort. Gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Retirant un vehicle accidentat ahir a la nit a la sortida de Barcelona per la C33. Això genera cues a totes les vies que van a parar al Nus de la Trinitat, a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda a Dalt des de la Vall d'Hebron, la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Destaquem també la cua a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat i l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en totes dues direccions. D'altra banda, per dos robatoris de cable a la infraestructura ferroviària, l'una Montornès del Vallès, l'altre entre Figueres i Llançà, retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies.
1: La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força i es continua estenent a la regió. Els Estats Units han recuperat els atacs a l'Iran en resposta als últims llançaments de míssils contra els seus interessos a la zona. Jordània afirma haver interceptat les últimes hores 5 míssils iranians. També nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig de gran abast. Augmenta el risc d'incendis forestals a Catalunya pel nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen al nivell màxim o molt alt de risc de focs un de cada tres municipis catalans i tancaran avui 7 espais naturals. Treball intens dels bombers aquesta matinada. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu, malgrat que el perímetre ja no avança, tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats amb 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. En canvi, sí que comencen a tornar a casa els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels focs forestals un cop que els perímetres han quedat estabilitzats. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i a la zona encara hi ha urbanitzacions desallotjades. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home i al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tots i els esforços dels serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. I la mort d'un treballador. Ahir a la mina de Súria, el Bages reactiva les demandes dels sindicats de més seguretat. El comitè d'empresa avança que estaran atents a les investigacions per si cal activar accions legals contra l'empresa ICL. Avui s'ha suspès l'activitat en senyal de dol. El jutge acolla Rodríguez Zapatero i autoritza que la policia investigui les transferències de milers d'euros als seus comptes bancaris i a la de les seves filles. En el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra, també s'analitzaran els moviments econòmics de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Comencen les obres d'emergència per estabilitzar la carretera C28 del Port de la Bonaigua, on al maig s'hi va obrir un esvoranc. Els treballs s'allargaran un any i durant aquest temps es mantindrà el pas alternatiu.
3: Esports.
4: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant el Burnley, 2-2 en el primer vistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique Garcia han fet els gols blanquiblaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Ens queda el temps. Continua la calor de plena canícula amb valors entre 35 i 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogó a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i a la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és dijous 30 de juliol. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Can Aymerich fa un pas endavant amb l'adjudicació de les obres del futur parc metropolità. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat els treballs de la construcció del futur parc metropolità i les obres, amb una inversió de 3,36 milions d'euros, està previst que comencin el pròxim mes d'octubre. La ràpida actuació del socorrista salva la vida d'un banyista a la platja de Llumineta. La intervenció immediata dels socorristes amb el suport de la policia local va permetre recuperar la respiració d'un banyista que havia entrat en aturada cardiorrespiratòria. Posteriorment, la víctima va ser evacuada pel sistema d'emergències mèdiques. I a l'agenda del dia... A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient amb el taller Els taurons en perill, a càrrec del CRAM. L'activitat oberta a tots els públics permetrà descobrir els taurons del Mediterrani, conèixer les amenaces que afronten i aprendre com construir a la seva conservació. A 9:45 del vespre, el Palm Market ofereix una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Como entrenar a tu dragón. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
13: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dijous 30 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia en tot el que passa a Castelldefels, amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres. Comencem.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs comencem amb bones notícies, perquè cada accident de trànsit que es evita és una bona notícia, i encara ho és més quan les dades demostren que la tendència continua anant en bona direcció. A Castelldefels, la sinistralitat viària ha tornat a baixar durant el primer semestre d'aquest any, un resultat que, segons la policia local, és fruit del treball de la prevenció, control i conscienciació que es fa des de manera continuada. Entre els mesos de gener i juny s'han registrat 153 accidents de trànsit, amb 81 persones ferides, i això és un 5% menys que el mateix període de l'any passat. També s'ha reduït la xifra de ferits greus, que passen de 8 a 6 persones, és a dir, un 25% menys. I un altre aspecte especialment positiu és que, igual que ja va passar durant el 2025, no s'han registrat cap víctima mortal. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, fa una valoració d'aquestes dades i ens explica quins són els principals factors que han contribuït en aquesta evolució positiva. L'escoltem.
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels, i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus, i evidentment no hem tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt, i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any, d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
0: Tot i aquestes bones xifres, les dades també deixen clar on cal continuar posant el focus. La meitat de les persones ferides pertanyen als col·lectius més vulnerables de la mobilitat, que són motoristes, vianants, ciclistes i usuaris de mobilitat personal.

0: campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori, també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i, a la millor, també, dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
1: Un altre dels aspectes que permeten aquestes estadístiques és identificar els punts del municipi on es concentren més accidents. Durant aquest primer semestre, l'Avinguda de la Constitució encapçala el rànquing amb 13 sinistres, seguida del Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic, amb 7 accidents cadascuna. Una informació que serveix per orientar tant els controls policials com les futures actuacions de millora de seguretat viària. Més enllà de les sancions des de policia local, insisteixen que el més important és continuar avançant en la conscienciació ciutadana. I segons ens expliquen, aquesta feina també està donant resultats.
0: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
1: Doncs les dades apunten que Castelldefels continua avançant cap a una mobilitat més segura. Menys accidents, menys persones ferides i menys víctimes greus són indicadors positius, però també recordant que encara hi ha marge de millora. La protecció dels col·lectius més vulnerables, la lluita contra el consum d'alcohol i drogues al volant i el respecte de les normes de circulació continuaran sent algunes de les principals línies de treball perquè aquestes xifres segueixin millorant en els pròxims mesos.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que la C32 hi ha aturades a la zona de Sant Boi cap a Barcelona i també alguns punts de lentitud a la zona de la A2, però el més destacable ho trobem a la zona de la P7, amb aturades a Parets, a Barberà i a l'Ametlla de Mar i sobretot

0: a les dues rondes que presenten en aquests moments molta mobilitat. Per això us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Sílvia de la Mau. Fins demà.
0: Gràcies. Fins demà.

0: Doncs com bé comentava la nostra companya Sílvia Del Amo, no hem de perdre moment en la carretera, però no només a la carretera. Ara mateix l'estiu és sinònim de platja, banys i moments de desconnexió, però també és una època que cal extremar les precaucions dins de l'aigua. I precisament aquesta setmana hem tingut un exemple de com una actuació ràpida i coordinada pot marcar la diferència entre la vida i la mort. Aquest passat dimarts, al matí, a la platja de Llominetes, es va produir un episodi d'ofegament davant de la passarel·la 19. Eren les 9:37 minuts, abans que comencés oficialment el Servei Diari de Salvament i Socorrisme, quan un home de 84 anys, veí d'Esparreguera, va ser localitzat dins de l'aigua, inconscient i sense respiració. Els socorristes que ja es trobaven en fase de desplegament pels diferents punts de la platja van actuar immediatament. Van rescatar la víctima i van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, la coneguda com RCP, així com l'administració d'oxigen, aconseguint que l'home recuperés la respiració abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, el conegut com SEM, que posteriorment el va evacuar per continuar l'assistència sanitària. El sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, ens explica quin és el protocol que s'activa en aquests casos i la importància d'una primera intervenció ràpida.
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, bueno, ja els estem vist, no? A les torretes o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per rescatar la persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen, no? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida, tenint desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: Aquest tipus d'actuacions posen en valor la importància de la preparació dels equips de salvament i emergències. De fet, durant tot l'any es treballen protocols que es fan simulacres per estar preparats davant de situacions d'aquest tipus. En el cas de les platges de Castelldefels, aquests exercicis també formen part dels requisits vinculats a certificacions com Bandera Blava o altres distintius de qualitat ambiental i de seguretat. Són simulacres que serveixen no només per entrenar les actuacions, sinó també per detectar possibles millores en els protocols. En Leo Piqué ens explica com es treballa aquesta prevenció.
1: Sí, dintre de les campanyes de prevenció que fem al servei de platja, que per obtenir Bandera Blava, Ecoplatges, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I, bueno, i a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les, i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Els simulacres són importantíssims i cada any, doncs, a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim. Vam fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè clar, vull dir, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
0: Des de l'Ajuntament recorden que el Servei de Salvament i Socorrisme de les platges de Castelldefels funciona diàriament, però a partir de les 10 del matí. Per això, especialment en aquestes primeres hores del dia, es demana extremar la prudència i no confiar-se encara que la mar sembli tranquil·la. I és que les condicions del mar poden canviar ràpidament. Els corrents, l'estat de l'aigua o altres factors poden convertir una situació aparent, aparentment segura, en un risc. El sotinspector de la policia local recorda que les platges de Castelldefels són espais segurs, però la prudència i el respecte a les indicacions dels serveis d'emergència continuen sent fonamentals.
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, molt segures. Vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes. I sempre hem actuat, sempre ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi, i que gaudeixin, però sempre amb cautela, i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent, de vegades, la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no te pots confiar. Si vols nedar, no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i, sobretot, fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva.
0: Aquesta intervenció a Llominetes és un exemple més de la importància de tenir equips preparats i coordinats, però també serveix com a recordatori per tots els banyistes. Respectar sempre la senyalització, fer cas de les indicacions dels socorristes, evitar entrar a l'aigua si no ens trobem bé o no sobrevalorar les nostres capacitats són alguns dels consells bàsics per gaudir de la platja amb seguretat, perquè la mar, la prudència, continua sent la millor eina de prevenció.
2: Castelldefels desperta.

0: I ara anem a conèixer el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, jornada novament marcada per l'estabilitat, pel cel serè, especialment a gran part del territori, sobretot interior i litoral, excepte a les primeres hores del matí, que en aquest sector del litoral hi haurà algunes bandes de núvols locals. I després, durant la tarda, és possible que desenvolupi alguna nuvolada a sectors del Prepirineu i Pirineu Oriental. Així tot, no esperem cap tipus de precipitació i la temperatura es mantindrà molt semblant, fins i tot una mica més alta durant el matí. Respecte a demà, esperem un canvi, sobretot al sector oest del país, en el qual esperem que es desenvolupin precipitacions, sobretot de cara a la tarda i inicialment en el Pirineu i Prepirineu, i que a mitjans de tarda aniran arribant altres precipitacions, sobretot des de l'oest, que aniran entrant afectant especialment els ports i després els sectors del Pirineu i Prepirineu més occidental, amb possibilitat de tempesta, ratxes fortes de vent i aniran acompanyades de fang. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: Com estàvem parlant, el pròxim 12 d'agost d'aquest 2026 podrem veure un fenomen que no passa cada dia, i aquest és un eclipse total de sol, un dels esdeveniments astronòmics més esperats dels darrers anys i que, a més, serà visible des de bona part de la península Ibèrica. I per parlar d'aquest fenomen, com el podrem observar des de Castelldefels i de totes les recomanacions per fer-ho amb seguretat, avui ens acompanya Alfonso López Borgoño. Alfonso és una persona molt vinculada a Castelldefels, és membre fundador d'Astrofels, l'agrupació astronòmica de Castelldefels, que va presidir durant 15 anys i de la qual continua formant part de la junta directiva. Al llarg de la seva trajectòria ha estat divulgador científic, ha dirigit diverses revistes especialitzades en astronomia i ha participat en investigacions sobre la història de la ciència, incloent-hi treballs dedicats als eclipses. A més, ha treballat a l'Ajuntament de Castelldefels i és autor de diversos llibres sobre la història del municipi i convertir-se en una de les persones que millor coneixen tant del nostre cel com del nostre patrimoni. Alfonso, molt bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
2: Molt agraït per la presentació. que a vegades això és reconfortant, vull dir que t'hagis currat tant al mirar qui sóc jo.
1: Sí,
2: que aquí anem a parlar d'una cosa que és interessantíssima, i espero que tothom, quan arribi el moment, vibri amb el que és la sensació que s'experimenta amb aquests eclipsis.
1: Com hem comentat, això tindrà lloc el dia 12 d'agost, o sigui que encara en tenim temps de preparar-nos.
2: De preparar-ho, sí. És molt important, tu a més ho has dit molt bé, perquè t'ho has preparat molt bé, és molt important les condicions de seguretat, sempre. És a dir, que hem de gaudir del fenomen, però l'hem de gaudir de forma segura. Llavors, el millor mètode per gaudir de forma segura és observant el sol amb unes ulleres especials que es venen en botigues. En aquest moment crec que l'Aldi, fins i tot es venen a l'Aldi per 1,50 €, a farmàcies també es venen molt barates i convé tenir-ne una. Jo estic segur que els dies previs les empreses les regalaran. Ahir deien que si els de la 11 a canvi d'un número també regalaran unes ulleres aquestes a mida, que es vull dir que... Però que és molt important tenir aquestes ulleres. Perquè altres sistemes com vidres ahumados o coses per l'estil no acaben de funcionar bé. Les ulleres de sol normal no acaben de funcionar. El que sí que funciona, ja dic, són aquest tipus d'ulleres i recomano molt que la gent, per 1,50 o 2 €, que no dubti en comprar-les, perquè seran molt útils. Però jo crec que les acabarà regalant tothom, perquè crec que és una cosa brutal i que paga la pena. Pensa, jo parlo molt, pensa que des de l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total.
1: Wow.
2: De sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la lluna s'interposa entre el sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la lluna comença a passar per davant del sol. Passa molt lentament. Pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament. Començarà a tapar el sol. El màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, a com parcialment tapat encara per la lluna. És un espectacle molt recomanable, que paga moltíssim la pena veure. De veritat, la gent que us ho pugueu plantejar, Castelldefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, o alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem, i paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar els ulls, ja no la tenim, s'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, o sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple. I veure la lluna, com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula. Jo recomano molt que en la mida que pugueu, els que, la gent que hi ha gent que treballa que no es podrà bellugar-se, que vagi. I els que no, aquí a Castelldefels, l'agrupació astronòmica, hem regalat 100 ulleres a la biblioteca aquí de Castelldefels perquè el dia 12 d'agost per la tarda, a partir de les 7:30, doncs, això, pugui fer una observació d'aquest fenomen.
1: Però serà a la Biblioplatja.
2: A la Biblioplatja, sí.
1: A veritat, no, no aquí a...
2: No a la Biblioteca del Poble. No a la Biblioteca del Poble perquè necessitem... com el sol està en el darrer moment del dia, necessitem estar el més lluny possible de les muntanyes del Garraf que estan a l'oest de la ciutat. Llavors, el lloc més allunyat que hi ha de les... D'allò és la platja de Castelldefels. Llavors, quan més allunyat estiguem de les muntanyes del Garraf, més estona veurem de l'eclipsi. Però aquí a Castelldefels serà parcial, eh? Ja dic, com a molt, es podrà veure el sol tapat en un 99,5%, però déu-n'hi-do, un 99,5% ja és molt.
1: El que m'agradaria saber, podrem notar aquesta davallada de la llum o no?
2: Sí, no, la davallada de la llum es notarà,
1: sí?
2: Segur. Sí, sí, sí, serà com un dia molt ennuvolat, eh? Vull dir que notarem com la sensació allò de foscor, perquè hi haurà sensació de foscor. No serà total del sol, perquè el sol, un 1% del sol, 2% del sol, té moltíssima força, és a dir, que no ho sembla, però té moltíssima força. I si no hi ha núvols, això encara pot fer que es vegi una mica de llum. Però clar, 99% ja la percepció de foscor que hi haurà serà important. Menys important que no passa al sud, eh? O sigui, a partir de Vilanova cap al sud, de Tarragona millor, doncs es farà completament fosc, però aquí déu-n'hi-do, vull dir que és molt xulo. Jo crec que paga molt la pena el tractar de perdre una horeta aquell dia per tractar d'anar a la platja o on un vulgui per poder observar el fenomen aquí amb la biblioteca.
1: I el que sí que m'agradaria saber o que expliquéssim per a aquella gent que s'està escoltant, perquè hi ha diferents tipus d'eclipsi. Tenim els totals, els parcials, els anulars.
2: Correcte.
1: Quina diferència n'hi ha i en quina ens centrem del dia 12?
2: Molt bé. Com he dit abans, tractaré de fer-ho ràpid perquè és una mica, no llarg, però complex. La lluna passa entre la Terra i el Sol, dona aquesta casualitat. I l'ombra de la lluna, o sigui, el Sol està en un punt, la lluna està en el mig i la lluna té una ombra. I l'ombra cau sobre la Terra. Cau, en aquest cas, caurà sobre Tarragona i Castelló, no? La distància que tenim, o sigui, la mida des de la Terra, malgrat que el tamany del Sol i el tamany de la lluna són absolutament diferents, el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però està 400 vegades més lluny. Què implica això? Que la mida és molt similar
1: és
2: de tots dos.
1: Similar.
2: Quan tu mires al cel és molt similar. Però depenent una mica del punt de l'òrbita que estiguin tots dos, de la Terra respecte al Sol o de la Lluna respecte a la Terra, a vegades la Lluna està una mica més lluny i a vegades la Lluna està una mica més a prop, tal com sona. Això què passa? Quan la Lluna està molt més a prop, l'eclipsi és total, perquè la lluna tapa completament el sol, entens? Quan la lluna està una mica més lluny, no tapa completament el sol perquè és una mica més petita. Llavors passa pel centre del sol i és anular. Vull dir, veus com la lluna va creuant el sol pel centre i hi ha un moment en què es veu la lluna sencera dintre del sol i després acaba de passar. Això és un eclipsi anular. Això passarà a la mateixa zona de Vilanova, etc., el 26 de gener de l'any 2028. D'acord? Que serà també, quedarà molt a prop i serà molt recomanable anar a veure aquest eclipsi anular. eclipsi anular. A Espanya va haver un en el 2005 que es veia des de València. O sigui, les anulars fa menys que es veuen des d'aquí. Llavors, el que tenim, que és important relativament, és això. Que això. I parcial és quan la lluna només tapa una part del sol. La lluna, per la raó que sigui, aquell dia no alcança la totalitat de tapar el sol i només un fragment. Llavors, bueno, això a vegades tapa un 10%, a vegades un 90%, com passarà aquí a Castelldefels, i això la veritat que també és molt xulo, perquè bueno, té tota la seva gràcia. Llavors, en l'agrupació, en un moment donat, a partir de l'any 1991, es van aficionar molt a perseguir eclipsis, i sempre, tota la vida, i no ho dic en broma, perquè això hi ha una mena d'agendes en què surten eclipsis futurs, nosaltres ja sabíem l'any 1991 que hi hauria un eclipsi en el 2026 que passaria molt a prop de Castelldefels. Llavors, tota la vida, d'alguna manera, tota la vida no, però 30 anys ja m'he estat preparant a la visualització d'aquest eclipsi, i és per aquesta raó que, bueno, que tots els membres de l'entitat no serem aquell dia a Castelldefels, excepte un que donarà suport a la biblioteca, que sí que es quedarà per donar suport, perquè tota la resta anem cap al sud.
1: Clar, a gaudir justament...
2: A gaudir de la totalitat, a gaudir de la totalitat, sí.
1: I el que sí, com... És molt especial aquest 12 d'agost. Per què és tan especial?
2: Bueno, és molt especial per una raó. Especial... depenent del punt de vista que tu diguis, eh? Però que sàpigues que en principi aquest eclipsi es veurà una punteta, es veurà una micona a Islàndia, allà dalt, però una part només petita de la illa, molt petita. Després pillarà en una part deshabitada de Groenlàndia i la resta serà per mar, excepte quan entri per Galícia i Astúries. Llavors entrarà per Galícia i Astúries més o menys a la mateixa hora que es veurà aquí a Catalunya, a les 7:30, i el màxim també serà a les 8:30. Llavors, què vol dir això? Que l'únic lloc del món en què es podrà contemplar aquest eclipsi de sol amb una certa possibilitat de rebre gent és Espanya. Islàndia no tenen gaire, tenen molt de turisme, però vull dir que no tenen tantes places per allotjament. Llavors, el lloc que serà. Llavors, segons estimacions del Ministeri, estem parlant del 12 d'agost, vull dir que paga la pena recordar la data. Espanya ja està plena, Catalunya està plena, les autopistes estan plenes, convé recordar-lo, això, eh? Vull dir, l'A7, l'autopista que baixa a Tarragona, habitualment té ja atascos, té tot el dia. Bueno, doncs aquells dies es diu que Espanya rebrà una quantitat addicional de turistes que s'estima igual en 10 milions de persones. 10 milions. Què passa? El lloc que està més a prop de la frontera, com tots sabem, és Catalunya, o també el País Basc, eh? Que també poden entrar pel País Basc. De manera que s'espera que moltíssima gent entri a Catalunya aquell mateix dia, un dia previ, i se'n torni a anar per observar l'eclipsi total de sol. I això fa que, bueno, que estigui posi una mica de nervis a les autoritats, no per cap cosa estranya, perquè això no hi ha cap problema, sinó perquè l'afluència de gent per veure aquest eclipsi pot ser realment increïble, perquè, clar, en el mes d'agost, quan ja no acaba un alma en tota Espanya, que de cop i volta s'afegeixin 10 milions de persones a contemplar en una franja de 200 quilòmetres que creua la península Ibèrica, això és preocupant perquè és moltíssima gent que haurà de menjar, que haurà de dormir i que haurà de tenir unes condicions segures i òptimes de la seva estància.
1: De fet, s'han disparat el tema de les reserves hoteleres. Em sembla que no queda ni una habitació en tota aquesta franja.
2: Molta gent ha fet l'agost en un sentit totalment estricte. Està fent l'agost perquè pensa que, bueno, que jo aniré per la part de Tarragona i conec molta gent per allà, ja no hi ha ni tan sols embarcacions, perquè molta gent el que havia pensat és, com t'he dit, s'ha d'estar un lluny de les muntanyes, sortir pel mar i veure l'eclipsi des del mar. Pues ja no hi ha embarcacions, s'ha llogat absolutament tot els hotels, sembla, eh? Vull dir que alguna cosa hi haurà lliure sempre a última hora, però que és assombrós perquè la gent se la sap totes i ha llogat les coses més inversemblants per tratar. És un fenomen que de veritat és brutal, i ara perquè encara no es parla gaire del tema, es parla molt però no gaire. Jo estic convençut de que quan arribi el mes d'agost, que ja, com tu saps, baixen les notícies, doncs pues esta serà la notícia.
1: Parlarem.
2: Esta serà la notícia.
1: Sí, el que sí que m'agradaria fer èmfasi sobre el tema de la visualització.
2: Correcte.
1: Perquè sempre estem amb el tema de que siguin homologades les ulleres, però jo me'n recordo des de petita es parlava de què es podria fer amb radiografies...
2: No.
1: Què recomanem des d'aquí?
2: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografies, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedis un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan hi ha les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no, t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps, pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
1: Doncs ja tenim això, aquesta recomanació. També, sobretot, hem de parlar dels nens, també, no?
2: Correcte,
1: nens,
2: no, han d'estar controlats, clar. Els pares han de controlar, els pares o les persones que tinguin a càrrec... Els adults que tinguin a càrrec menors d'edat han de tenir molt en compte això, perquè, bueno, els nens no tenen tanta cultura de precaució respecte a l'astre rei, respecte a la radiació solar, i a dir, pot ser, diríem, molt, molt problemàtica. La sort, l'única sort que hi ha, que relativament, és que el sol estarà molt baix, i com tu ja saps, el sol que està al de les 12 de migdia o a les 14 hores crema molt perquè està molt alt, i a més hi ha molt poca atmosfera que passi, que estigui per mig. En canvi, afortunadament, en aquest cas, el sol serà a partir de les 19-30 hores fins a les 20-30 hores, el sol estarà més baix, hi ha més atmosfera, amb la qual cosa la radiació continuarà sent potent, però no tan potent com quan està a sobre. Però això no implica que la gent no ha de mirar-ho amb ulleres, sinó que, bueno, serà una mica més de favorable per no perdre un ull, però que amb ulleres, les ulleres especials pensades, és 100% segur, no hi ha problema, podries estar tota l'hora amb aquestes ulleres mirant-lo i no hi hauria cap risc. Però és l'única manera segura de veure l'eclipsi, amb sistemes de seguretat homologats i que tinguin tot el certificat ISO de la Unió Europea perquè això es pugui veure bé.
1: Doncs això és molt important. A més, amb els nens també, justament aquest dia, bueno, com hem comentat, a la Biblioplatja es podrà veure justament amb
2: Exactament.
1: Un company vostre d'Astrofels, sí. Que donarà, també serà un moment doncs, per donar una mica d'educació als nens sobre com està situada la Terra, com està
2: clar,
1: el Sol
2: clar.
1: I la Lluna.
2: Hi haurà alguna mena d'explicació del fenomen, senzilla, perquè la major part de la gent estarà bàsicament il·lusionada mirant allò i no per sentir el nostre rotllo de com funciona la cosa, que això ho pot mirar abans o ho pot mirar després, però sí que és cert i el que convindrà, sobretot el que més ens preocupa a nosaltres és més que explicar el fenomen, que això es farà, vull dir que sàpigues que no és un problema, sí les condicions de seguretat, perquè com tu has dit, normalment igual venen famílies àmplies amb 4 persones o 5, només tenen una ullera o dos i això és problemàtic si no es conserven les condicions de seguretat.
1: Doncs per acabar, ens agradaria saber quin és el missatge que li donaries a la ciutadania, bueno, a part de poder veure-ho des de Castelldefels i veure-ho sobretot aquesta franja de Tarragona, quin és el missatge? Perquè és un event molt important i no es tornarà a repetir, segons ens has comentat, fins a...
2: L'any vinent es donarà a Andalusia, el 2 d'agost. Però aquí a Catalunya tornarà a haver un anular el 26 de gener de l'any...
1: 2028.
2: De manera que... malgrat que ara tindrem 3 consecutius a la península ibèrica, uh-huh. És un fenomen raríssim. És a dir, des de 1905 no es veia un altre anterior a la península ibèrica. És a dir, ara estem de festa. O sigui, convé gaudir-lo i convé tractar de veure-ho perquè són coses que passen molt poques vegades a la vida. Parcials sí que es veuen relativament molts, però totals, la totalitat no es veu massa en cap cas, a menys que vagis a buscar-los, com jo he fet, i paga molt la pena el veure al màxim que un pugui això, perquè és un fenomen de veritat que és emocionant. Jo he vist gent plorant, veient l'eclipsi, però plorant naturalment, vull dir, de l'emoció de veure el sol tapat per la lluna i de veure tots els efectes. Que, a més, pensa que és dia de Perseides, és a dir, que és 12 d'agost. Què vol dir això? No vol dir res, perquè seria que en aquest minut passi una Perseida per allà, seria molt raro, eh? Seria molta casualitat, però podria donar-se.
1: O sigui que podrem podria donar-se la casualitat. Donar-se,
2: exacte, que durant l'eclipsi es veia alguna Perseida.
1: Perquè justament
2: és el dia màxim, el màxim de les Perseides.
1: A sobre, el màxim.
2: El màxim de les Perseides, és el dia del màxim. Sí, sí, sí.
1: Tenim
2: sí.
1: Moltes probabilitats, creuem els dits.
2: Tot podria ser, sí, tot podria ser.
1: Perfecte.
2: Que a doncs, vegades la sort existeix.
1: Doncs prenem nota que serà el 12 d'agost, sí. Sobre la tarda.
2: A tarda de les 7:30 de la tarda. A les 20:30 de la tarda, més o menys a Castelldefels.
1: Vale, doncs tenim aquesta cita amb el cel, que serà un fenomen que hem dit que serà històric.
2: Serà històric, sí, sí, sí, serà històric.
1: És històric,
2: sí, sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: Podríem...
2: Pues sí, sí, no, correctament a Castelldefels, no he mirat la dada, però el sol tapat en un 99,5%, no recuerdo nunca cuando pudo darse eso antes tan tapat el sol.
1: Doncs llavors tenim aquest fet històric i que ens permetrà descobrir que la ciència també passa molt prop nostre, molt
2: sí,
1: prop
2: sí,
1: de Castelldefels,
2: sí, sí, sí.
1: I encara que sigui mirant cap amunt, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Alfonso, no sé si vols comentar alguna cosa més als nostres oients.
2: No, la recomanació sempre que Castelldefels és parcial, això vol dir que s'han d'extremar les mides de seguretat. Contemplar-lo d'una forma segura sempre és molt important, però sobretot gaudir-ne de l'eclipsi, de la foscor que tindrà Castelldefels en aquest moment i veure la màgia de la ciència en si mateix, que tot això que estem parlant, com l'ombra de la lluna atravessa la Terra, és un càlcul que és molt precís, que és molt complicat i que està fet des de fa un centenar d'anys, que ja se sabia exactament què passaria això aquest dia, aquestes hores i en aquest moment, per Dios, què passarà. I això, a vegades, com la gent ja té aquestes actituds científiques o anticientífiques que un troba a vegades en el mitjà de... No en el mitjà de comunicació, no per vosaltres, eh? Sinó per gent que s'expressa antivacunes o terres planes o coses per l'estil. I quan uno ve que lo que és capaç de fer la ciència utilitzant un poc el cerebro de forma correcta, un veu que, bueno, que la grandesa de la ciència, del servei humà, perquè a cap de la fi la ciència, és una meravella i que no cal confondre's amb tonteries i amb bajanades i amb hipòtesis falses que no tenen cap sentit. La ciència és una meravella.
1: Sí, és una meravella. Doncs, Alfonso López Borgoñoz, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Vostè, membre fundador d'Astrofels,
2: sí.
1: Moltíssimes gràcies per haver estat i el tornem a esperar una altra vegada als nostres estudis.
2: Tant de bo quan vosaltres vulgueu, encantada.
1: Sí, ens agradaria saber doncs, a veure com ha anat aquest recull de dades que faran vostès
2: correcte.
1: En Tarragona i
2: Tarragona.
1: També i
2: pues
1: saber
2: perfecte.
1: A veure com va tot. Doncs
2: pues ja en parlarem.
1: Perfecte, els esperem aquí. Moltíssimes gràcies per la seva visita. Bon dia.
2: Per preocupar-vos de parlar d'això.
0: Consells per a gaudir de l'eclipsi aquest pròxim 12 d'agost. Abans de l'eclipsi, per a l'observació solar, busqueu utilitzar unes ulleres homologades. Les ulleres de sol no són segures. Si fas servir càmera, telescopis o binocular, col·loca-hi un filtre solar homologat. Tria un espai segur i arriba un temps. Durant l'eclipsi, si vols fer fotografies, utilitza un filtre adequat per protegir el sensor de la càmera. Vigila especialment els infants i assegura't que també porten protecció. I no t'oblidis de respectar l'entorn, a part que només en llocs habilitats, emportar-te tots els residus i no encendre foc ni llançar borilles. Fem de l'eclipsi una experiència per recordar.
3: Castelldefels desperta.
4: To play and nothing will stop them. Collect the different action figures. They can move, dance, communicate, and of course, they can play. Hermans, here to play by Cookie Lotus.

0: Castelldefels Desperta.
1: I així arribem pràcticament a les 9 del matí, després d'una hora en la que hem estat repassant alguns dels temes que marquen l'actualitat de Castelldefels. Hem conegut les últimes dades sobre sinistralitat viària, que continua baixant al municipi. També ens hem fet ressò del rescat d'un banyista a la platja de Llumenetes i, a més, hem aixecat la mirada al cel amb l'Alfonso López Borgoñoz. I amb això doncs ja arribem a les 9 del matí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació viària, equip viari, Mariluz García.
2: Bon dia. Hi ha uns 5-6 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirans en sentit sud a causa d'un accident que talla un carril per la retirada d'un vehicle accidentat a la sortida de Barcelona per la C33 al nus de la Trinitat. Hi ha retencions a la mateixa C58 i la C33. També a la B20, la Pota Nord des de Badalona, la Ronda de Dalt des d'Horta, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs. I d'altra banda, per robatori de cable a la infraestructura ferroviària Montornès del Vallès, retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies. R2 i R2 Nord no circulen entre Sant Andreu i Sant Celoni, que l'enllaça amb l'R11, que s'atura a totes les estacions.
1: La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. Nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig a gran abast. Treball intens dels bombers aquesta matinada a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu malgrat que el perímetre ja no avança. Tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. I els que sí que comencen a tornar a casa són els veïns de les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels incendis forestals, un cop que els perímetres dels focs han quedat estabilitzats. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i a la zona encara hi ha urbanitzacions desallotjades. El jutge acolla Rodríguez Zapatero i autoritza que la policia investigui les transferències de milers d'euros als seus comptes bancaris i als de les seves filles. En el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra, també s'analitzaran els moviments econòmics de la seva secretària Gertrudis Alcázar. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca, tot i els esforços dels serveis d'emergència no el van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos, protagonitza i dirigeix un judici al muntatge que tanca el Festival Grec. L'obra està inspirada en l'obra Un enemic del poble, de Henrik Ibsen, i es representa avui i demà amb totes les entrades venudes.
3: Esports. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida en perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. I Joan Garcia és ambiciós i aspira a guanyar la Champions aquesta temporada. Empat de l'Espanyol ahir davant el Burnley, 2-2, en el primer pas amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, continua la calor de plena canícula amb valors entre els 35 a 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogor a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral. A la tarda s'esperen poques nuvolades en zones de muntanya.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault. coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Doncs passem ja de les 9 del matí i encarem la segona hora del Desperta Castelldefels, una hora en què continuarem molt pendents de tot el que passa a la ciutat. Avui parlarem de sostenibilitat i de reciclatge, perquè parlarem amb la Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels. Amb ella farem un seguiment de la campanya de banderes verdes, d'Ecovidrio, quan ja fa unes setmanes que està en marxa. I parlarem de la implicació dels més de 200 establiments participants, de com està responent la ciutadania i de si Castelldefels té opcions de revalidar un any més aquest distintiu ambiental. I després tornarem i mirarem cap a un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Tornarà la secció al castell amb Alberto Fernández de la Torre per repassar tota l'actualitat que envolta el castell de Castelldefels. Les seves jornades de portes obertes d'aquest diumenge, l'augment de visitants que consolida el castell com un dels grans atractius turístics del Baix Llobregat i, esclar, la recent descoberta de la tomba que ens ha tornat a demostrar que sota aquest turó encara hi s'amaguen pàgines fascinants de la història de Castelldefels i també de tots els esdeveniments que tindrem al castell aquests dies. Per tant, encara ens queda una hora plena de patrimoni, sostenibilitat, actualitat local. Comencem!
0: Castelldefels Desperta.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Doncs, com hem comentat, continuem el Desperta parlant de sostenibilitat. Fa unes setmanes ens explicàvem que Castelldefels està tornant a sumar-se al moviment de banderes verdes d'Ecovidrio amb més de 200 establiments participants i l'objectiu de revalidar aquest distintiu que reconeix els municipis més compromesos amb el reciclatge de vidre. Ara, quan la campanya ja està plenament en marxa, volem saber com està funcionant, quina és la resposta que està tenint per part dels establiments, com també de la ciutadania, i si Castelldefels continua ben posicionada per aconseguir una nova bandera verda. Per parlar-ne, ens acompanya Sandra Martínez Vázquez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels i responsable de la campanya al municipi. Sandra, molt bon dia i benvinguda al Desperta de nou.
3: Hola, molt bon dia.
1: Doncs, a veure, explica'ns, fa unes setmanes presentàvem aquesta campanya. Ara que ja està en marxa, quin és el balanç que en feu fins ara?
3: Doncs estem encara analitzant dades, però la veritat és que estem fent un anàlisi bastant positiu. De fet, tenim previst inicialment fer unes 200 visites, i de les visites que teníem previstes, finalment s'han realitzat més. Hem realitzat 213 visites a diferents establiments del municipi i podem dir que la implicació dels establiments de restauració de Castelldefels en aquesta campanya doncs és al voltant d'un 82% aproximadament. S'han fet més de 166 visites completes, i és cert que hi ha una part que no s'han pogut realitzar perquè els establiments estaven tancats de forma permanent, hi ha hagut un canvi de nom, canvi de gerència, o inclús algun que potser no ha volgut participar. Però bueno, la implicació general és molt elevada i estem molt contents amb els resultats que estem tenint.
1: Ens estàs comentant doncs, que han sigut 213 visites, però nosaltres en un primer moment ens vas comentar que hi havia 202 establiments. Pot ser que s'hagi ampliat aquests establiments adherits?
3: Sí, correcte. De fet, tenim 11 incorporacions d'establiments que fins ara no hi participaven i que s'han sumat a la campanya, i la veritat és que estem molt contents. De fet, com s'ha comentat al principi, la bandera verda de Covidrio és un reconeixement d'aquells municipis costaners que estan més compromesos amb el reciclatge de vidre, amb la sostenibilitat. Llavors, part d'aquesta campanya és visitar els establiments hostalers, perquè durant aquests mesos d'estiu una tercera part dels envasos de vidre que es generen durant tot l'any es concentren a l'estiu, i més de la meitat d'aquests envasos es generen dintre de la restauració. Per això és molt important que la restauració, el canal Horeca, estigui molt, molt implicat. Llavors, Hem augmentat el nombre d'establiments que han participat en aquesta campanya, i els resultats d'aquestes visites estan sent molt positius, perquè estem veient que s'està fent una molt bona separació del vidre, però no només del vidre. Al final, quan es fan les campanyes de les visites, s'analitzen diferents aspectes. El reciclatge de vidre, però també d'altres fraccions, com els envasos, el paper, la fracció orgànica o l'oli de cuina, per exemple, l'oli de cuina usat, que la restauració és tan important. Doncs es fa una visita i s'analitza si els establiments ho estan fent bé o no, i els resultats estan sent molt positius. I a banda d'això, no només el reciclatge, sinó que s'analitza quin és el compromís d'aquests establiments amb la sostenibilitat. Llavors es miren també altres paràmetres, com per exemple si l'establiment aplica mesures d'estalvi i d'eficiència energètica. No? Per exemple, doncs, si fa servir llums LED o si té doble vidre a les finestres, si té sensors de mobilitat. També es mira, per exemple, si tenen mesures d'estalvi d'aigua o ús eficient de l'aigua. No? Per exemple, doncs, si quan han de posar rentavaixelles fan una càrrega completa. Es mira, per exemple, si tenen mesures per evitar el malbaratament alimentari. Bueno, tota una sèrie de qüestions lligades amb la sostenibilitat que al final posa molt en valor tota aquesta feina que està fent la restauració, amb la qual cosa el fet inclús d'haver augmentat el nombre d'establiments adherits a la campanya per nosaltres és molt bo.
1: Doncs llavors el que podem dir és que aquests educadors ambientals no només s'han fixat

0: principi lluitem per una de les banderes verdes, però a més els establiments als quals es visita lluiten també per guanyar un guardó propi de l'establiment. De fet, a tota Espanya, perquè hi participen municipis de tota Espanya, hi ha previst entregar 9 guardons a establiments que estan a la costa, que estiguin compromesos amb la sostenibilitat. Llavors, és important, com a municipi, implicar-nos, però a nivell d'establiments també. Al final, es vol posar en valor i reconèixer la feina d'aquest sector tan important. Llavors, també hi ha uns guardons específics pels millors establiments Bueno, hi ha previst, de fet, 9 guardons a tota Espanya. O sigui que animem els establiments restauradors a que s'impliquin i posin en marxa aquestes mesures perquè això també posa en valor la seva feina.
1: Clar que sí, perquè és una manera doncs, de posar en valor tot el que fan i aquests 9 guardons és com com el premi a la bona feina. Però més enllà dels establiments, la ciutadania també té un paper important. Heu notat una major conscienciació respecte a altres estius?
0: Doncs ara mateix és difícil de dir, perquè no tenim encara dades, estem acabant el mes de juliol, llavors aquestes dades les podem analitzar ja quan està acabant l'estiu, una mica veure la progressió als mesos de juny, juliol, agost. Llavors encara no tenim dades com per poder opinar sobre això, però en general la resposta que solem tenir de la ciutadania sol ser molt bona. O sigui que esperem que aquest any també sigui així.
1: I el que sí que estem veient és que a les xarxes esteu doncs, fent... Bueno, hi ha repercussió sobre el sorteig d'aquests mini-iglús i ens agradaria doncs, que expliquessis als nostres oients que possiblement ens estan escoltant doncs, en què consisteix exactament aquesta iniciativa.
0: Bueno, doncs una mica incentivar per una mica donar un petit premi a aquella gent que està implicada, hem preparat un sorteig de 2 miniglús de covidrio per poder reciclar a les llars, que és bueno, els antics iglús que teníem nosaltres als carrers, doncs un tamany més petit, que són molt macos, amb una etiqueta molt, molt maca per tenir a casa i reciclar vidre a casa. Llavors, per participar en el sorteig d'aquests 2 miniglús és molt fàcil. Es faran 2 sortejos. Un primer sorteig, el període de participació és aquesta setmana, des del 27 de juliol fins al 2 d'agost, o sigui, de dilluns a diumenge aquesta setmana, poden participar. I farem un altre sorteig l'última setmana d'agost, des del dia 24 fins al dia 30 d'agost. Llavors, és molt fàcil. Bàsicament, per participar, el que s'ha de fer és seguir el compte d'Instagram de Castelldefels Guapaineta, donar-li un cor, un like a la publicació del sorteig i llavors deixar un comentari responent a la pregunta que fem. En aquest cas, en el sorteig d'aquesta setmana, la pregunta és senzilla. Bàsicament, el que preguntem és, si poguessis triar, on col·locaries el teu nom i iglú? Explica'ns el lloc i per què. Llavors estem expectants a veure què ens contesten als participants, però bàsicament la idea és doncs, això, doncs, ja que hi ha gent implicada amb el reciclatge i recicla vidre a casa i ho fa molt bé, bueno, doncs tenir un lloc maco per poder deixar el vidre. Llavors això, hi ha 2 sortejos, un aquesta setmana i un altre l'última setmana del mes d'agost, i amb tots els participants es realitzarà un sorteig i es publicaran les 2 persones guanyadores i la idea és fer l'entrega d'aquests miniglús de cara al mitjans, finals de setembre.
1: Vale, perfecte, o sigui que a final de setembre sabrem qui és els guanyadors doncs, d'aquests 2 miniglús que esteu sortejant entre la ciutadania. Doncs el que sí que m'agradaria saber és que si haguessis de demanar una última empenta, tant als establiments com als veïns de Castelldefels, quin seria el missatge que els hi donaries?
0: Doncs bàsicament el que diria és que Castelldefels és un municipi que està implicat amb el reciclatge, està implicat amb la sostenibilitat, que li importa cuidar l'ambient que ens envolta i bàsicament és posar en valor aquesta feina, que s'està fent una molt bona feina i posar en valor. Llavors, continuar reciclant, continuar participant i jo crec que entre tots ho tenim molt fàcil per guanyar-ho aquest any.
1: I voldria recordar, quan sabrem si hem aconseguit com a poble o com a ciutat

0: el que és aquesta nova bandera verda. Quan ho sabrem, això?
1: Bueno, la campanya del moviment Banderes Verdes està pensat, és una campanya d'estiu, llavors s'analitza el comportament, no, del municipi, dels establiments, durant aquests mesos d'estiu, juny, juliol i agost. Llavors, el 31 d'agost es tanca la data, és la data límit on s'obtenen totes les dades. El mes de setembre s'analitzen, es miren una sèrie de paràmetres, uns indicadors, i cap a mitjans d'octubre sabrem resultats i podrem donar-vos,
0: sí,
1: o no, la notícia de la nova bandera verda, que esperem que aconseguim.
0: Bueno, som positius i optimistes perquè no és la primera vegada, és una cosa que ja venim aconseguint durant molt de temps, llavors segurament que renovar doncs, està al nostre abast. El que sí que m'agradaria saber és que si s'aconsegueix aquesta bandera verda, també què significa per la nostra ciutat aquest tipus de bandera verda?
1: Bàsicament el que fa és posar en valor la tasca dels municipis que estan implicats i que ho fan bé. No suposa no hi ha un premi econòmic pel municipi, és un reconeixement. Llavors es posa una mica en valor tota aquesta feina de cara a la resta del país, no? Es posa en valor la feina que fem. I a nivell d'establiments, doncs els establiments que estan guardonats també és un tema de posar en valor i fer difusió. Llavors no hi ha un premi econòmic, però el que sí que hi ha és difusió, molta difusió. De fet, en aquesta nova edició, els hostalers guardonats poden gaudir d'una classe, una masterclass que prepararan de degustació de diversos plats a càrrec del xef Andrés Tomàs, no, perdó, Andrés Torres, que té una estrella Michelin i una estrella verda també Michelin, i llavors es fa aquesta masterclass i es dona difusió, una mica és publicitar i donar a conèixer aquells establiments que estan fent la seva feina molt ben feta.
0: Doncs em sembla una molt bona clausura aquesta masterclass, doncs per poder saber de la mà d'una estrella Michelin doncs, aquests secrets que poden haver-hi a la cuina i sobretot en el tema de sostenibilitat. Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Nosaltres també ens sumem a aquesta crida. Reciclar el vidre és un gest molt senzill, però té un impacte molt important. Si aquest estiu aneu a bars, restaurants o guinguetes a la ciutat, recordeu que darrere de cada ampolla o pot de vidre reciclat hi ha un pas més perquè Castelldefels pugui tornar a revalidar aquesta bandera verda que ens parla la nostra companya Sandra Martínez. I si voleu participar al sorteig dels miniglos, encara sou a temps. Tenim aquesta setmana i l'última setmana d'agost, com ens ha comentat. I recordeu que una petita acció pot contribuir a fer una ciutat una mica més sostenible. Així que Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens tornem a veure a l'octubre, segurament, per recollir aquesta dada i també doncs, per poder saber si aconseguim aquesta cinquena bandera verda.
1: Perfecte, compteu amb mi.
0: Perfecte, ens veiem. Gràcies.
1: Gràcies, bon dia.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: Castelldefels desperta.

Castelldefels Desperta. El castell en agenda.

0: Doncs si hi ha un espai que resumeix bona part de la història de Castelldefels és, sens dubte, el castell, un indret que continua ben viu, no només pel seu passat, sinó també per tota l'activitat cultural que acull durant l'any. Aquest estiu, a més, encara ha guanyat més protagonisme gràcies a les descobertes arqueològiques, concerts, cinema a la fresca i unes xifres de visitants que demostren que continua sent un dels grans referents de la ciutat. De tot això i de molt més en parlarem com cada setmana amb el nostre company Alberto Fernández, responsable de la secció del Castell, amb qui farem un recorregut per l'actualitat d'aquest espai emblemàtic. Avui parlarem de la jornada de portes obertes de diumenge, de les dades excel·lents dels visitants i també farem un repàs doncs, de tot el que comporta aquest cap de setmana i successius dies al Castell. Alberto, molt bon dia. Què ens portes avui des del Castell?
1: Què tal? Molt bon dia. Hòstia, vaya pedazo de presentació, eh?
0: És perquè et tornis de vacances amb ganes.
1: A tope. Doncs mira, doncs si vols comencem parlant de totes les activitats que es van fer durant tota la setmana passada.
0: Doncs perfecte. Sí, fem un recull d'aquestes dades.
1: Mira, tenim, com tot aquest estiu, de dimecres a diumenge, tenim visites al Castell amb audioguia. ¿Vale? També divendres a la nit van tindre l'activitat d'una altra moguda, que és una activitat destinada per joves. El dissabte vam tindre un enllaç matrimonial pel dematí, perquè recordem que celebrem, això que quedi molt clar, el que celebra el Castell són cerimònies civils, igual que es fan a la sala del ple de l'Ajuntament, doncs també les fem a la sala institucional.
0: Sí, però és un lloc molt emblemàtic.
1: Home, és el millor lloc del món per casar-se, jo ho tinc clar. Sí, jo ho tinc clar. Aleshores, em van dir que en aquest cas, perquè som de Marujear, em van dir que la cerimònia va ser una cerimònia molt íntima i molt, molt acollidora.
0: Ens agrada saber això, o sigui que qualsevol persona que vulgui adreçar-se a fer aquest castell...
1: Mira, ja ho aprofitem per explicar. Tenim a través del web municipal, a través del registre municipal, que és per on s'ha d'interactuar amb l'administració pública sempre, d'acord? S'ha de demanar primer la selecció del dia, després s'ha de triar en quin lloc de Castelldefels dels que estan habilitats per fer l'esdeveniment civil et vols casar. Tens la platja, tens la sala de plens, tens alguna de les sales també de l'Ajuntament. Els dijous també s'ha obert per poder fer, en aquest cas, cerimònies express. I també tenim la possibilitat ara, des d'aquest any, de fer celebracions o divendres o dissabte al Castell. Aleshores, tornant al principi, s'ha de fer un registre d'entrada sol·licitant tot això i presentant tota una sèrie de documentació que tenim explicada per no allargar-nos massa a la mateixa web. Si no, doncs ens poden trucar a qualsevol dels treballadors de l'Ajuntament que portem aquesta matèria per tal de demanar informació.
0: Perfecte, o sigui que si volem casar-nos en un lloc emblemàtic tenim diversos llocs per escollir de
1: Castelldefels. Correcte, que el millor és el Castell, però bueno, que hi ha gent que, jo què sé, perquè no hi està disponible el Castell, perquè prefereixen fer-ho a la platja, perquè els hi agrada més o sempre els hi ha fet il·lusió de fer-ho a l'Ajuntament, pròpiament dit, pues tenen aquestes opcions.
0: I sobretot m'acabes de comentar que és divendres i dissabte els casaments del Castell.
1: Tenim, exacte, al Castell tenim els casaments divendres i dissabte.
0: Som pel matí, tarda...
1: Sempre pel matí,
0: d'acord.
1: Exacte, i doncs convidem com sempre. El que a mi m'agrada molt de fer és, en comptes de donar tota la informació, sempre convido a la gent a que, doncs, amb aquesta petita informació que donem, doncs entri a la web, entri a consultar o ens truquin directament a nosaltres per demanar més informació.
0: Doncs m'agrada això dels casaments al Castell perquè sembla molt emblemàtic i
1: molt maco, la veritat, sí. Molt maco.
0: Doncs continuem.
1: Mira, dissabte a la nit vam tindre el segon concert de Candlelight, que per recordar qui no sàpiga què és el tema aquest del Candlelight, són concerts a la llum de les espelmes. Aleshores, en aquest cas vam fer un repertori de cançons de Queen i ABBA i el va interpretar un quartet de corda que es diu String Quartet Tarraco Quartet. Crec que ho he dit bé, eh?
0: Sí.
1: Mencionar també, això és que ens va passar, això ho explico perquè ens va passar, mencionar que en cas de voler pujar amb persones amb mobilitat reduïda, ens poden contactar per avançat, per tant la mirada accedir-los o de facilitar-los una miqueta l'accés.
0: Vale.
1: Sí que bueno, és un castell, és el que té, els castells d'abans no estàvem habilitats, tot i que nosaltres anem a poc habilitant el castell perquè tothom pugui apropar-se, doncs si qualsevol persona amb mobilitat reduïda vol apropar-se a algun dels concerts o dels actes que fem, doncs que es contenti amb nosaltres, perquè normalment provem que l'accés sigui molt més senzill.
0: Ah, doncs és també doncs, interessant saber això, perquè si podria ser un casament o podria ser justament
1: per exemple,
0: un concert, doncs tenir aquesta opció, sobretot
1: exacte.
0: Per tothom i pels familiars, doncs és
1: sempre és més còmode.
0: Sí, tenir ajuda per part de l'Ajuntament, doncs la veritat que dona com més seguretat per tothom.
1: Estamos para eso, estamos
0: sí,
1: para eso.
0: Sí. I explica'ns que el
1: Digue'm.
0: El Candlelight, què tal era?
1: És la segona vegada.
0: I ha tingut molt bona acollida, no?
1: Sí, la veritat és que han fet ple totes dues actuacions. Recordar que és una empresa externa que lloga a l'espai per tal de fer aquest tipus de concert, que en aquest cas els concerts són oberts al públic.
0: Són oberts al públic, cal registrar-se, no cal registrar-se?
1: Cal comprar l'entrada a través del seu web.
0: La seva web del Candlelight.
1: Correcte.
0: Perfecte.
1: Si poses Candlelight Castelldefels, igual que dèiem abans,
0: sí.
1: Donem la info i convidem a la gent a que investigui. Posant Candlelight Castelldefels sortiran les dues dates pendents que tenim ara per aquest agost.
0: Perfecte. Doncs continua amb el repàs.
1: Doncs mira, diumenge vam tindre, a la nit en aquest cas, vam tindre el cicle Viu l'Estiu, que és un cicle que fem de projeccions de cinema al castell, i vam tindre l'emissió de la pel·lícula Barcelona nit d'estiu.
0: Sí.
1: Yo lo dejo ahí, esto es un dato que no viene a cuento, pero a mí me hace mucha ilusión decirlo, que surt la meva cunyada en aquesta pel·lícula,
0: ah,
1: i a més fa de cunyada, o sigui que és com que...
0: Rudo.
1: I recordar, estem entregant 150 bossetes de crispetes i aigua als 150 primers assistents. La veritat és que estem molt contents, perquè és una cosa que fem nova aquest any i està tenint èxit, o sigui que...
0: I a més, aquesta pel·lícula que vau passar en el cinema La Fresca, justament, o sigui, parlava d'un acte que va succeir en un any en concret, no?
1: Que passava hi ha un event singular que passa durant, que és una miqueta l'argument on gira la pel·lícula, que és un succés que només passa en aquell moment i s'expliquen sis històries relacionades
0: sí,
1: amb
0: aquest event. Sí, és una comèdia romàntica.
1: Event,
0: però
1: correcte.
0: Jo no sé si tu saps que el dia 12 d'agost tenim també un event molt singular.
1: Em sona una miqueta, sona una miqueta.
0: Perfecte.
1: A més, només es podrà veure, no correctament, sinó millor, per dir-ho d'alguna manera, des de cert punts, i Castelldefels és un dels llocs on es podrà veure aquest event, que crec que estem parlant de lo mateix.
0: Sí, a l'eclipse solar del dia 12 d'agost, que segons hem parlat amb Astrofels, ens han comentat que la millor manera de veure-lo serà des de Biblioplatja. T'ho recordo,
1: correcte.
0: A veure si això dona doncs, peu a una altra... altra pel·lícula, doncs que justament doncs, que tingui
1: podria
0: a veure...
1: Podria ser.
0: Doncs
1: sí,
0: continuem, a veure què més ens portes.
1: Doncs mira, comencem ja amb la programació d'aquesta setmana. Recordar que tenim tot l'estiu visites guiades. L'horari del juliol fins a l'agost és de dimecres a diumenge, els festius també, i l'horari és de 11 del matí a 6 de la tarda. Diem les 6 perquè el tancament és a les 7, però clar, l'últim passe per tal de poder entrar comença a les 6.
0: Està bé recordar-lo, que més o menys que és aproximadament de quant de temps?
1: Una hora, sí. Jo ho dic perquè, clar, al final totes aquestes coses sempre tenen un motiu, no? Me vaig trobar un dels dies que hi havia molta gent que venia a les 7.
0: Clar.
1: Aleshores, jo, hòstia, claro, sí, claro. Clar,
0: estem dient les 7, no.
1: Diem les 7 perquè, clar, les 7 tanquem, però l'última visita comença a les 6.
0: D'acord.
1: Igualment, els jardins estan oberts, és una visita molt maga, està fresquet, sempre convidem a la gent que pugui passejar per allà, però per tal de veure la visita per als interiors del castell, doncs això, d'11
0: a
1: 6 i acabem
0: a les
1: 6.
0: I després fem el passeig pels jardins.
1: Correcte.
0: Que justament ja haurà baixat el sol i ja estarem...
1: Vale,
0: perfecte.
1: Correcte.
0: Molt bon plan.
1: Recordem també que si hi ha entrades exaurides, que s'han de treure per la plataforma Antràpolis, es pot comprar l'entrada al castell si no assisteix la gent. És a dir, si, per exemple, algú ha tret la seva entrada però no ve, doncs aquella graella, aquell espai es pot aprofitar.
0: Perfecte, doncs també tenir-ho en compte. I què més ens portes?
1: Mira, el divendres tenim... Mira, ara si fóssim un programa d'aquests de molts recursos sonaria un oh! Perquè aquest divendres tenim l'última activitat d'escape room destinada per a joves dintre de les activitats de la nit d'una altra moguda.
0: Sona molt bé. Sona molt bé, perquè teniu moltes activitats al castell amb aquest programa de...
1: Exacte, i aquesta és una activitat molt, molt maca. Jo que tinc un nano que ha pogut durant aquests últims anys anar a aquestes activitats, són activitats que fan entre nanos i que
0: enganxen,
1: estan molt bé.
0: No?
1: Sí.
0: Ah, perfecte.
1: Sí, sí.
0: És molt bé, sapiguer-ho de primera mà.
1: Exacte. A més, aquesta setmana tot just hem parlat amb Àngela Rubí, que per qui no ho sàpiga és la cap de la Unitat Intermitja de Participació, Convivència i Innovació de Ciutadania de l'Àrea de Cooperació i Participació, i hem parlat amb ella i valora amb molt bé i amb molt bona participació tot el que és no només a l'activitat d'escape room que fem al castell, sinó totes les activitats que han fet en el transcurs de l'oci nocturn de la nit, una altra moguda.
0: Doncs m'encanta saber que ha estat tenint molt bona acollida i que justament us hagi dit una persona tan propera amb les dades.
1: La
0: no?
1: persona, en concret. O sigui que no, a més ho comentàvem, dèiem, ostres, és que tot i haver-hi... Bueno, tot no. Aquest any s'han afegit activitats nocturnes pels lanus, que sempre comentaven, no?, que està molt bé que puguin diversificar, que no sigui sempre el mateix.
0: Sí.
1: I la veritat és que totes han tingut molt bona acollida, o sigui que... donar-los les felicitats perquè una molt bona feina.
0: Ens agradarà parlar amb l'Àngela, ja prenc nota d'això.
1: Doncs sí. I mira, continuem. Tenim, a més que clar, la gent del castell és la que és, el diumenge pel matí tenim jornada de portes obertes. Aleshores, ara fa una estoneta ho he mirat i encara queden entrades per la franja horària que hi ha entre les dues i les tres. Perfecte. Igualment, el que dèiem abans, si hi ha persones que no assisteixen, es pot aprofitar aquella graella per tal d'accedir al castell. O sigui que, oi, no tinc entrada, però bueno, por si acaso, m'apropo al castell i pregunto a veure si hi ha disponibilitat per tal de fer la visita.
0: I aquesta és la...
1: jornada de portes obertes que fem cada primer diumenge de mes.
0: Exacte, això volia saber. O sigui que tot el primer diumenge de cada mes sempre tenim aquesta oportunitat d'accedir al castell d'una manera gratuïta, traient l'entrada a Entròpolis.
1: Exacte.
0: I en el cas de que no hi hagin, doncs podem apropar a veure si hi ha la possibilitat que hi hagi una mica de forat. Vale, perfecte, també prenem nota d'això.
1: Sí, jo ho comento per això, perquè la veritat és que per sort tenim això, no?, que la gent amb temps suficient... doncs, agafa les entrades, però de vegades, jo que sé, lo típic, se te pone malo el perro, que passa qualsevol cosa i no pots anar, doncs que la gent també sàpiga que, tot i entrar potser avui i mirar i, oi, no hi ha entrades, doncs tenen la possibilitat d'apropar-se per tal de veure si hi ha un espai lliure per poder visitar el castell.
0: Doncs prenem nota i quan fem el recordatori de tot el que hi ha pel cap de setmana, recordem justament això.
1: I no per últim, lo menos importante, diumenge a la nit tenim un concert als Jardins del Castell. Aleshores, amb el Catalunya Music Tour 2026 ve a actuar una orquestra, la London School Symphony Orchestra.
0: Wow.
1: Són 100 músics joves procedents del Regne Unit i ens amenitzaran la nit de diumenge de 8:45 a fins a les 10. Vale? Recordar o explicar que obrirem les portes del castell a les 8 perquè la gent pugui accedir a agafar cadira, que és totalment gratuït.
0: Molt bé, ens agrada això que sigui... Són joves promeses, llavors, no?
1: Mira, tot just fa, crec que un mes, dos mesos, fa dos mesos, a les portes obertes que vam tindre fa dos mesos, va coincidir que aquesta mateixa organització van organitzar un cant coral dintre de l'església del castell i va tindre molt bona acollida. La veritat és que va estar molt, molt, molt xula.
0: Ja m'imagino amb aquesta acústica, no?, que tenen sempre les esglésies.
1: Sí.
0: Uau,
1: sí, doncs... sí, són nens en edats compreses, si no recordo malament, ara parlo de memòria, entre 16 i 18 anys, que toquen. En aquell cas va ser una actuació coral i en aquest cas ve tota una orquestra, venen 100 nanos. O sigui que... Sí.
0: No estem parlant d'una...
1: No, una orquestra.
0: No, una orquestra.
1: Estem parlant d'una orquestra,
0: de
1: veritat. O sigui que convidem a tothom a que vingui a escoltar a l'orquestra.
0: Doncs això, recordem, si és el
1: diumenge a la nit, a 8:45. Obertura de portes a les 8.
0: Perfecte. Doncs prenem nota.
1: I ja, com sempre, per acabar... doncs expliquem curiositats del castell.
0: Sisplau, tinc moltes ganes d'escoltar-te.
1: Avui traigo xarleta, eh?
0: Vinga, vinga.
1: I mira, viatgem al passat. Comencem fa unes setmanes, vam parlar ja mateix amb aquesta mateixa secció de Valeria Liné. que per qui no ho sàpiga, va viure a Castelldefels ara fa, doncs, jo què sé, alguns anys, no massa, més o menys quan Castelldefels era un poblat ibèric, i va ser una esclava que van alliberar i que també és coneguda per haver dedicat una tomba o sepulcre al seu marit en agraïment. A més, va indicar a la làpida, o a la mateixa tomba, que era un marit òptim.
0: Òptim.
1: Òptim. Vale?
0: I ara cadascú...
1: Que cada uno piense lo que quiera. I ara tornem al present. Tenim que el GREI, que és un grup de recerques històriques de Castelldefels, va comunicar ara fa unes setmanes a l'Ajuntament la troballa d'una teula amb unes característiques en concret. Vale? Aleshores, aquesta teula és una teula plana amb els cantons arrodonits, que és una teula molt característica del segle I després de Crist.
0: Uau. Mm-hmm.
1: Pues bueno, mira, des de l'Ajuntament es va cridar un arqueòleg i es va facilitar el material per tal de veure què hi podia haver. Saps? Vamos a mirar. I ens han indicat que van trobar diverses teules en forma de piràmide i això els va convidar a continuar investigant, i perquè aquesta col·locació de teules en concret coincideix amb la col·locació que es feia en el seu dia quan s'enterrava algú. Aleshores, clar, efectivament van trobar l'esquelet parcial d'una persona.
0: Vale.
1: Aleshores, a aquest esquelet li faltava part del crani i part de la tíbia. Suposo que, clar, pas del temps, se va fent cosita, la gent camina per allí... Total, que per la resta estava en un relatiu bon estat. Aleshores, a partir d'aquí s'ha traslladat la troballa per tal que l'analitzi un antropòleg. Aquest, tenint en compte que la troballa ja havia moltes dents, els colzes i els genolls, ens podrà indicar el sexe de la troballa, què menjava, perquè estan les dents, de què va morir i l'edat dels ossos, que ens indicarà en aquest cas més o menys la data de la que estem parlant.
0: Doncs m'has donat més dades de les que,
1: que
0: no
1: sí.
0: Pas
1: tenia. No, tengo más, tengo
0: ah,
1: más. Sí, sí. De tot el que podem dir, val? Perquè no podem dir tot, l'arqueòleg que ha portat l'excavació amb l'ajut de l'Ajuntament de Castelldefels ha sigut el senyor Pere Lluís Artigas. I parlàvem al principi de Valeria Liné i afegim, en aquest cas, Elemento Nuevo, afegim a Gai Trocina Senedegmo. Gai és el marit de Valeria Liné. La làpida del senyor Trocina es pot veure la visita al castell de Castelldefels i us convidem a fer la visita aquests dies. Si no és aquests dies perquè no hi ha entrades, doncs mira, de dimecres a diumenge quan vulgueu. I diem això ja que podria ser que la troballa fos d'aquesta època. I no sé, serà algun amic de la Valeria?
0: Podria ser.
1: L'amant? Serà...
0: Això està per veure. El que sí que ens ha arribat la dada de que estava justament enfocada al que és el cos cap a...
1: L'orientació, sí, clar.
0: Cap a on surt el sol i això...
1: Totes aquestes dades fan convidar a pensar... O en aquest cas, fan convidar a pensar, no? Es relaciona en aquest cas... Exacte, fan que hi hagi una hipòtesi de com podria estar enterrat, en quina zona podria estar enterrat, tota una sèrie de coses que donaran informació sobre la troballa en concret.
0: Tenim ganes de saber què és
1: sí.
0: El que passa,
1: de moment,
0: a veure si són contemporanis, si no...
1: Exacte,
0: aleshores,
1: bueno, de moment s'està estudiant tot això.
0: Doncs m'agrada molt tot el que ens estàs comentant sobre el castell, aquestes novetats sobre la troballa arqueològica que, bueno, que fa pensar doncs, que pot ser una tomba romana. Encara no sabem.
1: No sabem,
0: vale.
1: Però bueno, estarem
0: a
1: l'espera.
0: En tenim alguna data per saber com és l'anàlisi?
1: No, de moment no. Jo, normalment al final què fem? No? Encara tenim aquesta sort de poder funcionar com funcionàvem fa molts anys, d'anar al company i fer-li les consultes. Doncs cada setmana o cada XTM o quan ens trobem entre passadissos sempre anem consultant totes aquestes coses per provar d'estar actualitzats tota l'estona. I venim aquí i ho explicamos.
0: Doncs divendres que ve et tindrem aquí una altra vegada justament.
1: Explicant, per... bueno, no sé si explicarem algú més o no sé si haurem avançat amb algú més, però sí que sempre en aquesta part, doncs, cosites.
0: Doncs sí, sí.
1: Cosites.
0: Doncs, Alberto, no sé si et queda alguna cosa més al tintero.
1: No, jo per avui ja ho donaria.
0: Sí?
1: Si vols podem parlar de més coses, però jo això ho donaria ja per finiquitat. Podem parlar que ahir m'ho deies que el segon cognom meu és de la Torre.
0: Sí, sí.
1: Que està relacionat amb el castell.
0: Em sembla ideal. Senyor Alberto Fernández de la Torre.
1: De la Torre. No sé si era d'alguna d'aquestes que tenim aquí.
0: Podria ser.
1: I que parlarem més endavant. Hago spoiler. Parlarem més endavant de les Torres,
0: doncs,
1: però parlarem més endavant.
0: Doncs això ens ho apuntem, perquè n'hi ha unes torres de guaita, unes quantes.
1: Unes quantes, sí.
0: I ens agradarà saber doncs, informació i història sobre aquestes emblemàtiques torres que tenim a la nostra ciutat.
1: I al castell. Posarem llum a la foscor.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Alberto Fernández de la Torre. Ens t'estarem esperant una altra vegada.
1: El proper dijous, jo crec.
0: Ja serà agost.
1: Uf.
0: Serà agost, farà molta calor. I, bueno, ja... Bueno,
1: la calor de l'agost.
0: Però ja has fet vacances, o sigui que...
1: Sí, ja estarem més a prop de les festes de majors.
0: Sí, ja ens podràs parlar i avançar, suposo, de totes les activitats que tindreu preparades per...
1: Pues, sí, en principi sí, o no, no ho sé.
0: Sí, sí. Jo estic convençuda que sí, perquè ja comencem.
1: Sí, i si no, doncs tenim la possibilitat de parlar amb els tècnics del Departament de Cultura, del Departament de Joventut, que són els que també ens podran assessorar el detall de totes les activitats que es faran no solament al castell, sinó a tot el municipi per les festes.
0: Tindrem demà amb nosaltres a la Mireia, que ens farà un repàs de tot.
1: Molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i ens veiem dijous que ve.
1: Fins dijous.
2: El castell en agenda.

0: Doncs després d'haver fet un repàs sobre el que s'ha fet al castell, què es farà i sobre totes aquestes activitats, tenim que recordar que l'estiu, si és ben conegut que és sinònim de platja, vacances i activitats a l'aire lliure, també hem de recordar que és època de màxim risc d'incendis forestals. Les altes temperatures, la vegetació seca i les ratxes de vent poden convertir qualsevol petit focus en un gran incendi en qüestió de minuts. Aquests dies, de fet, els serveis d'emergència han hagut d'intervenir en diversos incidents als municipis. El més recent, aquest mateix cap de setmana, va ser un incendi forestal a la zona de Calganxo. Per sort, la ràpida actuació dels primers equips van permetre controlar-lo abans de que es propagués. Ens ho explica el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
1: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vistalegre, un vehicle que se va cremar també i, bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però, evidentment, no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, a Vistalegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu perquè, a més, això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari. I sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: No ha estat l'únic que en surt. En els darrers dies també s'han registrat dos incendis de vehicles. Un va tenir lloc al carrer Mansió de Vistalegre i un altre aquesta mateixa matinada al carrer Pérez Galdós, al barri del Poal. En aquest segon cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fuita de gas, desperfectes, cablejat elèctric i també danys a dos vehicles estacionats al costat. A més, la policia local investiga si podria haver estat provocat. A Castelldefels recordem que la proximitat entre les zones urbanes i els espais forestals obliga a mantenir una vigilància constant. Qualsevol incendi, encara que comenci lluny del municipi, pot acabar afectant el nostre entorn si les condicions meteorològiques són desfavorables. Per això, la coordinació entre la policia local, els bombers, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de serveis d'emergències és fonamental durant aquests mesos. Precisament, davant l'elevat risc forestal, la Generalitat manté activades restriccions especials i recordem que fins al 2 d'agost continua vigent la prohibició de fer foc als terrenys forestals a la franja de 500 metres que ens envolta. Això inclou l'ús de material pirotècnic, petards, focs artificials o qualsevol altre element que pugui generar espurnes. Una mesura excepcional que busca reduir al màxim el risc en plena campanya d'estiu. Les autoritats també recorden que algunes recomanacions bàsiques són no llançar borilles, no abandonar deixalles al bosc, evitar aparcar sobre l'herba seca i avisar immediatament al 112 si s'observa fum o qualsevol columna de foc. I amb això ja estem arribant a les 10 del matí. Recordem que Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha parlat la Zeneida Martín i ens trobem demà una altra vegada a les 8 del matí. Bon dia.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 10.

0: La inflació torna a pujar al juliol amb la represa de la guerra i la reducció d'alguns beneficis fiscals que en combatien els efectes sobre els preus. Ara se situen al 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny, empesa per l'encariment dels carburants i l'electricitat. És una de les derivades de la guerra a l'Orient Mitjà que reprèn amb força en les darreres hores. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran. Aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. Nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. L'exèrcit rus ha utilitzat més de 70 míssils i uns 280 drons, segons les autoritats ucraïneses. Els atacs han obligat a Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, desvincula el seu indult parcial d'una negociació política amb Junts, tal com ahir també assegurava Pedro Sánchez. En unes declaracions a 3CatInfo admet sentir-se alleugerida per no haver d'entrar a presó, però nega que sigui una victòria política. Augmenta el risc d'incendis forestals a Catalunya pel nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim o molt alt el risc de focs en un de cada 3 municipis catalans i tancaran avui 7 espais naturals. I treball intens dels bombers aquesta matinada a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu malgrat que el perímetre ja no avança, tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. La Diputació de Tarragona destinarà 5 milions d'euros més dins el pla per fer arribar la fibra òptica als municipis més petits. Ara els beneficiats són municipis abrencs com Tivenys, Mas de Barberans o la Fatarella. El projecte inclou canalitzacions al marge de les vies de la seva titularitat on operadors públics i privats puguin desplegar les seves xarxes. El brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos, protagonitza i dirigeix un judici, el muntatge que tanca el Festival Grec. L'obra està inspirada en Un enemic del poble, de Henrik Ibsen, i es representa avui i demà amb totes les entrades venudes.
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després de perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. L'Espanyol va empatar ahir a 2 davant el Burnley en el primer amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García van fer els gols blanquiblaus. També van jugar els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: I el temps, les temperatures es mantindran en valors de calor extrem avui a moltes comarques de l'interior del país, amb registres entre els 35 a 40 graus. L'ascens més notable de temperatura s'espera a les comarques de Girona i els valors més alts i de 40 graus al Pla de Lleida, sol i notable xafogó a la costa.
3: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol i repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui de les 10. Castelldefels comptarà amb una nova escola adaptada de futbol inclusiu a partir de setembre. La iniciativa, impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA, oferirà un entorn adaptat perquè infants i joves amb necessitats específiques puguin practicar esport en igualtat d'oportunitats. El projecte ja compta amb més d'una vintena d'inscrits i abans de l'inici de les activitats es farà un treball individualitzat amb cada participant per adaptar els entrenaments de les seves necessitats. L'objectiu és promoure la inclusió, la socialització i l'autonomia a través de l'esport. Els jocs d'aigua del Centre Cívic Vista Alegre romandran tancats temporalment per tasques de manteniment. L'actuació permetrà revisar les instal·lacions i garantir que l'equipament continuï complint tots els requisits sanitaris i de seguretat. Des del centre demanen comprensió per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal i asseguren que treballen per reprendre el servei el més aviat possible. I fins aquí al Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.

0: Castelldefels Coffee.
1: El ple municipal del mes de juliol ha estat l'últim abans de la pausa institucional de l'agost i ha deixat sobre la taula qüestions importants pel futur de Castelldefels, com ara l'ordenança de mobilitat, la modificació de l'ordenança de civisme o l'aprovació del document únic de protecció civil municipal. Avui volem conèixer la valoració d'un dels grups de l'oposició. Ens acompanya Lluís Espanyol, del PSC, a l'Ajuntament de l'Ajuntament de Castelldefels. Amb ell repassarem els principals acords de la sessió plenària i també parlarem d'aquestes setmanes d'estiu que viu intensament la ciutat abans de l'arribada de la Festa Major. Lluís Espanyol, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Molt bon dia. Bon dia a tots, a vosaltres, gràcies a vosaltres.
1: Doncs ha estat l'últim ple abans de l'agost. Quina ha sigut la valoració que han fet el seu grup parlamentari en general pel que fa a aquesta sessió?
2: Bé, s'han intentat presentar diversos punts de diversa índole econòmica, doncs de jurídica, urbanística i també d'algunes ordenances municipals, reglaments municipals, no? En els quals el govern actual del PP i Som ha posat la màquina una miqueta doncs, a intentar cobrir aquelles promeses que difícilment compleixen, moltes vegades fan promeses i no les compleixen, de tot un programa d'ordenances i reglaments que volen fer durant l'any 26, que tenen programat aproximadament uns 19-20 reglaments nous, només porten fets 3 o 4, i en aquest ple últim van presentar, doncs, per intentar maquillar una mica aquest programa de promeses que tenen, doncs, presentar 3 o 4 reglaments nous. No? El d'armes, una correcció d'ampliació d'utilització d'armes de la policia municipal, un del nou reglament del Consell Escolar i després també, que bueno, em sembla una adequació al reglament, el d'armes no té gaire cosa a dir, és simplement les persones titulades que tenen que utilitzar dins de la policia municipal les tàser i altres elements doncs, de força o de control. No? El de reglament de Consell Escolar és un reglament que està fet amb participació de tot el sector i agafa molt uns models i uns exemples de reglaments escolars que té la Generalitat al Departament d'Ensenyament. No tenim res en contra, no? S'ha fet amb bastanta cura i amb bastant de temps i amb participació de tot el col·lectiu. Després també s'ha presentat el reglament d'ordenança de mobilitat, que aquí doncs, sí que hi ha certa participació, però al final és un reglament que encara no deixa molt clar doncs, tot aquelles solucions que n'hi ha d'aparcaments, la solució de transport públic, aquestes coses no les deixa molt clares. Incideix molt, sí, amb el tema de l'ús del patinet, el famós patinet, que hi ha unes novetats en quant a que quedi molt clar doncs, com es pot utilitzar, les edats, les velocitats, en fi, una sèrie de qüestions, que el casco, haurà de posar-se el casc, en fi, una sèrie de qüestions de mobilitat, però ja dic, sense deixar molt solucionades el tema del transport públic, sobretot doncs, el tercer cap, com estarà comunicat, doncs, si hi haurà aparcament o no. Hi ha zones del poble que no queden molt matisades. I després, per últim, hi ha un reglament inicial, hi ha l'aprovació inicial, l'arrencament d'un expedient de civisme i ús de l'espai públic. Que aquí sí que han presentat, el govern del PP ha presentat un text sense comptar amb ningú, fet unilateralment. Bé, és un text inicial, d'acord, l'han fet unilateralment, però és un text inicial que ara diuen que s'obre un període d'al·legacions i de participació per poder per incorporar arguments o idees o solucions. Donen molt poc espai de temps per presentar les al·legacions, tant les entitats com totes les persones que estiguin interessades en fer la seva dintre d'aquest. Entenem que és un macroreglament de civisme i ús de l'espai públic que engloba moltíssimes coses, engloba la convivència dels ciutadans, engloba el tema de les terrasses dels bars, engloba doncs, els horaris de l'hostaleria i engloba moltíssimes coses doncs, d'ordre i de convivència. No? aquí sí que estarem, des del partit PSC, del grup municipal socialista, estarem a sobre, presentarem moltes iniciatives, farem participar, intentarem que participi altres entitats del poble, associacions de veïns, etcètera, etcètera, i a veure què podem aquí millorar aquest reglament, no? I com treballarem, no hi dubti ningú que hi posarem totes les idees oportunes perquè doncs, surti un reglament el millor possible de cada ciutadania de Castelldefels, no?
1: Sí, el que sí que hem vist és que en el ple que va tindre divendres passat van haver-hi en alguns punts importants que hi van haver-hi discrepàncies, però en altres doncs, també hi havia un consens. Quin seria el titular que vostè resumiria el ple, aquest últim ple abans de l'estiu?
2: El ple, efectivament, va haver-hi una sèrie de punts que podríem dir d'instrumentació o de governança, que no tenien massa debat perquè són coses positives de cara a la ciutadania, no? Un acord amb la Diputació per fer compres, uns premis de reconeixements de la policia i persones que han col·laborat amb qüestions socials i qüestions de seguretat a la ciutat. En fi, hi ha qüestions que no tenen massa repercussió i que bueno, han de passar pel ple per una qüestió orgànica, però en principi no tenen massa discussió. El que tenia més discussió és el reglament de civisme i ús del país públic, que aquest sí que té una feina molt a fer. Després també hi havia unes discrepàncies que això van posar de manifest al nostre grup municipal socialista respecte a incidències comptables que la intervenció doncs, ha detectat en els últims exercicis en quant a subvencions mal justificades, a autoliquidacions d'impostos mal realitzades, també en quant a justificació, comprovació posterior de llicències de construcció que no s'ha fet les comprovacions oportunes de que la llicència correspon a la realitat. I després també una cosa que venim denunciant fa molt de temps del grup socialista, que és les hores extres i les prolongacions i jornades que ja no són conjunturals, són estructurals. Hi ha molts departaments, turisme, cultura, la mateixa intervenció, a les gerències, hi ha diversos departaments de l'Ajuntament que van sobresaturats, que fan hores extres ja i prolongació de jornada d'una forma ja estructural, i aquí estem anant solucions al govern PP que no les està posant. Li van preguntar sobre si hi havia problemes d'absentisme laboral, no ens van contestar. Ens preocupa molt la gestió de personal de l'Ajuntament, evidentment, i amb això el grup socialista estarà molt a sobre. Després també vam tindre una fiscalització important, que tampoc ens van donar resposta. El govern PP i SOM no ens van donar cap resposta respecte a uns desallotjaments d'uns terrenys, uns horts, que n'hi ha a un terreny paral·lel extern entre el Canal Olímpic, entre el Canal Olímpic i l'Esplai. Hi ha uns terrenys molt, molt antics que estan ocupats fa molts anys per diverses famílies. Aquests terrenys sí que són de propietat municipal, estan ocupats per famílies fa molts anys. Doncs ara s'ha fet una inspecció i estem d'acord que per la seva situació d'insalubritat o de riscos diversos pues s'ha de buscar una solució i segurament jurídicament no quedarà altra que deixar lluitar. Però per altra banda hi ha un dany col·lateral aquí molt important. Vull dir, un clavo no quita otro clavo. És a dir, aquí hi ha unes famílies, hi ha unes persones que viuen fa molts anys que estan allà a la seva residència i són persones molt vulnerables, amb moltíssims problemes socials i econòmics i que l'Ajuntament els fa fora i no dona cap solució. O sigui, no sabem què passarà, ni serveis socials, ni urbanisme, ni ningú va donar solucions a aquestes persones que faran fora d'aquest lloc, que fa molts anys que estan i no els dona cap tipus d'alternativa i ni cap tipus de compensació ni res. Llavors, què passa amb aquestes persones?
1: Perquè vostè considera que abans de qualsevol actuació s'hauria de garantir una solució social, no? Justament
2: clar,
1: a aquestes persones.
2: Clar, efectivament. Hi ha dues qüestions. La jurídica, que és possible que sí, que aquestes persones no tenen ja ara mateix el dret de molt menys de propietat, evidentment, sobre aquests terrenys, i arribarà un moment en què, pues, escolta, s'hi ha de dir, però clar, porten molts anys, ara no ve d'un dia això. Clar, no ve d'un dia. De repente ara aquestes persones han de sortir d'aquí, els han de fer fora, no hi ha cap solució habitacional, no se sap què es farà una vegada recuperat per l'Ajuntament aquest terreny, què es vol fer allà, si es farà un hort municipal, es farà alguna instal·lació, un equipament, algun, no se sap, o sigui, no hi ha cap idea per fer res, L'únic és desallotjar-les. Bé, bueno, desallotjar-les, però hi ha persones amb molta vulnerabilitat. Què farem d'aquelles persones? I això no ens va donar cap tipus de resposta, ni per part del regidor de Serveis Socials, ni per cap persona del govern del PP i Som.
1: Perquè també el que van plantejar, com ha comentat vostè, són preguntes sobre el futur d'aquest espai.
2: Sí,
1: justament la necessitat de saber la ciutadania doncs, que, de què es tracta aquest projecte o què s'hi projecta.
2: No hi ha cap projecte, no hi ha res. Unes persones han detectat que estaven, entre cometes, incorrectament ocupant aquest espai i els fan fora, ja està. No hi ha més. I després això tindrà un cost, perquè això s'ha de netejar, s'ha de jutjar, s'ha de buidar tot, s'ha de ballar, s'ha de vigilar. A part del cost que tindrà, no se sap què es farà amb aquell terreny. Només es fa fora unes persones que tenen una situació molt vulnerable, que són quatre o cinc famílies, i que no se sap què passarà. I aquí, bueno, pues jo estarem, que no dubti ningú, que el PSC estarà seguint i fiscalitzant aquesta situació.
1: Doncs el que sí que ens agradaria saber sobre el pla de, bueno, el tema de mobilitat, l'ordenança de mobilitat va ser un dels punts més destacats de la sessió i el PSC es va abstenir. Ens agradaria saber quin és el motiu principal.
2: Sí, bàsicament ho comentava una miqueta abans.
1: Sí.
2: És un reglament que també porta molt de temps que estem treballant, que no s'ha recollit totes les al·legacions i idees que totes les entitats o el nostre grup han presentat. Sí, no s'ha recollit totes les inquietuds i que queda sense solucionar molts temes d'aparcament, molts temes de transport públic, molts temes d'adequació d'aparcament dels barris, que hi ha molts barris que tenen demanat una zona verda i no els hi posen una part de zona verda. Hi ha la solució, no se sap què passarà amb tot l'aparcament del tercer cap, si arribarà l'autobús o no, si hi haurà aparcament per quin tipus d'aparcament, si blanc, vermell, blau, verd, blau, no se sap. Hi ha aspectes doncs, que no queda clar. No queda clar doncs, el futur de la viabilitat de rodada ni del passeig marítim. Hi ha aspectes que no han quedat tractats suficientment.
1: I quin
2: sí que és necessari, reconeixem que aquest, per això ens vam abstenir, perquè hi ha coses que no estan recollides, no estan solucionades. Uh-huh. Esperem que es puguin anar corregint en el futur. Amb això estarem.
1: Sí, perquè sí que hi ha aspectes que vostès com a partit, o sigui, sí que comparteixen del text que es va presentar.
2: Sí, clar. Sí. Hi ha, com a text general, és un tema que es porta, com deia abans, es porta treballant fa molt de temps. I la seva idea, la seva essència com a reglament era necessari fer-ho, estem totalment d'acord, però que queden punts que no s'han treballat, com els que deia abans, no? Fa un moment.
1: I també va haver-hi qüestions en el ple que es van obtenir el suport de tots els grups, com va ser també aquesta taxa turística, que justament es va per unanimitat, i el Duprocim, o també la moció sobre el patrimoni ciutadà. És una bona notícia que encara existeixen espais de consens, no?, dins del ple municipal.
2: Quan les coses són un benefici per a la ciutadania de Castelldefels i pel futur de Castelldefels, no dubtin que el sentit comú per part dels socialistes sempre hi és. No busquem polèmiques, busquem solucions, busquem coses que tinguin benefici per a la ciutadania, això no dubti. No? En quant a la taxa turística, és una normativa supramunicipal que hem adaptat, la llei ens dona aquesta possibilitat de fer fins a un marge amb dos trams, un tram fins al març-abril de l'any que ve i a partir de l'abril de l'any que ve, un altre tram una mica més alt, d'aquelles persones que pernoctin a Castelldefels que siguin de l'àmbit turístic, o sigui, no són persones de ciutadans de Castelldefels, o sigui, al ciutadà de Castelldefels això no li costarà ni un euro, ni un cèntim. Tots aquests diners els paguen, aquesta taxa la paga els turistes, per entendre'ns.
1: Els adults, no? Adults turistes,
2: adults
1: perquè
2: turístics,
1: han quedat exclosos els nens.
2: També ha quedat clar que aquests diners, per llei, entren a la comptabilitat general de l'Ajuntament, però després tenen que anar destinats a la millora de serveis.
1: Sí, justament ens agradaria saber en què creuen vostès que s'haurien d'invertir justament
2: en
1: aquests...
2: En neteja, amb seguretat, amb millora de mobilitat, que dèiem abans, amb aparcament, amb sostenibilitat, en fi, tot el que fa referència a la millora de la qualitat de vida de Castelldefels. Això és evident, i ho fiscalitzarem i ho seguirem. I això és impossible que el PP i Som, el Buen Bebé Som faci el destí d'aquests diners, d'aquesta taxa turística, a una altra cosa que no sigui això. Això ho fiscalitzarem, que no dubti ningú, i apretarem perquè sigui així. És una taxa que jo crec que es pot utilitzar per aquests objectius que dèiem, de la millora qualitat de vida de Castelldefels, i així ho seguirem i ho vigilarem.
1: I el que ens agradaria saber, vostès com veuen que es pot compatibilitzar el desenvolupament turístic amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes?
2: Pues aquest és un gran debat de Castelldefels. Aquest realment és el gran debat que falta per fer en totes les forces polítiques, i aquí entren molts aspectes. Entren aspectes de la mobilitat, entre aspectes de la seguretat, de la neteja, de serveis socials i sobretot de la vivenda. Entra el gran debat del problema habitacional que tenim a Castelldefels. Hi ha un excés d'apartaments turístics, que el govern socialista ve fa temps demanant, sisplau, al govern, que no es fa ni cas, el govern PP i Som no es fa ni cas, una altra moratòria temporal per analitzar bé, moratòria perquè no es donin més llicències turístiques durant la temporadeta, per analitzar bé quin problema habitacional que tenim a Castelldefels, que és un problema greu, d'uns preus insostenibles tant de lloguer com de venda, i no ens fan ni cas. Llavors, aquest debat llarg, a llarg termini, ens hem de fer, hauria de ser un consens de totes les forces polítiques. Hi ha un debat de realment què passa amb la vivenda a Castelldefels. El govern PP i Som no està fent res, absolutament res, i té 4 o 5 terrenys ara mateix que podria construir-se vivenda pública i protegida amb preus més assequibles, tant de lloguer com de venda, per al futur de la gent jove, o no tan jove, o tota la gent de Castelldefels. I aquest és un debat que està pendent, i a veure si PP i Som són valents d'afrontar aquest debat, no?
1: Doncs ara justament arriba aquesta pausa institucional, perquè justament arriba les vacances d'estiu, que podria ser el moment d'anar pensant ja de mirar cap al setembre. Quines qüestions creus que haurien de marcar el debat polític d'aquesta tornada de vacances?
2: No, la tornada de vacances vindrà marcada per la... si ens permeten fer debat, per la preparació dels pressupostos de l'any que ve. Serà la gran cavall de batalla. Sí.
1: I vostès quines seran les prioritats que defensaran durant el proper curs polític?
2: Pues el que acabo de dir una miqueta. Política de vivenda, per suposat, el primer, número 1, política de vivenda, i després totes les ajudes a entitats i associacions, pujada de subvencions i ajudes a entitats i associacions tant esportives com culturals, perquè la veritat és que amb la situació econòmica de l'Ajuntament, que es vanagloria molt el govern PP de que és una situació magnífica, i és una situació magnífica perquè van pujar impostos, això que no us oblidi ningú, que no ho perdin de vista això, doncs el que hem de treballar és vivenda, serveis socials, ajuda a totes les persones necessitades, buscar, intentar ajudar a les persones que tenen problemes laborals, i el tema d'ajuda a entitats, a associacions. Això és molt important. Servei social, ajuda a entitats i vivenda. Doncs... Sense oblidar, evidentment, clar, tots els temes de seguretat, de neteja i d'altres temes culturals i socials i artístics de Castelldefels que necessitem, no?
1: Sí, sí. Justament ara que parla vostè del tema cultural, estem arribant a l'estiu i justament amb l'estiu tenim la Festa Major.
2: Sí, la Festa Major, clar.
1: Doncs,
2: sí, és una gran Festa Major de Castelldefels.
1: Sí, perquè són els mesos més intensos de l'any, justament perquè en tenim moltes visites turístiques, tenim la Festa Major. Com està veient l'estiu a la ciutat? Com...
2: Bé, tenim des de ja fa temps, des de ja fa temps tenim una acceptació, una demanda de molt turisme aquí a Castelldefels, perquè no tant... Per no tant, durant l'estiu està calculat que venen més d'un milió i mig de persones. Doncs, clar, això té que portar una necessitat de control de platges, de control de seguretat, de neteja, i amb això és una de les coses que Castelldefels canvia molt durant aquests mesos d'estiu, no? Però esperem que l'actual govern, igual que ho fèiem nosaltres quan governàvem, controli tots aquests aspectes de seguretat, de neteja, de cura de les platges i de l'oferta bueno, i de l'oferta gastronòmica, cultural, doncs estigui a morda i en convivència per tothom, no? Són uns mesos, doncs, amb molta afluència de persones i esperem, doncs, que tothom pugui gaudir, tant els de fora com els de casa, no?
1: I tenim ja posada la mirada a la Festa Major. Vostè, què espera d'aquesta edició?
2: Convivència, respecte, gaudir d'aquesta època de l'any amb les nostres tradicions, la nostra cultura, com sempre, no oblidar-se mai d'aquest aspecte cultural i artístic i patrimonial que té Castelldefels, i per altra banda, pues, intentar, doncs, disfrutar, doncs, tot el mare magnum que l'actual govern PP som, doncs, ens ha portat, doncs, aquestes festes, no? Que ja sabem que són molt, molt donats a fer moltes festes, no només a Festa Major, sinó durant tot l'any. Moltíssimes, per qualsevol excusa hi ha una festa, que això val uns diners de cara a l'àrea municipal, ho paguem tots, que això no ho vidi ningú, que totes les festes que veuen pel cap de setmana ho paguem tots. Esperem, doncs, que hi hagi ordre, que puguem disfrutar-les, que surti bé, perquè la veritat és que l'aposta del govern de PP i PSC per aquestes festes és molt, molt, molt agosarada. Hi ha dies que n'hi ha 5 o 6 concerts a la vegada, i això, bueno, esperem que estigui controlat i ordenat i tothom pugui disfrutar ordenadament, no? Doncs... Però sobretot que ningú s'oblidi de la nostra història, la nostra tradició, la nostra cultura, les nostres platges, el nostre espai natural, i que tothom pugui disfrutar-ho amb respecte i convivència, no?
1: Doncs ja per acabar, perquè estem en els últims minuts d'aquest cofí, ens agradaria saber quin és el missatge que a vostè, doncs, li agradaria fer arribar als veïns i veïnes de Castelldefels que ens estan escoltant, justament, doncs, abans d'aquest parón de l'estiu polític.
2: Des del punt de vista, podem dir, més polític, és manifestar, com sempre, que el nostre grup municipal socialista no dubti pas cap ciutadà de Castelldefels que sempre estarem fiscalitzant tota l'acció de govern del govern PP i SOM en tots els aspectes, no? Els aspectes econòmics, financers, els aspectes de neteja, els aspectes de vivenda, de serveis socials, de tot el recolzament a les nostres entitats, i que hi ha moltíssimes a Castelldefels de tota mena, i que no dubtin pas i confiïn tota la ciutadania de Castelldefels, que en els pròxims mesos, doncs, podem veure encara més, doncs, com fiscalitzem i treballem per la millora de Castelldefels i els seus ciutadans. No, no tinguin cap dubte. El PSC ho té molt clar.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut fins als estudis de Ràdio Castelldefels. Li estem molt agraïts i, doncs, li desitgem unes molt bones vacances, que suposo que són merescudes després de moltes tot gràcies. El que han portat d'aquests 6 mesos a la posició. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: A vosaltres, quan vulgueu, ja sabeu. Perfecte.
1: Sí, retornarem al setembre.
2: És un plaer, perfecte, clar que sí, gràcies.
1: Doncs gràcies, bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
5: Radio Castelldefels. Són les 11. Radio Castelldefels.
6: Bon dia, són les 11. I a aquesta hora estem pendents de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del centre del comandament de Navaluenga per donar-nos l'última hora sobre aquests focs a la Comunitat de Madrid i a Àvila. Mentrestant, destaquem que augmenta el risc a Catalunya d'incendis forestals. I ara mateix connectem amb el centre de comandament de Navaluenga, on sentirem el president del govern, Pedro Sánchez.
7: El teniente general Marcos, a la secretaria general de Protección Civil, a Virginia, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que me acompañan en esta breve comparecencia. Hace cuatro días estuve visitando este mismo municipio, querido alcalde, querido presidente, y en esas montañas se veían trabajar a todos las capacidades desplegadas por el sistema de protección civil, a los focas, como consecuencia de las columnas de humo que había por los incendios. Hoy, afortunadamente, no es así, aunque evidentemente continuamos en alerta y comparecemos después del que va a ser el último CECOT de esta emergencia nacional. Como saben ustedes, hace ya unos días, a propuesta de la Comunidad de Castilla y León y también de la Comunidad Autónoma de Madrid, se pasó a nivel 3 en la lucha contra este único incendio que afectaba a la provincia de Ávila y también a la Comunidad de Madrid, para pasar el mando operativo al teniente general Marcos, a la UME, con el apoyo y la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, que ha sido el encargado de coordinar primero la solidaridad y las capacidades del resto de comunidades autónomas que se han volcado en la provincia de Ávila y en la Comunidad de Madrid, y por supuesto también articular toda la ayuda, toda la solidaridad del Mecanismo de Protección Civil Europeo y también gracias a los acuerdos bilaterales con países terceros, como pueda ser Qatar o como pueda ser el caso de Turquía. Con lo cual, una vez escuchada la propuesta tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid como también de la Junta de Castilla y León y escuchados también los criterios técnicos y operativos del mando operativo de la Emergencia Nacional, del teniente general Marcos y, en definitiva, de la UME, hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2, y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia, que tranquiliza, que garantiza que efectivamente vamos a continuar con presencia de la UME y del Sistema Nacional de Protección Civil aquí, en Ávila, por supuesto también en la Comunidad de Madrid. Ahora, a las órdenes, al mando de la dirección operativa que tenga la Comunidad de Madrid y que tiene, por supuesto, también la Junta de Castilla y León, y, por tanto, los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, donde todavía tenemos que continuar con los trabajos de enfriamiento, de consolidación de todo lo alcanzado, tienen que estar tranquilos porque se cambia de mando operativo, pero, por supuesto, la presencia de todas las capacidades de la UME y, por supuesto, del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí. Se ha negociado desde el punto de vista técnico pues todo lo que se llama en términos técnicos la desescalada, pero sí me gustaría trasladar a los vecinos y vecinas que, por supuesto, vamos a continuar estando presentes, aunque evidentemente tendremos que reorganizar lógicamente nuestras capacidades en función de cómo favorablemente ha ido el incendio, porque hay otros lugares, también aquí en Castilla y León, en Burgos, en Zamora, por supuesto también en León, pero en otras partes de España, no me quiero olvidar, por supuesto, de la provincia de Castellón, incendios que exigen, que requieren también de esas capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil. Por tanto, creo que la conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional, de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante. Antes comentaba el teniente general, precisamente en este último CECOT, que han sido más de 150 horas seguidas de trabajo incansable por parte de todas las unidades operativas que han luchado en primera línea contra el incendio. A ellos creo que, al menos por nuestra parte, les debemos un mensaje de eterna gratitud, porque es gente que se juega literalmente la vida para defender la vida de sus conciudadanos, para defender los núcleos poblacionales y para vencer.
8: Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels avui.

0: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol.
1: Continuem repassant l'actualitat a la ciutat amb el butlletí de Castelldefels avui. Continua obert el procés d'al·legacions sobre la futura àrea bàsica de salut de Castelldefels 3. La ciutadania, les entitats i els col·lectius interessats poden presentar les seves observacions fins al 5 d'agost sobre la proposta de la creació de la nova ABS vinculada al futur cap de la Muntanyeta. L'Ajuntament tornarà a presentar al·legacions per reclamar molt més professionals i recursos, garantir una pediatria de proximitat, respectar la lliure elecció del centre i assegurar una delimitació territorial adequada. Les al·legacions es poden presentar de forma telemàtica a través dels tràmits de la Generalitat o presencialment als registres habilitats. La policia local ha reforçat les inspeccions als establiments alimentaris davant les altes temperatures. Els controls coordinats amb policia local s'han detectat 5 negocis amb deficiències en la conservació d'aliments, principalment relacionades amb el manteniment de la cadena de fred. Com a mesura preventiva, s'ha ordenat el cessament temporal de la seva activitat fins que acreditin que compleixen tots els requisits de seguretat alimentària. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major o les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex, Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Bueno,
1: es mi
0: ya...
1: cumple, es mi cumple.
2: 38 años me importa.
1: 38, sí, 38. Más 10, más 10.
0: Bueno, doncs, Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip, et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes
0: molt bon
1: gràcies.
0: Dia. I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí. Estoy muy bien acompañada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri. Les festes majors de cadascun dels barris, de, bueno, de cadascun, d'això ja entrarem, diversos dels barris de la

0: nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí.
2: No. Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Uh-huh. Per què és tan important? Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Es, no sé, Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: Uh-huh. I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també, quan arriba el moment de començar a organitzar-les, fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin. Precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, uh-huh, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves doncs, aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i en pocs mesos ja tornarem a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, uh-huh, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vistalegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vistalegre?
1: Pues mira, en todas ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vistalegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor, bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos, ola de calor tras ola de calor.
0: Se está marcando
1: las cifras. Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y bueno, y nos lo han agradecido y todo el mundo muy muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vistalegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Perquè per això són les festes.
1: I tant,
0: sí. I a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si no vaig equivocada, vegada perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre i amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les com ens estaves dient, Imma.
1: Estamos, ya lo sabéis, en todas las fiestas, fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida i esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols, sí, també perquè arribin a meta, perquè
2: tant, sí, sí,
0: la velocitat. Molt bé. Això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses, sí, amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys. O sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que han fet? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito es compartir.
0: Exacte, Imma, fer aquest teixit comunitari. Em destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, Estefania, yo creo que las fiestas de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, ¿no? O sea, compartir, y la empatía, ¿no?, que se tienen, ¿no?, los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
0: Clar, al final són festes que les pensen també perquè hi participin infants, joves, també adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, lo que tú decías, és per a tot públic.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí que no ho tinc.
1: Sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carreres del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminadé, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara, Imael.
1: A primera fiesta mayor de Castelldefels.
0: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja la cabeza de cartell,
1: sí,
0: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, i no podem esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas superchulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el mundo se entere.
0: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no, Francesc?
2: Del 13 al 16.
0: Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. I amb aquesta crida molt important que ens avançava Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad, animaus.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la Festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Ai, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de Festa Mayor?
0: Ah, bueno, jo... Bueno, jo ja... A mi no m'has de donar molta cua. Jo ja estava mirant el rellotge i pensant, a veure,
1: és que tenemos tantas
0: minuts.
1: Ganas de que venga Fiesta Mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent, sembla bé. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma. Que acabis de passar molt bon dia.
2: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i al teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Minut de silenci aquesta hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona com a condemna pel crim masclista de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. El presumpte agressor i parella de la víctima està en dependències policials i passarà demà a disposició judicial. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat davant l'alta mobilitat que es preveu per aquest cap de setmana al medi natural. El risc d'incendi molt alt o extrem afecta un terç de les poblacions del país i s'ha prohibit l'accés a 7 espais naturals. S'aixeca l'estat d'emergència nacional a l'incendi d'Àvila i Madrid, el més greu de la història de l'estat, ho ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc evoluciona favorablement i continua estabilitzat. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i encara hi ha prop d'un miler de persones evacuades. I malgrat l'intent dels bombers, l'incendi de la Vall d'Uixó no es podrà donar avui per estabilitzat. Les condicions favorables han permès, però, el retorn d'alguns evacuats. El president de Ceuta demana que es declari emergència nacional i es constitueixi un comandament únic per donar resposta a l'allau de migrants que arriben nedant a la ciutat autònoma. En l'última setmana han estat prop de 2.000. Les instal·lacions d'acollida de Ceuta estan desbordades, amb una sobreocupació en el cas dels menors del 2.400%. La inflació puja al juliol fins al 3,5% de mitjana, empesa pels efectes de la represa de la guerra a l'Orient Mitjà i la reducció d'alguns beneficis fiscals. En paral·lel, l'economia espanyola ha crescut el segon trimestre de l'any un 0,7%, en part per l'augment de les demandes interna i externa. La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, desvincula el seu indult parcial d'una negociació política amb Junts, tal com ahir també ho va fer Pedro Sánchez. En unes declaracions a 3Cat Info admet sentir-se lleugerida per no haver d'entrar a presó, però nega que sigui una victòria política. Els Mossos d'Esquadra intensificaran la vigilància arran del sabotatge a les boies que impedeixen als vaixells recreatius acostar-se fins a primera línia de platja entre Palamós i Mont-ras, al Baix Empordà. Es tracta d'una situació que s'ha anat repetint els últims anys.
1: Esports.
2: El Barça s'entrena a Anglaterra abans de jugar demà contra el Birmingham a 3:15 en directe a TV3, mentre que l'Espanyol va empatar ahir a 2 davant el Burnley en el primer amistós de la seva estada a terres britàniques. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després de perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. I al Barça de bàsquet, l'alè pivot Miles Norris deixa el club després d'una sola temporada i fitxa pel Bayern de Múnich alemany.

0: I ens queda el titular del temps. Avui sol i ambient molt xafogós amb una nuvolada, amb alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. Això sí, sense conseqüències. La temperatura pot tornar a arribar als 40 graus a ponent. Demà encara farà un dia de molt de sol, però amb temperatures que no pujaran tant i amb tronades al vespre que refrescaran l'ambient.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. El Canal Olímpic i el Castell de Castelldefels es consoliden com referents turístics al Baix Llobregat. Segons l'informe de visitants als atractius turístics de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic és el segon recurs més visitat de la comarca, mentre que el castell ocupa la segona posició en la categoria de patrimoni arquitectònic. Últims dies per inscriure's a les primeres penyes de la Festa Major. El termini per formar part de les primeres penyes de la Festa Major d'estiu finalitza demà divendres 31 de juliol. El Palm Market continua aquesta setmana amb noves activitats a la plaça de les Palmeres. El Palm Market ofereix a partir d'avui dijous una nova programació d'estiu a la plaça de les Palmeres, on aquesta nit hi haurà cinema a la fresca amb la pel·lícula Com entrenar a tu dragón. I durant el cap de setmana la proposta continuarà amb música en directe, de la mà de Malavida, l'espectacle infantil Mario Bros i una nova sessió de comèdia amb el Confessionario. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Aquest estiu estem vivint nous episodis de calor intensa, però les altes temperatures no són l'únic risc que preocupa les persones grans. També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem de?
1: Mira, el programa Parlem de és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. Parlem de s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
0: Uh-huh. Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prem el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
1: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és, d'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prémer el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb què les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistència és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Uh-huh. A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que et volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
1: Val. Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? D'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes en coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions, en base al que, a les indicacions que ens doni el SECAT.

0: des del servei local de teleassistència?
1: Es prioritzen sempre les persones més vulnerables per la seva situació de salut o pel fet de viure en un habitatge més aïllat. Sempre hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una, i per tant es comença per aquí, sempre es comença per les persones més vulnerables.
0: Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu o quina comprovació feu? Què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el servei local de teleassistència?
1: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li doncs, això vinculat, que li truquem perquè estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant, llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais, l'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. Nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i en millors condicions.
0: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prémer el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
1: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que feu amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
1: Bueno, no, generalment les cases estan... hi ha més cases potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no, la família una mica més lluny durant uns dies. És com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic. Vull dir, les incrementem a l'estiu. Bueno, jo crec que una mica és per això també, que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix amb més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... estan com més sols, no?
0: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prem el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
1: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de la

0: empresa, buscar una factura, trobar el telèfon, trucar en aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació en la que es troben.
1: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè a més també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
0: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, 2, 3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dades assenyalades, aniversaris, Nadals, bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú. Pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla, sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa o sola, sabem si té xarxa familiar o no en té, si té xarxa veïnal o no en té, per tant, ja sabem també en quina situació està. Això, estar en aquesta situació no vol dir que et sentis sola i que necessitis parlar, però sí que ja tenim una informació de base que, en funció de l'actuació, de les accions que faci o les trucades que faci aquesta persona, podem interpretar què és que fa perquè ens truque perquè no té amb qui més parlar. Per tant, allò, nosaltres fem totes aquestes trucades d'aniversaris, Nadals, que potser no rebrà cap trucada per part de ningú i llavors la fem des del servei.
1: El gran impacte que poden arribar a tenir aquests petits gestos, també. Això em porta a preguntar-me quin és el perfil professional de les persones que estan a l'altra banda de la línia?
0: Aviam, són teleoperadores formades amb el que és el servei local de teleassistència, amb teleassistències i després amb el funcionament específic del servei local de teleassistències. És una teleoperadora formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica, crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret, que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província, els municipis estan d'acord d'alguna forma, no?, s'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica professional per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al servei local de teleassistències.
1: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs, hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del servei local de teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
0: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que, ens, que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora perquè no trobi a faltar tant o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars, a les nostres persones estimades. El servei local de teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no? Amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Pues mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment, no la pot substituir, això també, el servei local de la teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit i, per tant, poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
1: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
0: Igualment, a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant, com sempre. Molt
1: bé. Perfecte. Adeu, bon dia, gràcies.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels, així som.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 30 de juliol. Comencem amb els principals temes de l'informatiu de la jornada d'avui a Castelldefels. La sinistralitat viària continua evolucionant positivament. La sinistralitat viària evoluciona positivament a Castelldefels segons les dades corresponent al primer semestre de l'any. El nombre d'accidents de trànsit i de persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Castelldefels presenta una nova escola adaptada i de futbol inclusiu per infants i joves amb necessitats específiques. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. Castelldefels reforça la vigilància davant l'alt risc d'incendi forestal. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. Els socorristes rescaten i reanimen un banyista de 84 anys a la platja de Llumineta. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Llumineta. Comencem.

0: La sinistralitat viària continua evolucionant positivament a Castelldefels. Segons les dades corresponents al primer semestre de l'any, el nombre d'accidents de trànsit i de persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 153 accidents de trànsit amb un total de 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5%. També es redueix el nombre de ferits greus, que passa de 8 a 6 persones, és a dir, un 25% menys. A més, igual que ja va succeir durant tot l'any 2025, no s'ha registrat cap víctima mortal al municipi. Des de Policia Local valoren positivament aquests resultats i atribueixen a les tasques de prevenció, control i conscienciació que es desenvolupen de manera continuada al llarg de l'any, ho explica el sotinspector de la Policia Local, Leo Piqué.
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no han tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí, insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
0: Malgrat la reducció general de la sinistralitat, l'informe també posa de manifest la necessitat de continuar incidint en la protecció dels col·lectius més vulnerables. De fet, la meitat de les persones ferides en accidents de trànsit formen part d'aquest grup. Els motoristes continuen sent els usuaris amb més lesions registrades, amb 32 persones ferides. Els segueixen els vianants, amb 15 ferits, els ciclistes, amb 12, i els usuaris de vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb 8. Les dades recullen, a més, que el 60% de les persones lesionades són homes i que en un 14% dels accidents es va detectar la presència d'alcohol o drogues, un factor de risc que continua preocupant a les autoritats. Per aquest motiu, la policia local manté durant tot l'any campanyes específiques de control, especialment durant els mesos d'estiu, quan augmenta la mobilitat del municipi.
1: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: L'estudi també permet identificar els punts de la ciutat on es concentra més sinistres. Durant aquest primer semestre, l'Avinguda Constitució encapçala el registre amb 13 accidents. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 sinistres cadascuna. Una informació que, segons la policia local, resulta fonamental per planificar dispositius de vigilància, actuacions preventives i futures millores en matèria de seguretat viària. Més enllà dels controls i les sancions, els responsables policials destaquen també el paper de la conscienciació ciutadana, especialment pel que fa al consum d'alcohol i drogues d'abans de conduir. Asseguren que els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en la percepció social d'aquestes conductes de risc.
1: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Amb tot, les dades del primer semestre confirmen una evolució favorable de la seguretat viària a Castelldefels. Tot i els bons resultats, la policia local insisteix que cal continuar treballant per reduir encara més la sinistralitat, especialment entre els col·lectius més vulnerables, i reforçar la lluita contra els comportaments de risc al volant. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova Escola Adaptada de Futbol Inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. El projecte es va presentar aquest dimecres al Camp Municipal dels Canyars davant de representants municipals responsables de les entitats impulsores i famílies interessades. La iniciativa neix amb l'objectiu de garantir que infants i joves amb necessitats específiques d'esport i de suport puguin accedir a la pràctica esportiva en un entorn adaptat, inclusiu, respectuós i amb les seves necessitats. Des d'ISTEA expliquen que la proposta respon a una demanda de moltes famílies que buscaven espais esportius adaptats als seus fills i filles. Escoltem la Pilar García, directora d'ISTEA.
2: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: L'escola és fruit de la col·laboració entre l'associació especialitzada en l'acompanyament de persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies i la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels, creada per impulsar projectes socials vinculats a l'esport. Els seus responsables destaquen que la iniciativa vol convertir el futbol en una eina d'inclusió social i desenvolupament personal, obrint les portes a infants que sovint troben dificultats per participar en activitats esportives convencionals. Així ens ho explica el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz.
3: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment al futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Abans de l'inici de les activitats previstes per al setembre es durà a terme un treball individualitzat amb cada participant. Aquest procés incluirà reunions amb les famílies, l'elaboració de perfils sensorials i l'avaluació de necessitats específiques perquè cada infant per adaptar al màxim les sessions esportives. A més, els entrenadors rebran formació específica i es prepararan activitats i materials adaptats per afavorir la participació i el benestar dels participants. El projecte ha despertat un notable interès abans fins i tot de la seva posada en marxa. Segons les entitats impulsores, ja n'hi ha més d'una veintena d'infants inscrits per participar en aquesta primera temporada. Els seus responsables remarquen que l'objectiu va més enllà de la pràctica esportiva i que l'escola està oberta a qualsevol infant que necessiti un suport específic per desenvolupar la seva activitat dins d'un entorn segur i inclusiu. Amb aquesta nova escola adaptada i de futbol inclusiu, Castelldefels reforça la seva aposta per un model esportiu més accessible i inclusiu amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar que tots els infants i joves puguin participar de la vida esportiva de la ciutat. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. De les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les possibles ratxes de vent converteixen aquests mesos en un període especialment delicat per la prevenció d'incendis. Aquest mateix cap de setmana, els serveis d'emergència van intervenir en un incendi forestal a la zona de Calganxo. La ràpida actuació dels primers efectius desplegats va permetre controlar el foc en una fase inicial i evitar que les flames es propaguessin a una superfície més ampla. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica com es van desenvolupar aquesta intervenció.
1: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vista Alegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, a Vista Alegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu, perquè a més això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric.

0: de matinada al carrer Pérez Galdós del barri del Poal. En aquest últim cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fruita de gas. Malgrat la complexitat de la intervenció, les flames no van arribar a la zona forestal propera, evitant així conseqüències de major gravetat. La ubicació de Castelldefels, envoltada en part per espais naturals i zones boscoses, fa que la prevenció sigui una prioritat constant durant els mesos d'estiu. Els responsables de seguretat recorden que qualsevol incendi, encara que s'iniciï lluny del municipi, pot acabar afectant l'entorn si es donen les condicions meteorològiques adequades. Per aquest motiu, la coordinació entre la policia local, els bombers de la Generalitat, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de cossos d'emergència resulta essencial per actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència. D'altra banda, la Generalitat manté activades diverses restriccions preventives davant del risc d'incendi forestal. Recordem que aquí a Castelldefels fins al pròxim 2 d'agost continua prohibit fer foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que ens envolta. Els especialistes insisteixen que els primers minuts són determinants a l'hora de tenir controlat un incendi. Per això fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant el medi natural com la seguretat de les persones. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre que aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Llominetes. Els fets van tenir lloc dimarts al matí davant de la passarel·la 19, quan un home de 84 anys i veí d'Esparreguera va ser localitzat inconscient dins de l'aigua abans de l'inici oficial del servei de socorrisme. L'avís es va produir a les 9:37 minuts, mentre que els equips de salvament es trobaven en fase de desplegament dels diferents sectors de la platja. En arribar al lloc dels fets, els socorristes van rescatar l'home de l'aigua i van iniciar immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar i administració d'oxigen. La primera assistència va resultar determinant, ja que la víctima va recuperar la respiració abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, que posteriorment es va fer càrrec del trasllat i l'atenció sanitària. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica quin és el protocol que s'ha activat davant de situacions d'ofegament i la importància d'actuació immediata durant els primers minuts.
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, bueno, ja els estem vist, no? A les torretes o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per cada persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen, no? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida. Tenim desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: L'incident ha posat de manifest la importància de la formació i la preparació dels equips de salvament que treballen a les platges del municipi. Al llarg de l'any es realitzen simulacres i exercicis específics per garantir una resposta eficaç davant d'emergències com aquesta. Aquests protocols formen també part dels requisits associats a distintius de qualitat i seguretat com la bandera blava, que avalen les condicions i els serveis que ofereixen les platges de Castelldefels. Des de l'Ajuntament recorden que el servei de salvament de socorrisme funciona diàriament a partir de les 10 del matí. Per aquest motiu es demana extremar les precaucions durant les primeres hores del dia, quan encara no hi ha servei operatiu a tota la platja. Els responsables de seguretat insisteixen que, malgrat que les platges de Castelldefels són espais segurs, és fonamental respectar la senyalització i seguir les indicacions dels socorristes i actuar amb prudència dins de l'aigua. Així ho recorda el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes,

0: I sempre hem actuat, sempre hem, ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi, i que gaudeixin, però sempre amb cautela, i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar un malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent, de vegades, la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no? No te pots confiar. Si vols nedar, no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i, sobretot, fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva.
1: La intervenció d'aquesta setmana a Lluminetes exemplifica la importància de comptar amb els equips formats i coordinats davant de qualsevol emergència. Un succés que també serveix per recordar que la prevenció continua sent la millor eina per gaudir de la platja amb seguretat durant els mesos d'estiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 31 de juliol a Castelldefels. La sinistralitat viària continua evolucionant positivament. La sinistralitat evoluciona segons les dades corresponent al primer semestre de l'any. El nombre d'accidents de trànsit i de les persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Castelldefels presenta una nova escola adaptada i de futbol inclusiu per a infants i joves amb necessitats específiques. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova escola adaptada de futbol inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. Castelldefels reforça la vigilància davant l'alt risc d'incendi forestal. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, situació que obliga a mantenir la màxima vigilància a Castelldefels. Els socorristes rescaten i reanimen un banyista de 84 anys a la platja de Lluminetes. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Lluminetes. Ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que estan que marquen l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Màxim risc d'incendi en un terç de Catalunya. 17 comarques estan en alerta i 7 espais naturals tancats. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
1: Tot això a partir d'avui, però amb la previsió que serà un cap de setmana amb molt moviment. Uns acaben les vacances i d'altres les comencen. I per això les autoritats demanen la màxima prudència a tothom, especialment aquells que van al medi natural. Marta Prat.
3: Les zones que preocupen especialment són a Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on farà més calor i el risc serà més alt. Hi ha gairebé 400 municipis del país en nivell molt alt o extrem de risc de foc forestal. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquests dies que tindrem ara aquesta calor intensa i també aquest risc d'incendi forestal molt elevat, molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama.
1: Emergència a Ceuta. Les autoritats de la ciutat autònoma estan desbordades per la quantitat de migrants que travessen nedant els 3 quilòmetres que els separen del Marroc. El president de Ceuta va demanar al govern espanyol la declaració d'emergència nacional per assumir conjuntament la pressió migratòria d'aquest estiu.
3: La Guàrdia Civil de Ceuta alerta que la majoria dels que entren nedant a Espanya són menors i alguns moren en l'intent. Una situació especialment greu. Reixit Xivi, membre de la Guàrdia Civil.
5: La situación es caótica. Estamos enfrentándonos a un drama migratorio de consecuencias imprevisibles.
1: I Rússia castiga durament Ucraïna. La nit passada han caigut en diverses ciutats ucraïneses centenars de míssils i drons i hi ha hagut almenys 8 morts. Un míssil ha entrat en l'espai aeri de Polònia, soci de l'OTAN, que ha hagut de mobilitzar avions de combat. Moscou, Cristina Solias.
6: Moscou ha llançat 280 drons i una setantena de míssils contra les ciutats ucraïneses, però un dels míssils ha caigut a uns 100 quilòmetres a l'altra banda de la frontera. La defensa antiaèria polonesa ha activat les sirenes i els avions de combat, tot i que, finalment, el projectil s'ha estavellat sense provocar danys ni ferits.
1: I la guerra a l'Iran també empitjora. Els Estats Units han tornat a bombardejar el país i han atacat desenes d'objectius militars. L'Iran s'hi torna i ha atacat bases nord-americanes a Jordània.
3: Amb tota aquesta represa bèl·lica, el preu del petroli ha pujat fins als 90 dòlars al barril de Brent.
1: Justament l'encariment dels carburants i de l'electricitat han fet pujar la inflació aquest mes de juliol fins al 3,5%.
3: Un augment que també es deu a la retirada de les ajudes del govern espanyol, que va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i les dels combustibles al juny.
1: I a la cultura, el Saló del Gaming s'amplia i vol ser el principal referent dels videojocs al sud d'Europa, això sí, sense renunciar al català. Barcelona, Montse Mas.
7: El nou certamen, fruit de la fusió del Saló Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc per projectar el videojoc català al món. David Pou de Vida, portaveu de l'esdeveniment.
8: Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge.
7: S'hi podrà jugar una seixantena de videojocs en català entre els més de 300 punts de joc disponibles.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, ens mirarem els esports amb l'Ernest Macià, perquè Ernest, el Barça femení, està pendent de fer públic el nom del fitxatge més car de la història.
9: Exacte, el traspàs més car per prop d'1,5 milions d'euros d'una davantera brasilera que juga al Manchester City. Al programa us explicarem qui és i també us explicarem el dia a dia del masculí des d'Anglaterra. El Barça masculí avui ha començat tot just a entrenar a l'equip Rafinha.
1: I ara ens mirem les carreteres. Marilús García.
10: Bon dia. Doncs queda trànsit intens a l'AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia, després que han retirat un camió articulat que ha tingut un accident. També hi ha algunes cues a l'AP7 a Castellbisbal i a Bellaterra, també en sentit nord, i a les rondes de Barcelona, ronda a dalt de Pedralbes a Vallcarca, direcció Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat.
1: I ens queda el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Perquè les temperatures s'enfilen, oi? Tomàs Molina, bon dia.
12: Molt bon dia. Doncs sí, però veiem canvis a curt termini. Avui, un altre cop, es tornaran a assolir els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent, potser també en d'altres indrets, potser de les Terres de l'Ebre o fins i tot alguna zona de l'Alt Pirineu, amb aquest dia de sol, però també amb nuvolades que aniran creixent al llarg de les properes hores i que, de fet, comencen a marcar una situació amb una mica més d'inestabilitat de cara a demà. Avui creixeran núvols, però en principi no hi haurà precipitació i aquests avisos de calor que continua marcant el Servei Meteorològic de Catalunya. Però demà el dia començarà amb sol, a primeres hores amb intervals amb núvols a la façana litoral, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, també boires que seran presents sobretot cap a l'Empordà, s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, i després de la tarda demà creixeran nuvolades. I aquí sí que hi ha el canvi, perquè aquests núvols acabaran donant ruixats i tempestes demà al vespre, que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu. Localment podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra i també podran donar-se a la resta del Pirineu, en punts de muntanya de la resta del país i especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però, sobretot, arribarà aire una miqueta més fresquet que farà que la nit sigui de més ben dormir. Aquesta nit encara no, però la de demà serà de més ben dormir i, a més, el cap de setmana sembla que es manté aquesta situació de més inestable i, per tant, amb més ruixats, i això, com a mínim, ajudarà a apaivagar una miqueta les temperatures.
1: Doncs esperem aquestes nits que siguin de més bon dormir. Gràcies, Tomàs.
12: Molt bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per aquests pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions del país estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. Cristian Roldán.
13: A hores d'ara hi ha més de 380 municipis entre els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Preocupen especialment la zona de Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on s'estan registrant les temperatures més altes. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda a 3cat.info que bona part dels incendis són provocats.
14: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
13: Precisament avui el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a l'Anoia, que es va produir a principis de juliol, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest estiu. La investigació ha determinat que les flames es van originar al voral de la carretera, on es van trobar restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cervesa. A més, també relaciona aquest individu amb un incendi el 29 de juny també d'enguany i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona.
1: Doncs justament el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i encara no s'ha pogut estabilitzar després de 6 dies consecutius que fa que crema. Avui la presència de fum a la zona dificulta les tasques dels mitjans aeris. En canvi, el perímetre de l'incendi es manté estable i un miler de veïns ja han pogut tornar a casa seva. Anem fins a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa, bon dia.
15: Els veïns dels 6 municipis més allunyats del foc ja poden tornar a casa, però es mantenen 7.000 persones encara desallotjades. El foc continua actiu i aquest matí les feines d'extinció s'han endarrerit perquè el fum acumulat no deixa actuar bé els mitjans aeris. Tot i així, els treballs donen fruit, segons els bombers, i se centren ara en el flanc oest i en assegurar el perímetre. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
16: En la zona de Artana és on tenemos más frente de llama, y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
15: Els 7.000 evacuats no podran tornar a casa fins demà com a mínim perquè el foc continua actiu i encara sense estabilitzar. Els veïns de la Vila Vella ja tenen aigua potable i la Generalitat Valenciana en reparteix d'embotellada a aquelles poblacions on s'ha aixecat avui l'evacuació dels veïns, com detalla Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
17: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable.
15: El perímetre del foc no creix, es manté en 81 quilòmetres i les hectàrees afectades augmenten, però molt poc, fins a les 9.600. Avui també s'ha desconfinat la urbanització d'Onda, que encara quedava sota aquesta mesura.
1: I mentrestant, a Madrid i a Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc continua estabilitzat.
18: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
1: Ara bé, tot i aquesta evolució favorable de les darreres hores, encara queden un miler de persones evacuades de la Comunitat de Madrid i ara diversos municipis comencen a afrontar els desperfectes provocats per les flames. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
19: Bon dia. Pelayos de la Presa encara no té la llista completa del que ha destruït l'incendi, però les flames van envoltar totalment el poble. El nucli urbà es va salvar, però els afores i les urbanitzacions, almenys una vintena de cases estan completament calcinades. Hi ha un centenar de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic està molt afectat i la zona del pantà, un pol d'atracció de visitants, ara és una de les imatges més colpidores del desastre. El paisatge s'ha tornat negre i gris, hi ha clubs cremats i el càmping es pot dir que ha desaparegut. Toca refer-ho i l'alcalde, que ens ha atès abans de parlar amb els tècnics de la Comunitat de Madrid, que han vingut a oferir suport, admetia que els que han perdut les cases ho tindran molt difícil per poder quedar-se.
20: No tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda social, no hay una casa en alquiler porque el tema de la vivienda está complicadísimo y no hay manera de encontrar ahora mismo. Si aunque el ayuntamiento dijera, venga, vamos a buscar cuatro casas para alojar a estas familias, no encontraríamos dónde.
19: La Comunitat de Madrid s'ha compromès a buscar los hotels mentre troben pisos de lloguer assequible on es puguin instal·lar, però aquí no podrà ser. L'altra preocupació del poble és què passarà amb el que fins ara ha estat la principal font d'ingressos d'aquesta zona, un paradís natural que traía miles de estiuejants. L'Àngela és la perruquera del poble.
21: La gente que tiene apartamentos turísticos, que tengo clientas que tienen apartamentos turísticos, ya pues no sabemos qué va a pasar, porque es que para ver esto te quedas en Madrid o te quedas en tu ciudad.
19: De moment toca salvar l'emergència, netejar, llançar el que ja no es pot recuperar, arreglar el que es pugui i fotografiar detalladament els danys per reclamar les assegurances el que es pugui cobrar.
1: I ara ens mirem l'emergència humanitària que es viu a Ceuta. Perquè entre 250 i 300 migrants estan arribant cada dia a Ceuta nedant. Equips de rescat de la Guàrdia Civil alerten que la situació és insostenible i que molts dels que arriben o que moren pel camí són nens i adolescents. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, reclama que es declari l'emergència nacional davant un fenomen que, segons alerten, va més enllà de l'habitual repunt migratori dels estius. Les ONG posen l'accent en la falta de recursos de les zones frontereres. Cèlia Sarnades.
22: Doncs sí, estan arribant per mar molts menors i també famílies senceres i en pocs dies s'han trobat més de 10 cadàvers d'ofegats. Ens ho ha explicat a 3Cat Info el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, Rashid Sbihi.
23: Están llegando adolescentes, niños, mujeres. De hecho, la gendarmería marroquí rescató estos últimos días a una familia al completo con niños menores de edad. Te voy a pasar un dato que es estremecedor. Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
22: Molts dels migrants es posen a nedar des de la ciutat d'Efnidek, al nord del Marroc, amb mitjans precaris.
23: Cada uno están utilizando los artilugios de los que disponen. Hay muchos nadadores que utilizan trajes de neopreno, otros flotadores que utilizan nuestros hijos cuando los llevamos a la playa. Sí. Arrojan al mar de playas que están a unos 3 kilómetros de nuestra ciudad. Mar adentro, travesías de 4, 5, incluso 8 horas, poniendo en grave riesgo su vida y también poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles que acuden a su rescate,
22: Hi ha imatges de desenes de flotadors, efectivament, davant les costes de Ceuta. El centre d'acolliment de la ciutat, el CETI, té 512 places, però ara acull 700 persones i centenars més s'apilonen a l'exterior. La sobreocupació als centres de menors és del 2.400%. El president de Ceuta, en una entrevista a la SER, parla d'emergència.
0: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
22: També en una entrevista a 3CAT Info, Miguel Ángel Morales, que és el director de la Fundació Suracoge, que agrupa 11 ONGs d'Andalusia, Ceuta i Melilla, denuncia el que ell considera el problema de base.
2: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas en una ciudad que al final no deja de ser un punto fundamental de la frontera entre Europa, la Unión Europea y África, ¿no?
22: Tant el govern de Ceuta com els equips de rescat, però, vinculen aquesta situació a la recent sentència del Tribunal Suprem que ha prohibit la devolució en calent dels migrants que arribin a Espanya nedant.
1: Doncs tota aquesta situació que es viu a Ceuta contrasta amb el discurs públic triomfalista que ha fet el rei del Marroc, Mohamed VI, coincidint amb el 37è aniversari de la seva coronació.
22: Doncs sí, Mohamed VI ha destacat les millores agrícoles, econòmiques i de protecció social al país i ha lloat l'estabilitat pública política i institucional del Marroc.
4: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política i institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
1: Passen 2:15, una pausa i ara mateix tornem.
5: Catalunya migdia.
24: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
26: Si vols ser la compra, ve a Tanacarre.
27: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid del 31 de juliol i l'1 d'agost.
28: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
29: Catalunya migdia.
1: I ara ens mirem al món perquè Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna. Ha estat aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha caigut en una zona deshabitada de l'est de Polònia, sense causar cap ferit. El primer ministre ha condemnat la violació de l'espai aeri, però també ha assegurat que no veu motius per pensar que Polònia fos l'objectiu. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Les defenses ucraïneses han abatut 260 dels 280 drons i part dels míssils, però un dels projectils ha caigut a una casa de Krivirik i ha matat tota la família, 3 adults i 3 nens de 5, 11 i 17 anys. El BIF, molt a prop de la frontera polonesa, l'Oksana ha salvat la vida pels pèls. Explica que l'exèrcit rus ha fet un double tap al seu edifici, és a dir, que ha llançat un segon atac contra el mateix objectiu quan ja havien arribat els equips de rescat i bombers. Un atac tàctica militar que sovint pot constituir un crim de guerra.
3: Érem en una habitació de casa quan els bombers van començar a apagar el foc. Aleshores hi va haver una altra explosió. Un míssil va detonar i la metralla ens va impactar. Crec que alguna cosa va esclatar mentre els bombers apagaven el foc.
6: Rússia només ha confirmat l'atac a objectius militars ucraïnesos. De moment, però, no ha fet cap valoració sobre el fet que un dels seus míssils hagi entrat a l'espai aeri de Polònia. A l'est del país han sonat les sirenes antiaèries aquesta matinada i s'han activat els avions de combat. Finalment, s'ha trobat un cràter amb restes metàl·liques d'un artefacte que no ha provocat danys ni ferits.
1: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. Després d'una pausa de 5 dies, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb

0: Doncs amb tot aquest clima bèl·lic, aquest mes ha tornat a pujar la inflació. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. De mitjana, són un 3,5% més cars que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al mes de juny. Tot això, segons l'Institut d'Estadística Espanyol, Mireia Sala.
1: La represa del conflicte ha encarit el petroli i el gas, i a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
2: Estem amb una volatilitat tremenda, fins i tot dels nivells de conflicte, no? I, per tant, com hi ha volatilitat dels nivells de conflicte, també tenim una alta volatilitat dels preus dels petrolis i del gas, que és el que més influeix sobre els preus energètics, no?
1: Alhora, s'han sabut les dades de creixement de l'economia espanyola. Malgrat la guerra, manté el ritme. D'abril a juny ha crescut un 0,7% intertrimestral, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. En termes interanuals, el creixement ha estat del 2,7%, el mateix que el primer trimestre.
0: Els darrers dies han circulat continguts, sobretot a xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació, sobre una possible nova apagada. Tot això perquè Red Eléctrica està demanant a les indústries que es desconnectin de la xarxa perquè no hi ha prou energia per tothom. D'entrada, val a dir que mai es pot descartar una apagada general com la que ja hem viscut, però sí que podem explicar que aquesta petició de Red Eléctrica no significa en cap cas que la xarxa estigui al límit, ni tan sols que ens trobem en situació d'emergència. Ens ho explica el responsable de verificació de 3Cat Info, Carlos Baraiba.
3: El cert és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 de la nit, Red Eléctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica per enviar l'energia a altres llocs on era necessària. Els dos cops va ser perquè hi havia un pic de demanda per l'onada de calor i, a més, un dèficit puntual d'energia eòlica sumat en un dels dos dies a que Vandellós 2, la central nuclear, estava aturada per una avaria. En aquesta situació, Red Eléctrica té diversos mecanismes per regular on va l'electricitat que s'està produint. Un d'aquests procediments és el que es va activar i que preveu demanar a les indústries que deixin de consumir com a màxim a més durant 2 hores. Això, però, no és un mecanisme d'emergència, ni vol dir que la xarxa estigui al límit. És un procediment establert al qual les indústries s'hi apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. És un mecanisme, dels diversos que hi ha, per fer la xarxa més flexible i adaptable. Des del 2022, quan es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica estigui en un moment crític.
0: Hem parlat de la xarxa elèctrica i ara parlem de la fibra òptica, perquè la Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis de les Terres de l'Ebre, que són més petits. Forma part del projecte que fa anys que s'està aplicant a la demarcació per construir les canalitzacions per les vies de la seva titularitat. Després, la Generalitat o les empreses privades fan arribar la fibra a tots els pobles. Tarragona, Manestre.
4: El projecte beneficiarà Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una micro rasa al lateral de la calçada principal de carreteres locals on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra. La Diputació ja fa 7 anys que està fent aquest tipus de desplegament i ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures.
5: I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
4: Els alcaldes de Mas de Barberans, Daniel Lleixai, de la Fatarella Jordi Rius, creuen que la fibra els ajudarà a democratitzar l'accés a una connexió d'internet de qualitat.
6: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
7: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble, tindre la fibra òptica soterrada, crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
4: Fins ara s'han fet 220 quilòmetres de canalitzacions. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més en noves canalitzacions per a fibra òptica al Priorat.
0: Diversos països europeus, com ara Alemanya o el Regne Unit, pateixen una situació de sequera que, entre d'altres, està afectant els grans rius. És el cas del Rin, la via fluvial de mercaderies més important d'Europa. Juntament amb el Danubi i el Roine, són utilitzats per transportar-hi cada any al voltant de 300 milions de tones, 4 vegades el volum que mou el port de Barcelona. Els nivells baixos d'aigua posen la navegabilitat en perill i afecten la indústria més propera. Pere. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
8: Bon dia. Una franja de sorra creixent fa dies que escanya el curs de l'aigua.

0: l'aigua del Rin. De moment, les barcasses encara esquiven l'obstacle, però la situació s'està complicant. El poble de Caop, a Renània-Palatinat, es mesura el gruix de la làmina d'aigua. El nivell òptim són entre 2 i 3 metres. Actualment ha caigut a 28 centímetres. Això té conseqüències greus. Markus Erdmann, cap del Departament de Navegació Fluvial d'Alemanya.
1: Ja no es pot fer la càrrega completa. Per tant, per transportar la mateixa càrrega, has de fer servir més vaixells amb càrregues més petites. Òbviament, això encareix i complica l'operativa.
0: A Múnich, les fonts públiques van deixar de rajar a mitjans de juliol. L'Ajuntament va tallar l'aigua per estalviar. Netejar el cotxe particular ja només es pot fer als túnels de rentat. Fa falta que plogui. Dominic Krause, alcalde de Múnich.
2: Per recuperar els nivells normals d'aigua amb les nostres captacions, caldria que plogués unes quantes setmanes, com a mínim una o dues de seguides. I d'això no estem ben lluny.
0: El riu Spree, al seu pas per Berlín, també es troba per sota de la mitjana. Un 70% de l'aigua de boca de la capital s'extreu del riu, una demanda que anirà a l'alça perquè la població continua creixent. També hi ha indústria que necessita molta aigua, com la gigafactoria de Tesla a Grünheide o els projectes de centres de càlcul per a la intel·ligència artificial. Alemanya, certament, tampoc s'escapa dels múltiples impactes del canvi climàtic.
3: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dona la raó a Pedro Sánchez i nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, creu que indultar-la no ha estat pel líder del PSOE plat de bon gust, Jordi Corbalán.
4: Sí, aquest matí, en una entrevista a TV3, Laura Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental i que la sentència, el mateix jutge, considerava desproporcionada la pena de presó. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política i, encara que diu, que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
5: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
4: Laura Borràs ha assegurat que ella no ha demanat mai l'indult i que no va participar en el procés de negociació política de la llei d'amnistia. De fet, el Tribunal Suprem va rebutjar aplicar-li l'amnistia com havia demanat el seu advocat Gonzalo Boye.
3: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat Singapur com a exemple de convivència per desmuntar els discursos anti-immigració de l'extrema dreta i ha defensat que aquesta ciutat-estat sigui un model a seguir per Catalunya. Illa tanca avui la seva gira pel sud-est asiàtic, enviat especial a Singapur. Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa s'ha emmirallat amb aquesta ciutat-estat per defensar que Catalunya té potencial per créixer i avisa l'extrema dreta que la immigració no és un problema.
7: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
6: Illa ho ha dit des d'aquí, des del rovell de l'ou de Singapur, al barri de negocis, en un fòrum empresarial, i per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes i ha reivindicat l'ampliació del Prat.
7: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
6: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. I demà, a primera hora, tan bon punt aterri a Barcelona, Illa compareixerà davant la premsa per fer balanç del curs polític.
3: Són 2:45. I ara anem a Madrid perquè el govern de la comunitat vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. També es desprendrà de 4 immobles més. Ho ha acordat el Consell de Govern, presidit per la mateixa Díaz Ayuso, i ja han posat xifres a l'operació immobiliària. Esperen recaptar 20 milions d'euros que, diuen, destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
8: Hola, bon dia. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, de 485 metres quadrats, comprat per la Comunitat de Madrid i que estaria destinat a oficines, ha tingut una vida efímera. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decidit tancar la polèmica provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ho ha anunciat avui el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, junt amb 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya.
9: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
8: Uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid per pal·liar els danys provocats pel pitjor incendi forestal a la Comunitat de Madrid.
3: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l'últim crim masclista a Catalunya de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. La víctima de 34 anys va morir per les ferides d'arma blanca provocada suposadament per la seva parella, que van detenir hores després. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi demà a disposició judicial. Miquel Jarque.
10: És la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Després del minut de silenci, la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
11: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
10: Estava en procés de separació i els dos fills de la parella rebien assistència dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la dona arran d'una denúncia presentada per la seva parella per una suposada agressió contra ell i els fills en comú.
3: El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com ara l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves amb l'objectiu que entri en servei a partir del nou pla de seguretat viària de l'any que ve. La Roca del Vallès, Marta Vallès.
12: Bon dia. Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars amb intel·ligència artificial. Les proves s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 més a la P7 a la Roca del Vallès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual.
13: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure què passa a la falda, si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
12: El nou radar és un carro amb rodes, com els nous de velocitat, que es pot portar on calgui. Porta dues càmeres, una que fotografia els vehicles de lluny i l'altra que capta l'interior quan passen a la seva alçada. Les proves han donat al voltant d'un 64% de fiabilitat, però el sistema es continua millorant. De 10 països on s'han fet aquestes proves, Catalunya és el tercer on més infraccions en l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó s'han detectat. Al migdia i en dies feiners és quan es cometen més d'aquestes infraccions. Al cap de setmana baixen. Aquí el nou sistema s'incorporarà en el pla de seguretat viària que es desplega l'any que ve.
14: Catalunya migdia.
3: 4:05. El Grec tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat, amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Barcelona, Marta Vives.
15: Durant un mes s'han desplegat 96 espectacles, un 58% dels quals en català i un 44% liderats per dones en 58 espais diferents de la ciutat. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. Entre alguns dels espectacles que han aconseguit un 100% de l'ocupació total hi ha l'inaugural, l'òpera de Tres Rals, també el de Florentina Holzinger, el concert de les Flors Prohibides o les cançons dels 50 anys del Grec, el muntatge de dansa sud-coreà Muljil o el concert de Maria Arnal i Lídia Pujol a la Sagrada Família. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat orgullosa d'aquesta edició.
16: Poder fer un festival que sigui amb aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara, que si no estàs lo perdis i no podràs després tenir la sensació d'haver estat.
15: Un dels protagonistes col·laterals d'aquesta edició ha estat la calor, en especial en els espectacles a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat què és una reflexió que s'han de fer.
14: És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor, no tant per al públic, però que és els assajos i el procés de producció de l'espectacle previ a la posta en escena.
15: El pressupost del Grec d'enguany ha estat de 4 milions d'euros.
3: Convertir Barcelona en el principal referent del videojoc al sud d'Europa, però tot això sense renunciar al català. És el gran objectiu del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà la primera edició aquesta tardor. La visita a Barcelona, la Montse Mas.
15: El nou certamen, que tindrà lloc del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc, neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i el Retro Barcelona, tres fires importants del videojoc a Catalunya que ara uneixen forces per fer de Barcelona una finestra al món per al talent català. David Pou de Vida, portaveu del Saga Barcelona Game Fest.
17: Impulsem aquest projecte convençuts que la normalització lingüística també passa per espais d'oci, de cultura, d'innovació. Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge. Els visitants podran descobrir i jugar al voltant d'una seixantena de videojocs disponibles ja en català, dels més de 300 punts de jocs totals que tindrà l'esdeveniment.
15: La intenció és reunir més de 20.000 visitants al voltant d'unes 80 activitats, entre trobades de negoci, proves de novetats i competicions d'esports, entre altres. La imatge del certamen porta la signatura de l'il·lustrador i dissenyador de videojocs Conrad Rosset, autor de títols tan reconeguts internacionalment com Neva o Gris.
3: Doncs dels videojocs, ara ens n'anem a l'art. Perquè el targarí Josep Minguell, un dels pocs artistes del món especialista en pintura mural al fresc, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli. Ja ha començat a treballar en el mural que s'instal·larà l'any que ve al museu dedicat a Gozzoli a la Toscana. Minguell és especialment reconegut per haver pintat més de 1.000 metres quadrats a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i té obra en diferents punts d'arreu del món. Tàrrega, Estela Bussoms.
18: L'obra que decorarà una de les parets del Museu Gozzoli de Castelfiorentino, molt a prop de Florència, serà un fresc fet amb pigments minerals que representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una imatge gairebé inèdita. Per Josep Minguell es tracta d'un cara a cara artístic entre pintura al fresc contemporània i renaixentista que viu com un repte majúscul.
19: En aquest cas, que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada i ubicada en un lloc que té un significat molt fort dins el món de l'art i per això l'elaboració em fa por.
18: L'any passat, Josep Minguell ja va pintar un mural en un tabernacle de la mateixa ciutat de la Toscana. En aquell cas, mesos després, l'obra es va arrencar amb la tècnica de l'estrapo i l'any que ve s'exhibirà a Catalunya en una exposició itinerant que passarà per Lleida, Solsona i Tarragona.
3: I el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
20: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
21: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
20: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
3: Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo.
22: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas...
3: Ha estat als 62 anys i víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira, Valeria Ubareda.
23: El van nominar 4 vegades més, entre les quals per El buen patrón i una quinta portuguesa que sentim de fons. Solo va participar en 55 pel·lícules, en nombroses sèries de televisió i també en obres de teatre. La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball que encara no s'ha estrenat.
0: Catalunya migdia.
3: Ernest Macià, bon dia. Comencem els esports perquè el Barça rep la denúncia de l'Atlètic de Madrid per parlar amb un dels seus jugadors esquenes del club matalasser.
1: Sí, l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per parlar amb Julián Álvarez, jugador davanter de l'Atlètic de Madrid, que està en contracte en vigor amb l'Atlètic. La Federació Espanyola, per tant, ha d'obrir expedient al Barça, que ara té uns dies, disculpeu, per presentar al·legacions.

0: Tot plegat mentre Rafinha ja entrena la pretemporada del Barça, ahir va arribar el brasiler i avui ell i també Valde ja han fet part de l'entrenament amb el grup, alternant-ho amb treball específic i de gimnàs. Ens escolta ja des de Birmingham, des d'Anglaterra, el Ramon Salmurri, que està amb l'entrenament del primer equip pendent també d'alguna compareixença, per exemple, del porter Stegna. Com està, Ramon? Com et sentim bé, Ramon?
1: Què tal? Sí. Bona tarda, Ernest. Ara mateix el porter del Barça, Wojtek Stensner, atenent els mitjans de comunicació. Si et sembla, l'escoltem un segon.
2: There are delivery required for the club, so I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
1: Un tec que assegura que està en forma, preparat per aquesta temporada i amb ganes de seguir ajudant l'equip.
2: But in the end, if I felt I couldn't do it anymore, I wouldn't do it. Nobody could convince me. I still feel ready to perform at a high level. I believe I can use my experience to help the team. And as I said, as long as I'm useful and helpful to the team, then.
1: I té que explicar que vol seguir ajudant l'equip a sentir-se útil i seguir ajudant la resta dels seus companys a les ordres de Hansi Flick. Un Hansi Flick que, com deies, avui a la sessió d'entrenament ja ha pogut comptar amb dos futbolistes, amb la incorporació de dos futbolistes dins del grup. Rafinha, el capità que va arribar ahir, es va incorporar ahir a la concentració de l'equip avui, ja ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup, i també Alejandro Valde. Recordem que Valde porta pràcticament uns 10 dies fent treball específic. La idea és que pugui tenir minuts contra el Birmingham. Avui ha començat ja a fer una part de la sessió amb la resta dels companys.
0: Molt bé. Ramon, acabem de veure, per cert, una publicació a Instagram de fa poca estona de Marcus Rashford amb una samarreta del Barça acomiadant-se.
1: Sí, Marcus Rashford estava cedit al Barça. Avui és dia 30 de juliol, acaba la seva sessió i finalment doncs ha acabat sortint, finalitzant la seva sessió i tornarà al seu club d'origen, al Manchester United.
0: Diu: estic molt agraït a tothom del Barça per fer que el meu temps aquí hagi sigut tan positiu i memorable. He gaudit cada moment, diu Rashford en aquest post, que... he gaudit cada moment i m'emportaré cada record per sempre. Desitjo al club el millor i a tots els seus aficionats la millor de les sorts i tots els èxits en la temporada que comença. Visca el Barça. És el que diu Marcus Rashford, que, com diem, ha fet aquest post d'Instagram penjant una samarreta amb el dorsal número 14, aquest record que quedarà ja per sempre. I, per cert, Salmurri, dèiem al principi que l'Atlètic de Madrid activa la maquinària per fer embarrancar l'operació Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, el Barça ja ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, ha d'obrir un expedient per intentar aclarir els fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat amb el jugador quan aquest té contracte amb el conjunt matalasser. Ara el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. T'haig de dir que l'expedició blaugrana a Anglaterra hi ha molta tranquil·litat amb les possibilitats de l'Atlètic de Madrid de que prosperi aquesta denúncia que va presentar a la FIFA i a la Federació Espanyola de Futbol.
0: Doncs sí, perquè serà la paraula de l'un contra la de l'altre, ho hauran de demostrar. En tot cas, veurem, això és un procés. Avui aquesta denúncia que ha rebut el Barça i ara les al·legacions. I per cert, Salmurri, entenc que Rafa Juste s'ha deixat veure per l'entrenament, no, el vicepresident?
1: Sí, aquest matí també ha estat una de les novetats de la sessió d'entrenament. Rafa Juste va arribar ahir la nit a Anglaterra i avui ja conviu amb la resta de l'expedició blaugrana.
0: Segueix parlant Stensner?
1: No, ha acabat Wojtek Stensner.
0: Sí, Stensner, sí. Correcte. Per cert, demà partit, eh?
1: Demà partit contra el Birmingham a 3:45 del vespre, hora catalana, a partir de les 9 en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Et sentim avui al Tot Costa.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: I tot això pel que fa al Barça masculí, perquè el femení és a punt de tancar un fitxatge històric, un fitxatge que vindria a ser el més car de la història del Barça. Ve del Manchester City, és una jugadora brasilera, perquè el Barça, Josep Gaia, ha pagat més d'un milió d'euros.
3: Sí, fins ara el fitxatge més car de la història del Barça era d'uns 500.000 euros per la davantera polonesa Eva Pajor, que va arribar procedent del Wolfsburg el 2024. Ara, Caroline Nicoli es convertirà en el traspàs més car del club blaugrana per 1,2 milions d'euros. A la xifra del traspàs s'hi afegirien uns variables de 300.000 euros, associats al rendiment de la jugadora, però aquests no seran fàcilment assequibles. La davantera brasilera ve del Manchester City, on ha estat una de les jugadores referents per guanyar la Lliga, marcant 10 gols i fent 5 assistències en 19 partits. Nicole arriba procedent del Manchester City. Després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández, la jugadora de 26 anys es convertirà en un dels pilars de l'atac blaugrana, després de la sortida de Salma Parayuelo.
0: Molt bé, i no tot són arribades a Can Barça, també hi ha més sortides al marge de les que ja tenim controlades aquesta pretemporada, doncs l'adeu d'Alexia Putellas, Mapi León i companyia, eh?
3: Sí, ara s'hi afegirà a la llista Giulia Dragoni, que està a punt de signar pel Chelsea per mig milió d'euros més variables. Dragoni, que va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023, només ha jugat 7 partits amb la samarreta blaugrana i ha estat cedida a la Roma les dues darreres temporades, on ha marcat 12 gols en 41 partits. D'altra banda, el Barça ha anunciat la possibilitat de jugar un amistós contra el Manchester City el 15 d'agost a l'estadi del conjunt anglès. Aquest seria el segon partit de pretemporada després del que es jugarà contra el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
0: L'Espanyol va jugar ahir el seu quart partit de pretemporada i va empatar 2 al camp del Barley. L'equip de Manolo González no va mostrar la seva millor versió, però continuen invicta Sergi Andreu en aquesta preparació.
4: Sí, l'Espanyol es va avançar molt ràpid al minut 4 amb un gol de Jofre Carreras, després d'una bona pressió i una recuperació de pilota a l'àrea del Barley. El conjunt anglès, però, va igualar el partit només un minut després. El Barley va sortir millor a la segona part, només va necessitar 2 minuts per fer el segon gol, després d'una errada de Riddle a la sortida de pilota. L'Espanyol va empatar el 85 amb un cop de cap de Quique García a la sortida d'un corna. El mateix Quique García reconeixia que li agrada jugar en aquest ambient anglès i que els gols l'ajuden a anar guanyant confiança de cara a l'inici de temporada.
5: En esta afición, en estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito, me recuerda a viejos tiempos. Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos.
4: Quique García, que és de moment amb 3 gols el màxim golejador de la pretemporada per ICA, el segueixen Bausa i Marcos Fernández amb 2. També vam sentir ahir Urco, que va jugar els 90 minuts i li treu ferro el resultat.
6: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
4: L'Espanyol ha jugat fins ara 4 amistosos, 2 empats i 2 victòries. De moment, tots 4 amb rivals de categories inferiors. Tot i això, a l'equip de Manolo encara se li veuen massa dèficits i molt per millorar. El proper partit serà dissabte, davant del Middlesbrough, rival també de la segona divisió anglesa.
0: Bé, Sergi, et sentim avui al Tot Costa.
4: Gràcies. A partir de les 7.
0: Fins a quarts de 9 estarem, doncs, amb l'actualitat esportiva fent F5s, actualitzant com està el tema. Com està el tema a Madrid? El Madrid està esperant fa dies fer un fitxatge que no acaba de fer públic, que és el de Yann Diomandé. Una situació que continua molt activa en aquest mercat de fitxatges és aquest Madrid que no para de evidentment, rebre i donar. El nom del dia és el de Gonzalo García, que deixarà el conjunt blanc per fitxar pel Fulham.
7: Les xifres de l'operació són les següents. El Real Madrid ven el 70% del futbolista per 40 milions d'euros. Per tant, si mai el Fulham ven Gonzalo, passaran dues coses. El 30% va per al Real Madrid i, a més, els blancs es guarden una opció de compra preferencial per al davanter en cas que surti del conjunt anglès. Qui també farà les maletes amb Gonzalo és el jove del planter César Palacios, que també marxarà al conjunt anglès, al Fulham, en aquest cas per uns 10 milions d'euros. Allà tots dos es retrobaran amb Álvaro Arbeloa, el que va ser tècnic la temporada passada del Real Madrid. Pel que fa a les arribades, Yann Diomandé està a un pas de convertir-se en nou futbolista del Real Madrid. Fa dies que ho anem dient, l'acord amb el Leipzig està tancat i el jugador signarà per les pròximes 5 temporades. Més enllà de Diomandé, el gran objectiu del Madrid continua sent Rodri, el migcampista del City. És la prioritat al centre del camp, però l'operació continua sent complicada. El City hauria rebutjat una primera oferta de 55 milions d'euros i si el Real Madrid vol ara insistir-hi, haurà de presentar una proposta molt superior.
0: Molt bé. En el vessant estrictament esportiu, Joan Fitó, hi ha un petit problema per a José Mourinho, eh?
7: Sí, en forma de lesió, Raúl Asencio, el central, estarà unes 6 setmanes de baixa després de fer-se una lesió muscular muscular al recte femoral de la cama dreta, un contratemps que li farà perdre bona part de la pretemporada. D'altra banda, la Lliga ha anunciat que el tribunal ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment dels drets televisius de la Lliga. La sentència avala la legalitat de l'acord i rebutja els arguments del Club Blanc. Ara el Madrid tindrà uns dies per recórrer aquesta decisió.
0: 8 minuts i seran les 3.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
12: En Joan va baixar la fonda...
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Neymar Júnior ha anunciat que no tornarà a jugar amb la selecció del Brasil.
16: El meu moment a la selecció brasilera...
17: El meu moment a la selecció brasilera crec que ja ha passat. He fet història, he sigut molt feliç i he viscut moltes coses i he deixat la sang, la vida. He lluitat sempre per la samarreta brasilera, però crec que ja no vull fer-ho més.
0: Ho va anunciar en zona mixta Oriol Corral després de la victòria del seu equip al Santos, que bé, el va classificar pels quarts de final de la Copa Sud-americana.
18: Sí, Neymar no tornarà a jugar amb el Brasil. És el màxim golejador de la seva selecció, amb 80 gols, 3 més que Pelé. També és el màxim assistent i el segon jugador amb més partits. Neymar va jugar aquest últim partit amb el Brasil als vuitens de final del Mundial. Va perdre 2-1 amb gol de penal al temps afegit del propi Neymar.
0: Molt bé. Tornem al futbol de casa, perquè ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió. Va jugar el Sabadell, que va guanyar el Manresa per 2-1. Equip de la, recordem, el Manresa, equip de la segona federació i equip de l'entrenador del Sabadell, actualment.
18: Sí, de Ferran Costa. El conjunt arlequinat, que va guanyar amb gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria del Sabadell aquesta pretemporada. Ferran Costa, el sentirem ara, valora positivament l'actitud dels jugadors.
19: Bueno, més que la victòria o no, que al final nosaltres sempre juguem per guanyar, forma part de la nostra mentalitat, del nostre ADN, seguim sumant minuts de joc, que és important, enfrontant-hi amb un rival que fa les coses molt bé...
18: La mala notícia ha estat la lesió d'Alain, un dels nous fitxatges de l'equip.
0: Ahir també va jugar al Girona i el Girona va jugar contra un equip de la segona divisió del que serà la seva categoria enguany. Va empatar a 3.
18: Sí, contra el Castelló. El conjunt de Quique Álvarez es va avançar ràpidament als 3 minuts de joc amb un golaç de Brian Hill de falta. A la segona meitat va haver de fer un doblet perquè havia remuntat el Castelló. Va empatar a 2 el Girona, es va posar per davant i només 2 minuts després els castellonencs van fer el 3-3 definitiu. Alejandro Francés, que va jugar a la segona meitat, parla i diu que està enfocat a fer una bona pretemporada per tornar al Girona a la primera divisió.
20: Yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
0: Aquesta és bona. El Rayo Vallecano ha tancat la porta als tècnics que enviava la Comunitat de Madrid, però no una vegada, sinó dues, per iniciar les obres urgents a l'estadi de Vallecas. Avui és el segon dia que ho fan. El club madrileny ho fa després que la comunitat li retirés la concessió de l'estadi perquè falta manteniment, bàsicament, i calen reformes.
18: Si necessita reformes Vallecas, els treballadors del club madrileny continuen netejant l'estadi, tot i no tenir la concessió, i tot això sota la supervisió del vicepresident del club. La Comunitat de Madrid va presentar ahir ja una denúncia a la Policia Nacional per aquesta negativa a l'accés dins del camp de Vallecas, que s'ha repetit avui.
0: Molt bé, i aquesta tarda les federacions que conformen la UEFA, és a dir, l'Associació Europea de Futbol, es reuneixen d'emergència per tractar el possible cas de privatització a la FIFA que intenta Gianni Infantino. Demà sabrem què en surt d'aquesta reunió. I d'altra banda, desapareix un històric del futbol italià.
18: Sí, el Brescia, on va jugar Pep Guardiola després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros.

0: En bàsquet, l'Atleti Bot, el Barça, Torniga i Xenguel li abonarà durant aquesta tarda els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i d'aquesta manera poder fitxar pel Dubai de Xavi Pascual, amb qui la setmana passada va tancar un acord. Ara el Barça centra a buscar dos jugadors, un 5 titular i un Atleti Bot suplent. Això sí, el requisit és que no siguin extracomunitaris, perquè ja ho té ple el Barça el cupus de jugadors extracomunitaris. Aquell matí, per cert, hem sabut que un ex del Barça aquest any, Miles Norris, signava pel Bayern de Munic, l'ex-aler del Barça signat per dues temporades. I avui estarem pendents, és la prèvia, de les hores prèvies d'aquest europeu de natació artística, perquè demà hi tindrem molts catalans. Demà comença el Campionat d'Europa, que aquest any es fa a París, on hi participa, Josep, la selecció espanyola, amb un equip, diria que amb 7 catalans.
1: Sí, un equip ple de catalans, 7 jugadors, com bé has dit, on s'enfronten els millors especialistes del continent al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, en un campionat que durarà 6 dies. Uh-huh. Durant el campionat es faran diferents proves, masculines, femenines i mixtes, com ara individuals, duets, competicions per equips i ballets acrobàtics. El campionat d'enguany comptarà amb la participació de Rússia, 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les restriccions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre Rússia i Ucraïna.
0: Ja ho vam veure en waterpolo la setmana passada, el retorn de Rússia a l'esport internacional, doncs, de mica en mica és un fet, és un desglàs, un de gel, com també ho és que la selecció espanyola, doncs, com dèiem, fa una estona, ara sentirem Andrea Fuentes, és molt catalana, no només hi ha 100 nedadors, és que també hi ha la seleccionadora.
2: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil, però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: La selecció espanyola arriba al campionat europeu com una de les seleccions destacades de la competició després d'aconseguir una de les millors actuacions de la seva història en el campionat del món del 2025.
0: Molt bé, gràcies, Josep. I acabem amb una nota també de bàsquet de fa poca estona, i és que el Panathinaikos fitxarà Silvan Francisco, base que el Barça tenia lligat al febrer, que va optar, doncs, per canviar i marxar a França, a l'Asvel, però els problemes econòmics del club francès han fet que el Panathinaikos, abonant mig milió d'euros, se'l pugui quedar. I perquè us feu una idea de fins a quin punt està pujant el bàsquet a nivell europeu, aquest jugador guanyarà 3 milions i mig d'euros bruts anuals. Estem parlant de 3 anys, per tant, pràcticament 10 milions. El jugador ja és Atenes. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2, aquí, a Catalunya Ràdio.
3: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 3. Presó provisional sense fiança per l'home detingut pels dos incendis de Carme l'Anoia aquest estiu i un altre del juliol del 2024 a la mateixa zona. Diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos d'Esquadra van trobar 27 encenedors i material incendiari. Un terç de Catalunya està en risc molt alt o extrem d'incendi. Gairebé 400 municipis del país presenten restriccions i s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i a la responsabilitat. El foc de la Vall d'Uixó continua actiu i sense estabilitzar. Tot i això, el perímetre de l'incendi es manté estable i part dels evacuats ja han pogut tornar a casa. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional declarat per aquest foc, que ja és el més greu de la història de l'estat. Tot i l'evolució favorable, encara queden un miler de persones evacuades. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Més enllà de l'incident, el nou bombardeig de Rússia ha fet almenys 8 morts i una setantena de ferits a Kiev i altres ciutats ucraïneses. La inflació puja el juliol fins al 3,5% de mitjana, empesa pels efectes de la represa de la guerra i la reducció d'alguns beneficis fiscals. En paral·lel, l'economia espanyola ha crescut el segon trimestre de l'any, un 0,7% en part per l'augment de les demandes interna i externa. El govern d'Ayuso confirmó que vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per la presidenta madrilenya enmig de les crítiques de l'oposició. Amb aquesta operació i la venda de 4 immobles més, espera recaptar 20 milions d'euros que ara preveu destinar als danys provocats pels incendis.
5: Esports. La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient per investigar les negociacions del Barça amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, arran d'una denúncia del club matalasser. D'altra banda, Rafinha i Valde han fet part de l'entrenament del Barça d'aquest matí amb els seus companys. Aquesta tarda, segon entrenament del dia. Demà, partit amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. I el Barça de bàsquet, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà durant el dia d'avui els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i materialitzar el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet. Equip entrenat per Xavi Pascual. També marxa l'aler pivot Miles Norris, que deixa l'equip per fitxar pel Bayern de Múnich alemany.
4: Últim titular, el del temps, tarda de sol i deixa fogor a la costa i de calorada a Ponent i a l'Alt Pirineu. Demà, canvi de temps, amb sol, però amb ruixats i tempestes a la tarda, que portaran un descens de la temperatura i una nit de més bon dormir allà on plogui.
3: 3CAT Info.
4: 3 i 3 minuts. Salutacions, aquí us parla. Nàdia Dell, que us acompanyarà fins al punt de les 4. Ens hi posem. Presó sense fiança per l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el del Carme, la noia, que es va produir a principis de juliol. Un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest any. Tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle al voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos d'Esquadra van trobar 27 encenedors i material incendiari. La investigació dels agents rurals ha determinat que les flames les van originar les restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cerveses. A més, també es relaciona aquest individu amb un incendi anterior, el 29 de juny d'aquest any, i una altra que va tenir lloc el juliol de l'any 24, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Paral·lelament a Mataró, la policia local ha detingut el presumpte autor de 3 focs originats en matolls dels voltants de la C-32. Això en un context de risc d'incendi, perquè estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes pels pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions de Catalunya estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. I també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. La subdirectora operativa de Protecció Civil, que és Imma Soler, recorda a 3CAT Info que bona part dels incendis són provocats.
6: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
4: Soler també subratlla la necessitat d'informar-se sobre les restriccions que hi ha vigents abans de sortir de casa i, davant el dubte, demana evitar qualsevol actuació de risc.
6: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació o de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació de meteorologia i també una situació de l'estat hídric de la vegetació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
4: Avui, dijous, és el dia més crític d'aquest episodi de calor, però el risc d'incendi elevat es mantindrà ben bé fins la setmana vinent. Es preveu que les temperatures superin els 40 graus a Ponent, mentre que bona part de l'interior se'n superaran els 36. També seran més avisos per calor nocturna de cara a aquesta pròxima nit. Repassem com estan els incendis que encara tenim actius a aquesta hora. El foc, per exemple, de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu i encara no s'ha pogut estabilitzar després de 6 dies consecutius cremant. Avui la presència de fum a la zona dificulta les tasques dels mitjans aeris. En canvi, el perímetre de l'incendi es manté estable i un miler de veïns més ja poden tornar a casa, enviada especial Alba Barbosa.
7: Els veïns dels 6 municipis més allunyats del foc ja poden tornar a casa, però es mantenen 7.000 persones encara desallotjades. El foc continua actiu i aquest matí les feines d'extinció s'han endarrerit perquè el fum fum acumulat no deixi actuar bé els mitjans aeris. Tot i així, els treballs donen fruit, segons els bombers, i se centren ara en el flanc oest i en assegurar el perímetre. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
8: En la zona de Artana és on tenim més frente de llama, y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
7: Els 7.000 evacuats no podran tornar a casa fins demà com a mínim, perquè el foc continua actiu i encara sense estabilitzar. Els veïns de la Vila Vella ja tenen aigua potable i la Generalitat Valenciana en reparteix d'embotellada a aquelles poblacions on s'ha aixecat avui l'evacuació dels veïns, com detalla Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
9: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adequados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable.
7: El perímetre del foc no creix, es manté en 81 quilòmetres i les hectàrees afectades augmenten, però molt poc, fins a les 9.600. Avui també s'ha desconfinat la urbanització d'Onda, que encara quedava sota aquesta mesura.
4: A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc continua estabilitzat.
10: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
4: Tot i l'evolució favorable de les darreres hores, encara queden un miler de persones evacuades a la Comunitat de Madrid. Mentrestant, diversos municipis de la zona comencen a afrontar els desperfectes causats per les flames. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
11: Pelayos de la Presa encara no té la llista completa del que ha destruït l'incendi, però les flames van envoltar totalment el poble. El nucli urbà es va salvar, però els afores i les urbanitzacions, almenys una vintena de cases estan completament calcinades, hi ha un centenar de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic està molt afectat i la zona del pantà, un pol d'atracció de visitants, ara és una de les imatges més colpidores del desastre. El paisatge s'ha tornat negre i gris, hi ha clubs cremats i el càmping es pot dir que ha desaparegut. Toca refer-ho i l'alcalde, que ens ha atès abans de parlar amb els tècnics de la Comunitat de Madrid que han vingut a oferir suport, admetia que els que han perdut les cases ho tindran molt difícil per poder quedar-se.
12: No tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda social, no hay una casa en alquiler porque el tema de la vivienda está complicadísimo y no hay manera de encontrar ahora mismo. Si aunque el ayuntamiento dijera, venga, vamos a buscar cuatro casas para alojar a estas familias, no encontraríamos dónde.
11: La Comunitat de Madrid s'ha compromès a buscar los hotels mentre troben pisos de lloguer assequible on es puguin instal·lar, però aquí no podrà ser. L'altra preocupació del poble és què passarà amb el que fins ara ha estat la principal font d'ingressos d'aquesta zona, un paradís natural que atreia milers d'estiuejants. L'Àngela és la perruquera del poble.
13: La gente que tiene apartamentos turísticos, que tengo clientas que tienen apartamentos turísticos, ya pues no sabemos qué va a pasar, porque es que para ver esto te quedas en Madrid o te quedas en tu ciudad.
11: De moment toca salvar l'emergència, netejar, llançar el que ja no es pot recuperar, arreglar el que es pugui i fotografiar detalladament els danys per reclamar les assegurances el que es pugui cobrar.
4: Anem ara fins a Ceuta perquè entre 250 i 300 migrants estan arribant cada dia a Ceuta nedant. Equips de rescat de la Guàrdia Civil alerten que la situació és insostenible. Ja ho explicàvem ahir, que molts dels que arriben o moren pel camí i són nens i adolescents. Així defineix la situació el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, Rachid Zbig.
14: La situación es caótica. Estamos enfrentándonos a un drama migratorio de consecuencias imprevisibles, porque están entrando en estos últimos días cientos de personas sorteando el espigón del Tarajal. La ciudad ahora mismo se encuentra colapsada. El centro de estancia temporal de inmigrantes está abarrotado. De hecho, se han improvisado campamentos en sus alrededores y hay más personas fuera en esos campamentos improvisados que en el propio centro.
4: En una entrevista a 3Catinfo, Zbigi explica que estan arribant molts menors i famílies senceres. En pocs dies s'han trobat més de 10 cadàvers ofegats.
14: Están llegando adolescentes, niños, mujeres. De hecho, la gendarmería marroquí rescató estos últimos días a una familia al completo con niños menores de edad. Te voy a pasar un dato que es estremecedor. Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
4: Molts es posen a nedar des de la ciutat de Fnidek, al nord de Marroc, amb mitjans precaris.
14: Cada uno están utilizando los artilugios de los que disponen. Hay muchos nadadores que utilizan trajes de neopreno, otros flotadores que utilizan nuestros hijos cuando los llevamos a la playa. Sí. Arrojan al mar de playas que están a unos 3 kilómetros de nuestra ciudad. Mar adentro, travesías de 4, 5, incluso 8 horas, poniendo en grave riesgo su vida y también poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles que acuden a su rescate.
4: Hi ha imatges de desenes, doncs, de flotadors davant de les costes de Ceuta, al centre d'acolliment. El CETI té 512 places, però ara acull 700 persones i centenars més s'apilonen als carrers del voltant, molts amb tendes. La sobreocupació als centres de menors és del 2.400%. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, reclama que es declari l'emergència nacional davant d'una situació que, segons alerten, va més enllà de l'habitual repunt migratori dels estius. En una entrevista a la SER ha reclamat un comandament únic per gestionar la situació.
15: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
4: També en una entrevista a 3CAT Info, Miguel Ángel Morales, director de la Fundació Suracoge, que agrupa 11 ONGs d'Andalusia, Ceuta i Melilla, denuncien el que ell considera un problema de base.
16: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas en una ciudad que al final no deja de ser un punto fundamental de la frontera entre Europa, la Unió Europea i África, no?
4: El govern espanyol descarta tractar la crisi migratòria de Ceuta com una emergència nacional, malgrat la petició que li ha fet el president de la comunitat autònoma, com escoltàvem. La Moncloa aclareix que la normativa de protecció civil no preveu aplicar l'emergència nacional en casos de fluxos migratoris. Malgrat això, demà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplaçarà a Ceuta per abordar la situació. L'executiu espanyol assenyala que aquesta setmana ja s'han reforçat els mitjans i també els efectius policials a Ceuta per frenar l'entrada de migrants. La imatge d'aquests centenars de joves i adults llançant-se al mar des de les costes del Marroc per arribar a Ceuta contrasta amb el discurs públic triomfalista i optimista que ha fet el rei del país, Mohamed VI, coincidint amb el 37è aniversari de la seva coronació. Escoltem-lo.
17: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política i institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
4: Anem a una altra qüestió. Abans de l'àrea de servei, passarem per Madrid perquè el govern d'aquesta comunitat vendrà finalment l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. També es desprendrà de 4 immobles més. Ho ha acordat el Consell de Govern, presidit per la mateixa Ayuso, i ja han posat xifres a l'operació immobiliària. Esperen recaptar 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis, justament. Àngels de Fuente.
18: L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, de 485 metres quadrats, comprat per la Comunitat de Madrid i que estaria destinat a oficines, ha tingut una vida efímera. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decidit tancar la polèmica provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ho ha anunciat avui el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, junt amb 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya.
19: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
18: Uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid per pal·liar els danys provocats pel pitjor incendi forestal a la Comunitat de Madrid.
3: El temps.
4: Tomàs Molina.
20: Temperatures altes, valors de les màximes que ja s'han enfilat fins als 40 graus en molts indrets de les comarques de Ponent, també d'interior. Per tant, doncs, calor intensa, però també xafogor en tota la línia de la costa. Una tarda que continuarà assolellada amb alguns núvols, algunes nuvolades que creixeran al Pirineu. En principi no donaran precipitació, però canvis en el temps de cara a demà. De fet, demà començarà el dia amb intervals en núvols baixos a la façana litoral, sobretot a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, i també algun banc de boira que afectarà especialment l'Empordà. A la tarda aniran creixent nuvolades i de cara al vespre, els ruixats, les tempestes guanyaran terreny, seran més probables cap a l'Alt Pirineu, localment amb tempestes que podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, però també hi haurà ruixats o alguna tronada a la resta del Pirineu, punts de la Catalunya central i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Allà on hi hagi precipitacions, també hi arribarà aire més fresquet. Per tant, doncs, demà la nit serà de més ben dormir, perquè hi haurà un notable descens de les temperatures, sobretot pel que fa al Pirineu i Prepirineu. Però allà on hi hagi precipitació també es notarà aquest descens. El cap de setmana es presenta encara doncs, amb una certa inestabilitat, amb sol, encara amb calor, però amb aquests ruixats que poden reaparèixer i que poden tornar a donar alguna precipitació localment intensa. Diumenge, però, hi haurà un pic de calor amb temperatures que poden tornar a ser per sobre dels 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent.
2: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
21: De dilluns a divendres, a 2:15,
2: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
21: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més.
21: Ningú t'ho explicarà millor.
4: Un 43 minuts de 4. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna. L'OTAN s'ha involucrat amb l'incident i ha discutit la resposta amb el cap de l'exèrcit polonès. L'Aliança Atlàntica assegura que continuarà prenent les mesures necessàries per defensar el territori de l'OTAN. Durant aquest episodi, almenys un míssil rus ha caigut en una zona deshabitada de l'est del país. El primer ministre polonès, Donald Tusk, no creu que Polònia fos l'objectiu.
22: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
4: Més enllà de l'incident en aquest espai aeri de Polònia, el nou atac massiu de Rússia a Ucraïna d'aquesta nit ha fet almenys 8 morts i una setantena de ferits disparant 70 míssils i 280 drons a Kiev i a altres ciutats. L'expresident de Bolívia, Evo Morales, té des d'aquesta matinada una ordre de captura pels conflictes recents al país. L'ha emès la Fiscalia de Bolívia, que l'implica en les protestes socials de maig i juny, que van aturar, volem dir, el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'ordre d'arrest acusa Morales d'aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. S'ha demanat arrestar també altres líders sindicals i agraris del país per haver participat en bloquejos de carreteres que van provocar greus desabastiments i la mort de 16 persones per falta d'atenció mèdica. Morales, que des del 2024 viu atrinxerat i custodiat per centenars de seguidors al centre del país, assegura que no se sent intimidat per la nova ordre de detenció. I encara en crònica internacional, els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. Després d'una pausa de 5 dies, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força i s'expandeix de nou, ara amb un incident a Egipte. L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que hi respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran. Amb la represa de les hostilitats, el preu del petroli va pujar significativament ahir. I avui s'ha estabilitzat al voltant dels $90 al barril de Brent. Parlant de macroeconomia, amb l'endurament de les hostilitats, aquest mes ha tornat a

0: Alhora, sense voler les dades de creixement de l'economia espanyola, malgrat la guerra, manté el ritme d'abril a juny, ha crescut un 0,7% intertrimestral, una dècima més que durant el primer tres mesos de l'any. En termes interanuals, el creixement ha estat del 2,7, el mateix que el primer trimestre.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l'últim crim masclista a Catalunya de dimarts, al districte de Sant Martí de la capital catalana. La víctima, de 34 anys, va morir per les ferides d'arma blanca provocades suposadament per la seva parella, que van detenir hores després. És la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Després del minut de silenci, la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: La víctima estava en procés de separació i els dos fills de la parella rebien assistència dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos havien detingut prèviament la dona arran d'una denúncia presentada per la seva parella per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi demà a disposició judicial. En casos de violència masclista cal trucar, recordem, el telèfon 900 900 120. Per cert, que els Mossos busquen l'autor de l'homicidi d'ahir a la nit d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La víctima tenia nombrosos antecedents. Els agents es van desplaçar al carrer Manuel Fernández Márquez després de rebre un avís que hi havia una persona malferida per arma blanca. El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves amb l'objectiu que entri en servei a partir del nou pla de seguretat viària de l'any que ve. La Roca del Vallès, Marta Vallès.
3: Bon dia. Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars amb intel·ligència artificial. Les proves s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 més a la P7 a la Roca del Vallès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual.
4: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure què passa a la falda, si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
3: El nou radar és un carro amb rodes, com els nous de velocitat, que es pot portar on calgui. Porta dues càmeres, una que fotografia els vehicles de lluny i l'altra que capta l'interior quan passen a la seva alçada. Les proves han donat al voltant d'un 64% de fiabilitat, però el sistema es continua millorant. De 10 països on s'han fet aquestes proves, Catalunya és el tercer on més infraccions en l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó s'han detectat. Al migdia i en dies feiners és quan es cometen més d'aquestes infraccions. Al cap de setmana baixen. En un entorn urbà, com la 2 a Cornellà, s'han enxampat més conductors amb el mòbil. A la P7 a la Roca hi ha un incompliment més gran de l'ús correcte del cinturó. Les infraccions detectades en aquestes proves no s'han multat. Aquí el nou sistema s'incorporarà en el pla de seguretat viària que es desplega l'any que ve.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a esquenes de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha informat al Barça d'aquesta obertura i properament li comunicarà el període per poder fer les al·legacions pertinents.
1: 3Cat Info.
5: El Barça, mentrestant, segueix en el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Avui amb doble sessió, matí i tarda d'entrenaments. El primer entrenament, en Rafinha i Alejandro Valde, s'han exercitat avui fent una part de la sessió amb els seus companys. I a finalitzar aquesta primera sessió hem pogut sentir el porter Stensne valorant i explicant que per ell la Champions no és el principal objectiu.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: Demà, primer i únic partit amistós durant l'estada anglès.

0: És el Barça s'enfrontarà al Birmingham de la segona divisió. També en clau blaugrana, el davanter Marcus Rashford ha publicat un comentari a la xarxa social Instagram on s'acomiada del Barça amb un missatge d'agraïment. Rashford, després d'una temporada cedit al conjunt blaugrana, torna al seu club d'origen, el Manchester United. El Barça femení, per la seva banda, està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, el de la davantera brasilera del Manchester City, Caroline Nicolli, de 26 anys, perquè el Barça pagaria 1.200.000 euros més 300.000 en variables per rendiment. A l'última temporada, Nicolli ha marcat 10 gols i ha donat 5 assistències en 19 partits. És el quart fitxatge del mercat d'estiu després de les arribades de Van Aston, Makaimi i Martina Fernández. Una arribada que se sumarà, en aquest cas, a una nova sortida, la de Julia Dragoni, que està a un pas de signar pel Chelsea per 500.000 euros. Dragoni va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023 i només ha jugat 7 partits amb les blaugranes. Les dues últimes temporades ha estat cedida a la Roma, on ha marcat 12 gols en 41 partits. En l'àmbit internacional, el Brescia italià desapareix després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros. Al Brescia hi van passar jugadors com Pep Guardiola, Roberto Baggio, Andrea Pirlo o Luca Toni, entre d'altres.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Pel que fa al bàsquet, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà avui els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i materialitzar el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet, equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. El Barça, per tant, segueix buscant un pivot titular i un aler pivot suplent que no siguin extracomunitaris. A més, Miles Norris també deixa el Barça, en aquest cas per signar pel Bayern de Múnich. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada i amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga i 6 a la Lliga CB. Pel que fa al mercat, el Panathinaikos fitxa Sylvain Francisco, base que el Barça tenia lligat al febrer i que va optar per anar a l'Asvel de Lió. Els problemes econòmics del club francès han fet que el Panathinaikos, abonant prop de 500.000 d'euros, pogués fitxar-lo a raó de 3,5 milions d'euros bruts anuals. En futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma ha començat la pretemporada en un any de canvis importants, tant a la presidència com a la banqueta. Uri Santos, un dels capitans, ha parlat sobre l'objectiu de l'equip. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que primer hem de ser conscients de que el nostre objectiu és la salvació, i si les coses es van donant bé a poc, doncs hem de pensar en gran, ja sigui el play-off o la Copa d'Espanya mateixa. Crec que són dos objectius importants. La Copa d'Espanya sí que la vam poder jugar fa un parell de temporades, però el play-off se'ns ha resistit els últims anys, i sí, si les coses van bé i ens veiem amb opcions, crec que ha de ser un dels objectius dels que ens hem de marcar.

0: Són 3:45 d'aquest dijous 30 de juliol del 2026. A 3Cat Info recapitulem i repassem les informacions més destacades d'aquest bloc. Presó provisional sense fiança per l'home detingut pels dos incendis de Carme l'Anoia d'aquest estiu i un altre del juliol del 2024, però a la mateixa zona. Diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Un terç de Catalunya està en risc molt alt o extrem d'incendi. Us estem explicant. Gairebé 400 municipis del país presenten restriccions i s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i a la responsabilitat. A banda d'aquestes qüestions, a aquesta hora i fins al punt de les 4, també us parlarem de Laura Borràs, perquè l'expresidenta del Parlament nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el PSOE i Junts per Catalunya i està convençuda que no ho ha fet de bon grat. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i conclou que no es van vulnerar drets fonamentals. Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que recorreran la sentència davant del Suprem. En parlarem. I de la pàgina cultural passarem pel GRI, que tanca la seva edició del 50 aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Han estat 96 espectacles amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana, el 58% en català i el 44% liderats per dones. Què hem de destacar de la pàgina esportiva?
1: Doncs que la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient per investigar les negociacions del Barça amb el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, arran d'una denúncia del club matalasser.
0: I pel que fa a la crònica del temps, hem de parlar d'una tarda de sol i d'aixafogó a la costa i de calorada ponent i a l'Alt Pirineu. Demà canvi de temps amb sol, però amb ruixats i tempestes a la tarda que portaran un descens de la temperatura i una nit de més bon dormir allà on plogui. Dos quarts i tres minuts de quatre, ens hi posem. Presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el del Carme, l'Anoia, que es va produir a principis de juliol. Un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar, si recordeu, 30.000 veïns. De fet, és el segon incendi més violent que s'ha registrat a Catalunya aquest any. Tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle al voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. La investigació dels agents rurals ha determinat que les flames les van originar les restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cerveses. A més, també es relaciona aquest individu amb un incendi anterior, el 29 de juny d'aquest any, i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024. Tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Paral·lelament, a Mataró, la policia local ha detingut el presumpte autor de 3 focs originats en matolls dels voltants de la C-32. Estem, com us dèiem, a les portes, doncs, el primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil ha fet una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per aquests pròxims dies i la baixa humitat dels boscos han fet que un terç de les poblacions de Catalunya estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. I també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda 3Cat Info que bona part dels incendis són provocats.
2: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
0: Soler també subratlla la necessitat d'informar-se sobre les restriccions que hi ha vigents abans de sortir de casa i davant el dubte demana evitar qualsevol actuació de risc.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama, a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació de meteorologia i també una situació de l'estat hídric de la vegetació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Avui dijous és el dia més crític d'aquest episodi de calor, però el risc d'incendi elevat es mantindrà ben bé fins la setmana vinent. Es preveu que les temperatures superin els 40 graus a Ponent, mentre que bona part de l'interior se'n superaran els 36. També s'ha emès avisos per calor nocturna de cara a aquesta pròxima nit. En aquest context, el sindicat CGT ha denunciat que aquest estiu ja s'ha hagut d'atendre dos treballadors de parcs i jardins de Barcelona per cops de calor. Es queixen de la falta de mesures de l'Ajuntament i de les empreses concessionàries davant l'exposició dels empleats a les altes temperatures. La CGT ha presentat 6 denúncies per diversos incompliments. Alerten, per exemple, que dins de 130 vehicles de parcs i jardins, d'una flota de 200, s'han registrat temperatures de 42 graus. També reclamen que les polseres anticop de calor que duen alguns treballadors s'implementin a tots els empleats de servei públics a l'exterior, cosa que no fan totes les empreses. El delegat de prevenció de l'Ajuntament ha explicat que cal refer el model per avaluar el risc d'exposició d'altes temperatures.
3: Per avaluar bé el que és el risc d'exposició extrema a la calor, hem de partir d'avaluar el que és el risc d'estrès tèrmic. En aquesta avaluació d'estrès tèrmic, el que es fa és triangula el que són les temperatures que hi ha amb la feina que fa la persona i amb les condicions de la persona, així com les necessitats i exigències calòriques de la feina que es realitza.
0: A les denúncies de la CGT s'hi ha afegit la germana de la Montse Aguilar, la treballadora de neteja viària que va morir l'estiu passat durant un episodi de calor extrema i que un any i un mes després ha denunciat que encara no se sap res de la seva autòpsia. 3CAT Info. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dona la raó a Pedro Sánchez i nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, creu que indultar-la no ha estat pel líder del PSOE plat del seu gust. En una entrevista a TV3, Laura Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental i que la sentència considerava desproporcionada la pena de presó. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política, encara que la lleuja saber que no haurà d'entrar a presó.
4: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
0: Borràs ha assegurat que ella no ha demanat mai l'indult i que no va participar en el procés de negociació política de la llei d'amnistia. De fet, el Tribunal Suprem va rebutjar aplicar-li l'amnistia com va demanar el seu advocat Gonzalo Boye. Els jutges, per cert, que no apliquen l'amnistia a aquests dirigents independentistes de l'1 d'octubre podrien ser castigats amb una pena d'inhabilitació de fins a 4 anys. Així ho ha advertit el fiscal i magistrat emèrit del Suprem, José Antonio Martín Pallín, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Segons el magistrat, la no aplicació de l'amnistia després de la de la justícia europea podria ser constitutiu de delicte de retard maliciós, un tipus de prevaricació judicial prevista al Codi Penal.
5: Casi roza algo que está en el Código Penal y que es el retardo malicioso. Respeto la opinión personal de cada uno de sus miembros sobre la amnistía y sobre el proceso independentista, pero ellos son, ante todo, miembros de instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, por ni más ni menos que del Poder Judicial.
0: El delicte de retard maliciós es pot castigar amb una pena d'inhabilitació especial que pot anar de 6 mesos a 4 anys i s'aplica a aquells jutges, magistrats o lletrats de l'administració de justícia que demorin de manera deliberada un procediment amb una finalitat il·legítima. Des que es va fer pública la sentència europea a favor de l'amnistia ara fa 2 setmanes, el Suprem ja ha amnistiat 13 dirigents i activistes independentistes, però la justícia espanyola encara té el gruix de casos pendents d'amnistia, entre ells els dels principals i líders del procés, com Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Anem a d'altres qüestions. Ara passarem per Badalona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. El tribunal també considera que el procediment es va ajustar a la normativa i que l'Ajuntament va activar les actuacions necessàries per atendre les persones en situació de vulnerabilitat. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
6: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: D'altra banda, les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència del Suprem. A més, recorden que la Fiscalia Provincial de Barcelona manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra Xavier García Albiol arran de les declaracions que va fer abans i després d'aquest desallotjament de l'antic institut B9 de la ciutat. Fem un salt i anem cap a Tarragona perquè la Diputació invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis ebrencs més petits. Forma part del projecte que fa anys que s'està aplicant a la demarcació per construir les canalitzacions per les vies de la seva titularitat. Després la Generalitat o les empreses privades faran arribar la fibra als pobles. Tarragona, Manel Sastre.
7: El projecte beneficiarà Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa al lateral de la calçada principal de carreteres locals on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra. La Diputació ja fa 7 anys que està fent aquest tipus de desplegament i ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures.
8: I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure. En primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
7: Els alcaldes de Mas de Barberans, Daniel Lleixà, i de La Fatarella, Jordi Rius, creuen que la fibra els ajudarà a democratitzar l'accés a una connexió d'internet de qualitat.
9: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
10: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble tindre la fibra òptica soterrada crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
7: Fins ara s'han fet 220 quilòmetres de canalitzacions. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més en noves canalitzacions per a fibra òptica al Priorat.
0: Els Mossos investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals han intensificat els controls de pescadors furtius. Anem a Palamós. Fèlix Martín.
11: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
12: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja.
11: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls els últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius. Ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
13: De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havia ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
11: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: La circulació per la carretera del Port de la Bonaigua no es normalitzarà com a mínim fins d'aquí a un any. Territori ja ha començat les obres d'emergència per estabilitzar aquesta via afectada per moviments de terres. El maig passat es va obrir un esvoranc al Ferm, corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanàs.
14: El Departament de Territori aposta per recosir el terreny i contenir el moviment de la muntanya amb la inserció al subsol de pilons encastats i formigó armat. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
15: Hi ha el que es diu una paleosia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo. Clar, són unes quantitats de terreny tan importants que realment el que aconsegueixes és reduir-lo i controlar-lo. Per tant, hem de fer l'operació, hem de seguir controlant moviments i mirant l'eficàcia de la solució que ens han diagnosticat i que estem implementant.
14: Els treballs, que s'executen amb caràcter d'urgència, tenen un pressupost de més de 8 milions. Territori reconeix que l'objectiu és garantir el pas per la carretera, però que busquen altres solucions de futur. Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures.
16: Una de les que continuarem estudiant és la del túnel de la Bonaigua. Farem un estudi previ, és una actuació cara i incontundent, però ens sembla que tampoc la podem descartar en aquests moments perquè hem de garantir que aquesta carretera continuï existint i continuï funcionant amb la màxima seguretat.
14: La primera fase de les obres s'executarà aquest estiu i la segona i última l'estiu que ve. Això vol dir que a l'hivern s'aturaran els treballs, però que es mantindrà una vigilància permanent del substrat. També es mantindrà el pas alternatiu a la carretera.
0: El temps. 3:15, Tomàs Molina.
17: Situació de calor intensa avui. Les màximes en alguns indrets ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus. També l'aixafogor és acusada en tota la línia de la costa. Però parlem de canvis en el temps, perquè a partir de demà augmenta la inestabilitat. Demà serà un dia en conjunt assolellat, un altre cop calorós durant el matí i migdia, però amb nuvolades que aniran creixent a partir de migdia a les comarques interiors. I, de fet, a la tarda vespre acabaran donant ruixats localment alguna tempesta que afectaran sobretot punts de l'Alt Pirineu. Localment poden ser de moderada forta intensitat i podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra. També n'hi podrà haver a la resta del Pirineu, a les comarques de Ponent, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, de cara al vespre i fins i tot nit. Allà on hi hagi aquestes precipitacions arribarà aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures i, per tant, demà a la nit serà una nit de més ben dormir, almenys allà on hi hagi hagut precipitacions i, sobretot, en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. La situació del cap de setmana és que es mantingui una certa inestabilitat, és a dir, que els ruixats, les tornades, es poden repetir a les tardes vespres i això, com a mínim, apaivagarà la sensació de calor i la temperatura que, malgrat tot, continuarà alta el cap de setmana.

0: Continuem repassant temes d'actualitat. Són 3:15. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat a Singapur com a exemple de convivència per desmuntar els discursos antiimmigració de l'extrema dreta i ha defensat que aquesta ciutat-estat sigui un model a seguir per a Catalunya. Illa tanca avui la seva gira pel sud-est asiàtic, enviat especial a Singapur. Albert Prat.
1: Salvador Illa s'ha emmirallat amb aquesta ciutat-estat per defensar que Catalunya té potencial per créixer i avisa l'extrema dreta que la immigració no és un problema.
2: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
1: Illa ho ha dit des d'aquí, des del rovell de l'ou de Singapur, al barri de negocis, en un fòrum empresarial, i per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes i ha reivindicat l'ampliació del Prat.
2: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants, i es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
1: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. I demà, a primera hora, tan bon punt aterri a Barcelona, Illa compareixerà davant la premsa per fer balanç del curs polític.
0: Anem a altres qüestions. Parlem de castells. Les 5 colles més importants del món casteller, l'anomenat G5, s'han posat d'acord per presentar una candidatura conjunta quan s'hagi de renovar el març de l'any que ve la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres. Actualment, només una d'aquestes agrupacions, que és la Colla Vella dels Xiquets de Valls, forma part d'aquest òrgan directiu. En aquesta candidatura, a més de la Vella, hi seran els Minyons de Terrassa, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Mireia Bautista, presidenta dels Minyons de Terrassa.
3: Jo crec que és el que ens demanaven, no?, la resta de colles del món casteller. Després d'aquests últims anys de no gaire entesa entre nosaltres, doncs crec que és molt important, no?, el d'haver-nos sentat, haver parlat, haver arribat a consens. Creiem que la coordinadora necessita un impuls i necessita que ens posem davant per ajudar a tota la resta de colles.
0: La candidatura està oberta a integrar les colles que s'hi vulguin afegir.
4: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac totes les flors.
0: El grec tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat amb 145.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Barcelona, Marta Vives.
5: Durant un mes s'han desplegat 96 espectacles, un 58% dels quals en català i un 44% liderats per dones en 58 espais diferents de la ciutat. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. Entre alguns dels espectacles que han aconseguit un 100% de l'ocupació total hi ha l'inaugural, l'òpera de Tres Rals, també el de Florentina Holzinger, el concert de les Flors Prohibides o les cançons dels 50 anys del grec, el muntatge de dansa sud-coreà Muljil o el concert de Maria Arnal i Lídia Pujol a la Sagrada Família. La directora del grec, Letícia Martín, s'ha mostrat orgullosa d'aquesta edició.
6: Poder fer un festival que sigui amb aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara, que si no estàs, lo perdis i no podràs després tenir la sensació d'haver estat.
5: Un dels protagonistes col·laterals d'aquesta edició ha estat la calor, en especial en els espectacles a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat què és una reflexió que s'han de fer.
7: És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor, no tant per al públic, però que és els assajos i el procés de producció de l'espectacle previ a la posta en escena.
5: El pressupost del grec d'enguany ha estat de 4 milions d'euros.
8: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena.
9: Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado.
0: Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo als 62 anys, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tardes para la ira. El va nominar 4 vegades més, entre les quals per El buen patrón i una quinta portuguesa que sentim de fons.
10: Amàlia, aquí un nou jardinero.
11: Hola, soy Amàlia. Bienvenido.
0: Així parlava el 3CAT del seu personatge en aquesta pel·lícula sobre trobar el teu lloc al món.
11: Se le ofrece la posibilidad de ser otra persona, de montarse ya, de habitar el molde de otra persona e intentar, él que es una persona cuadriculada, ordenada y que todo lo controla, irse al descontrol total.
0: Solo va participar en 55 pel·lícules en títols com Zelda 211, La Isla Mínima o El Guardián Invisible. També el teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado, la sèrie Anatomia de un instante, a partir del llibre de Javier Cerca sobre el cop d'estat de l'any 1981. La Desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball al cinema que encara no s'ha estrenat.
12: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
13: Hem explicat les actuacions pels propers anys i les inversions, que xifren un total de 3,5 milions. Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
12: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: Gràcies, és a Pau Rovira des de Gerri de la Sal, parlant-nos d'aquest monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, que es començarà a reobrir al públic aquest mateix estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat el pla de restauració d'aquest conjunt monumental, que preveu una inversió de 3,5 milions d'euros i una execució en 5 fases durant els pròxims anys.

0: El targarí Josep Minguell, un dels pocs artistes del món especialista en pintura mural al fresc, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli. Ja ha començat a treballar en el mural que s'instal·larà al museu dedicat a Gozzoli, a la Toscana. Minguell és especialment reconegut per haver pintat més de 1.000 metres quadrats a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i té obra en diferents punts del món. I amb aquesta música arribem ja al temps dels esports. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha informat al Barça d'aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per fer al·legacions.
2: 3CAT Info.
1: El Barça, mentrestant, segueix en el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Avui amb doble sessió matí-tarda d'entrenaments. El primer, Rafinha i Alejandro Valde, s'han exercitat avui fent una part de la sessió amb els seus companys. I hem pogut sentir el porter Stensne assegurant que la Champions no és l'objectiu primordial.
3: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
1: Demà, primer i únic partit amistós durant l'estada anglesa, el Barça s'enfrontarà al Birmingham de la segona divisió. També en clau blaugrana, el davanter anglès Marcus Rashford ha publicat un comentari a la xarxa social Instagram on s'acomiada del Barça amb un missatge d'agraïment. Rashford, després d'una temporada cedit al conjunt blaugrana, torna al seu club d'origen, el Manchester United. El Barça femení, per la seva banda, està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, el de la davantera brasilera del Manchester City, Caroline Nicolli, de 26 anys, per qui el Barça pagaria 1.200.000 euros més 300.000 més en variables per rendiment. Una arribada que se sumarà a una nova sortida, la de Giulia Dragoni, que està a un pas de signar pel Chelsea per 500.000 euros. Dragoni va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023 i només ha jugat 7 partits amb les blaugranes. Les dues últimes temporades ha estat cedida a la Roma, on ha marcat 12 gols en 41 partits. En l'àmbit internacional, el Brescia italià desapareix després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació d'aquest club per un deute de prop de 20 milions d'euros. Pel Brescia hi van passar, entre d'altres, Pep Guardiola, Roberto Baggio, Andrea Pirlo o Luca Toni.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Pel que fa al bàsquet, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Şengelya pagarà avui els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i materialitzar així el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet, aquí va entrenat per Xavi Pascual. El Barça, per tant, seguirà buscant un pivot titular i un alè pivot suplent que no siguin extracomunitaris. A més, Miles Norris també deixa el Barça, en aquest cas per signar pel Bayern de Múnich. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada i amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga i 6 a la Lliga CB. Pel que fa al futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma ha començat avui la pretemporada en un any de canvis importants, tant a la presidència com a la banqueta. Uri Santos, un dels capitans, ha parlat sobre l'objectiu de l'equip en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que primer hem de ser conscients de que el nostre objectiu és la salvació i si les coses es van donant bé a poc, doncs hem de pensar en gran, ja sigui el play-off o la Copa d'Espanya mateixa. Crec que són dos objectius importants. La Copa d'Espanya sí que la vam poder jugar fa un parell de temporades, però el play-off se'ns ha resistit els últims anys i sí, si les coses van bé i ens veiem opcions, crec que ha de ser un dels objectius dels que ens hem de marcar.
2: 3CAT Info.
1: Des de demà i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat d'enguany comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats a la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
5: Arribem a un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: I el Rayo Vallecano, tornant al futbol, ha impedit avui per segon dia consecutiu que tècnics de la Comunitat de Madrid poguessin entrar a l'estadi de Vallecas, uns treballadors que han de començar les obres d'urgència per corregir greus deficiències de seguretat a l'estadi.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol i repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels comptarà amb una nova escola adaptada de futbol inclusiu a partir de setembre. La iniciativa, impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA, oferirà un entorn adaptat perquè infants i joves amb necessitats específiques puguin practicar esport en igualtat d'oportunitats. El projecte ja compta amb més d'una vintena d'inscrits i abans de l'inici de les activitats es farà un treball individualitzat amb cada participant per adaptar els entrenaments de les seves necessitats. L'objectiu és promoure la inclusió, la socialització i l'autonomia a través de l'esport. Els jocs d'aigua del Centre Cívic Vista Alegre romandran tancats temporalment per tasques de manteniment. L'actuació permetrà revisar les instal·lacions i garantir que l'equipament continuï complint tots els requisits sanitaris i de seguretat. Des del centre demanen comprensió per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal i asseguren que treballen per reprendre el servei el més aviat possible. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
8: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels, així som.

Hostel de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels Coffee.
1: El ple municipal del mes de juliol ha estat l'últim abans de la pausa institucional de l'agost i ha deixat sobre la taula qüestions importants pel futur de Castelldefels, com ara l'ordenança de mobilitat, la modificació de l'ordenança de civisme o l'aprovació del document únic de protecció civil municipal. Avui volem conèixer la valoració d'un dels grups de l'oposició. Ens acompanya Lluïsa Espanyol, del PSC, a l'Ajuntament de l'Ajuntament de Castelldefels. Amb ell repassarem els principals acords de la sessió plenària i també parlarem d'aquestes setmanes d'estiu que viu intensament la ciutat abans de l'arribada de la Festa Major. Lluís Espanyol, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Molt bon dia. Bon dia a tots, a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs ha estat l'últim ple abans de l'agost. Quina ha sigut la valoració que han fet el seu grup parlamentari en general pel que fa a aquesta sessió?
2: Bé, s'han intentat presentar diversos punts de diversa índole econòmica, doncs de jurídica, urbanística i també d'algunes ordenances municipals, reglaments municipals, no? En els quals el govern actual del PP i SOM ha posat la màquina una miqueta doncs, a intentar cobrir aquelles promeses que difícilment compleixen, moltes vegades fan promeses i no les compleixen, de tot un programa d'ordenances i reglaments que volen fer durant l'any 26, que tenen programat aproximadament uns 19-20 reglaments nous, només porten fets 3 o 4, i en aquest ple últim van presentar, doncs, per intentar maquillar una mica aquest programa de promeses que tenen, doncs, presentar 3 o 4 reglaments nous. No? El d'armes, una correcció d'ampliació d'utilització d'armes de la policia municipal, un del nou reglament del Consell Escolar i després també, que bueno, em sembla una adequació al reglament, el d'armes no té gaire cosa a dir, és simplement les persones titulades que tenen que utilitzar dins de la policia municipal les tàser i altres elements doncs, de força o de control. No? El de reglament de Consell Escolar és un reglament que està realment fet amb participació de tot el sector i agafa molt uns models i uns exemples de reglaments escolars que té la Generalitat al Departament d'Ensenyament. No tenim res en contra, no? S'ha fet amb bastanta cura i amb bastant de temps i amb participació de tot el col·lectiu. Després també s'ha presentat el reglament d'ordenança de mobilitat, que aquí doncs, sí que hi ha certa participació, però al final és un reglament que encara no deixa molt clar doncs, tot aquelles solucions que n'hi ha d'aparcaments, la solució de transport públic, aquestes coses no les deixa molt clares. Incideix molt, sí, amb el tema de l'ús del patinet, el famós patinet, que hi ha unes novetats en quant a que quedi molt clar doncs, com es pot utilitzar, les edats, les velocitats, en fi, una sèrie de qüestions, que el casco, haurà de posar-se el casc, en fi, una sèrie de qüestions de mobilitat, però ja dic, sense deixar molt solucionades el tema del transport públic, sobretot doncs, el tercer cap, com estarà comunicat, doncs, si hi haurà aparcament o no. Hi ha zones del poble que no queden molt matisades. I després, per últim, hi ha un reglament inicial, hi ha l'aprovació inicial, l'arrencament d'un expedient de civisme i ús de l'espai públic, que aquí sí que han presentat, el govern del PP ha presentat un text sense comptar amb ningú, fet unilateralment. Bé, és un text inicial, d'acord, l'han fet unilateralment, però és un text inicial que ara diuen que s'obre un període d'al·legacions i de participació per poder per incorporar arguments o idees o solucions. Donen molt poc espai de temps per presentar les al·legacions tant les entitats com totes les persones que estiguin interessades en fer la seva dintre d'aquest. Entenem que és un macroreglament de civisme i ús de l'espai públic que engloba moltíssimes coses, engloba la convivència dels ciutadans, engloba el tema de les terrasses dels bars, engloba doncs, els horaris de l'hostaleria i engloba moltíssimes coses doncs, d'ordre i de convivència. No? aquí sí que estarem, des del partit PSC, del grup municipal socialista, estarem a sobre, presentarem moltes iniciatives, farem participar, intentarem que participi altres entitats del poble, associacions de veïns, etcètera, etcètera, i a veure què podem aquí millorar aquest reglament, no? I com treballarem, no en dubti ningú que hi posarem totes les idees oportunes perquè doncs, surti un reglament el millor possible de cada ciutadania de Castelldefels, no?
1: Sí, el que sí que hem vist és que en el ple que va tindre divendres passat van haver-hi en alguns punts importants que hi van haver-hi discrepàncies, però en altres doncs, també hi havia un consens. Quin seria el titular que vostè resumiria el ple, aquest últim ple abans de l'estiu?
2: El ple, efectivament, va haver-hi una sèrie de punts que podríem dir, d'instrumentació, de governança, que no tenien massa debat perquè són coses positives de cara a la ciutadania, no? Un acord amb la Diputació per fer compres, uns premis de reconeixements de la policia i persones que han col·laborat amb qüestions socials i qüestions de seguretat a la ciutat. En fi, hi ha qüestions que no tenen massa repercussió i que bueno, han de passar pel ple per una qüestió orgànica, però en principi no tenen massa discussió. El que tenia més discussió és el del reglament de civisme i ús del país públic, que sí que té una feina molt a fer. Després també hi havia unes discrepàncies que això van posar de manifest al nostre grup municipal socialista respecte a incidències comptables que la intervenció doncs, ha detectat en els últims exercicis en quant a subvencions mal justificades, a autoliquidacions d'impostos mal realitzades, també en quant a justificació, comprovació posterior de llicències de construcció que no s'ha fet les comprovacions oportunes de que la llicència correspon a la realitat. I després també una cosa que venim denunciant fa molt de temps del grup socialista, que és les hores extres i les prolongacions i jornades que ja no són conjunturals, són estructurals. Hi ha molts departaments, turisme, cultura, la mateixa intervenció, a les gerències, hi ha diversos departaments de l'Ajuntament que van sobresaturats, que fan hores extres ja i prolongació de jornada d'una forma ja estructural, i aquí estem anant solucions al govern PP que no les està posant. Li van preguntar sobre si hi havia problemes d'absentisme laboral, no ens van contestar. Ens preocupa molt la gestió de personal de l'Ajuntament, evidentment, i amb això el grup socialista estarà molt a sobre. Després també vam tindre una fiscalització important, que tampoc ens van donar resposta. El govern PP i SOM no ens van donar cap resposta respecte a uns desallotjaments d'uns terrenys, uns horts, que n'hi ha a un terreny paral·lel extern entre el canal olímpic i l'esplai. Hi ha uns terrenys molt, molt antics que estan ocupats fa molts anys per diverses famílies. Aquests terrenys sí que són de propietat municipal, estan ocupats per famílies fa molts anys. Doncs ara s'ha fet una inspecció i estem d'acord que per la seva situació d'insalubritat o de riscos diversos, pues s'ha de buscar una solució i segurament jurídicament no queda una altra que deixar lluitar. Però per altra banda hi ha un dany col·lateral aquí molt important. Vull dir, un clavo no quita otro clavo. És a dir, aquí hi ha unes famílies, hi ha unes persones que viuen fa molts anys que estan allà a la seva residència i són persones molt vulnerables, amb moltíssims problemes socials i econòmics i que l'Ajuntament els fa fora i no dona cap solució. O sigui, no sabem què passarà, ni serveis socials, ni urbanisme, ni ningú va donar solucions a aquestes persones que faran fora d'aquest lloc, que fa molts anys que estan i no els dona cap tipus d'alternativa i ni cap tipus de compensació ni res. Llavors, què passa amb aquestes persones?
1: Perquè vostè considera que abans de qualsevol actuació s'hauria de garantir una solució social, no? Justament
2: clar,
1: a aquestes persones.
2: Clar, efectivament. Hi ha dues qüestions. La jurídica, que és possible que sí, que aquestes persones no tenen ja ara mateix el dret de, ni molt menys de propietat, evidentment, sobre aquests terrenys, i arribarà un moment en què, pues, escolta, s'hi ha de dir, però clar, porten molts anys, ara no ve d'un dia això. Clar, no ve d'un dia. De repente, ara aquestes persones han de sortir d'aquí, els han de fer fora, no hi ha cap solució habitacional, no se sap què es farà una vegada recuperat per l'Ajuntament aquest terreny, què es vol fer allà, si es farà un hort municipal, es farà alguna instal·lació, un equipament, algun, no se sap, o sigui, no hi ha cap idea per fer res, L'únic és desallotjar-les. Bueno, desallotjar-les, però hi ha persones amb molta vulnerabilitat. Què farem d'aquelles persones? I això no ens va donar cap tipus de resposta, ni per part del regidor de Serveis Socials, ni per cap persona del govern del PP i Som.
1: Perquè també el que van plantejar, com ha comentat vostè, són preguntes sobre el futur d'aquest espai.
2: Sí,
1: justament la necessitat de saber la ciutadania doncs, que, de què es tracta aquest projecte o què s'hi projecta.
2: No, no hi ha cap projecte, no hi ha res. Desallotjar unes persones han detectat que estaven, entre cometes, incorrectament ocupant aquest espai i els fan fora, ja està. No hi ha més. I després això tindrà un cost, perquè això s'ha de netejar, s'ha de desallotjar, s'ha de buidar tot, s'ha de ballar, s'ha de vigilar. A part del cost que tindrà, no se sap què es farà amb aquell terreny. Només es fa fora unes persones que tenen una situació molt vulnerable, que són 4 o 5 famílies, i que no se sap què passarà. I aquí, bueno, pues jo estarem, que no dubti ningú, que el PSC estarà seguint i fiscalitzant aquesta situació.
1: Doncs el que sí que ens agradaria saber sobre el pla de, bueno, el tema de mobilitat, l'ordenança de mobilitat va ser un dels punts més destacats de la sessió i el PSC es va abstenir. Ens agradaria saber quin és el motiu principal.
2: Sí, bàsicament ho comentava una miqueta abans.
1: Sí.
2: És un reglament que també porta molt de temps que estem treballant, que no s'ha recollit totes les al·legacions i idees que totes les entitats o el nostre grup han presentat. Sí, no s'ha recollit totes les inquietuds i que queda sense solucionar molts temes d'aparcament, molts temes de transport públic, molts temes de adequació d'aparcament dels barris, que hi ha molts barris que tenen demanat zona verda i no els hi posen una part de zona verda. Hi ha la solució, no se sap què passarà amb tot l'aparcament del tercer cap, si arribarà l'autobús o no, si hi haurà aparcament per quin tipus d'aparcament, si blanc, vermell, blau, verd, blau, no se sap. Hi ha aspectes doncs, que no queda clar. No queda clar doncs, el futur de la viabilitat de rodada ni del passeig marítim. Hi ha aspectes que no han quedat tractats suficientment.
1: I quin
2: sí que és necessari, reconeixem que aquest, per això ens vam abstenir, perquè hi ha coses que no estan recollides, no estan solucionades. Uh-huh. Esperem que es puguin anar corregint en el futur. Amb això estarem.
1: Sí, perquè sí que hi ha aspectes que vostès com a partit o sigui, sí que comparteixen del text que es va presentar.
2: Sí, clar. Sí. Hi ha, com a text general, és un tema que es porta, com deia abans, es porta treballant fa molt de temps. I la seva idea, la seva essència com a reglament era necessari fer-ho, estem totalment d'acord, però que queden punts que no s'han treballat, com els que deia abans, no? Fa un moment.
1: I també va haver-hi qüestions en el ple que es van obtenir el suport de tots els grups, com va ser també aquesta taxa turística, que justament es va per unanimitat, i el Duprocim, o també la moció sobre el patrimoni ciutadà. És una bona notícia que encara existeixen espais de consens, no?, dins del ple municipal.
2: Quan les coses són un benefici per a la ciutadania de Castelldefels i pel futur de Castelldefels, no dubtin que el sentit comú per part dels socialistes sempre hi és. No busquem polèmiques, busquem solucions, busquem coses que tinguin benefici per a la ciutadania, això no dubti. No? En quant a la taxa turística, és una normativa supramunicipal que hem adaptat, la llei ens dona aquesta possibilitat de fer fins a un marge amb dos trams, un tram fins al març-abril de l'any que ve i a partir de l'abril de l'any que ve, un altre tram una mica més alt, d'aquelles persones que pernoctin a Castelldefels que siguin de l'àmbit turístic, o sigui, no són persones de ciutadans de Castelldefels. O sigui, al ciutadà de Castelldefels això no li costarà ni un euro, ni un cèntim. Tots aquests diners els paguen, aquesta taxa la paga els turistes, per entendre'ns.
1: Els adults, no? Adults turistes,
2: adults
1: perquè
2: turístics,
1: han quedat exclosos els nens.
2: També ha quedat clar que aquests diners, per llei, entren a la comptabilitat general de l'Ajuntament, però després tenen que anar destinats a la millora de serveis.
1: Sí, justament ens agradaria saber en què creuen vostès que s'haurien d'invertir justament
2: en
1: aquests...
2: En neteja, en seguretat, en millora de mobilitat, que dèiem abans, en aparcament, en sostenibilitat, en fi, tot el que fa referència a la millora de la qualitat de vida de Castelldefels. Això és evident, i ho fiscalitzarem i ho seguirem. I això és impossible que el PP i el Som, el Buen Bebé Som faci el destí d'aquests diners, d'aquesta taxa turística, a una altra cosa que no sigui això. Això ho fiscalitzarem, que no dubti ningú, i apretarem perquè sigui així. És una taxa que jo crec que es pot utilitzar per aquests objectius que dèiem, de la millora qualitat de vida de Castelldefels, i així ho seguirem i vigilarem.
1: I el que ens agradaria saber, vostès com veuen que es pot compatibilitzar el desenvolupament turístic amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes?
2: Pues aquest és un gran debat de Castelldefels. Aquest realment és el gran debat que falta per fer en totes les forces polítiques, i aquí entren molts aspectes. Entren aspectes de la mobilitat, entre aspectes de la seguretat, de la neteja, de serveis socials i sobretot de la vivenda. Entra el gran debat del problema habitacional que tenim a Castelldefels. Hi ha un excés d'apartaments turístics, que el govern socialista ve fa temps demanant, sisplau, al govern, que no es fa ni cas, el govern PP i Som no es fa ni cas, una altra moratòria temporal per analitzar bé, moratòria perquè no es donin més llicències turístiques durant la temporadeta, per analitzar bé quin problema habitacional que tenim a Castelldefels, que és un problema greu, d'uns preus insostenibles tant de lloguer com de venda, i no ens fan ni cas. Llavors, aquest debat llarg, a llarg termini, ens hem de fer, hauria de ser un consens de totes les forces polítiques. Hi ha un debat de realment què passa amb la vivenda a Castelldefels. El govern PP i Som no està fent res, absolutament res, i té 4 o 5 terrenys ara mateix que podria construir-se vivenda pública i protegida amb preus més assequibles, tant de lloguer com de venda, per al futur de la gent jove, o no tan jove, o tota la gent de Castelldefels. I aquest és un debat que està pendent, i a veure si PP i Som són valents d'afrontar aquests debats, no?
1: Doncs ara justament arriba aquesta pausa institucional, perquè justament arriba les vacances d'estiu, que podria ser el moment d'anar pensant ja de mirar cap al setembre. Quines qüestions creus que haurien de marcar el debat polític d'aquesta tornada de vacances?
2: No, la tornada de vacances vindrà marcada per la... si ens permeten fer debat, per la preparació dels pressupostos de l'any que ve. Serà la gran cavall de batalla. Sí.
1: I vostès quines seran les prioritats que defensaran durant el proper curs polític?
2: Pues el que acabo de dir una miqueta. Política de vivenda, per suposat, el primer, número 1, política de vivenda, i després totes les ajudes a entitats i associacions, pujada de subvencions i ajudes a entitats i associacions tant esportives com culturals, perquè la veritat és que amb la situació econòmica de l'Ajuntament, que es vanagloria molt el govern PP de que és una situació magnífica, i és una situació magnífica perquè van pujar impostos, això que no us oblidi ningú, que no ho perdin de vista això, doncs el que hem de treballar és vivenda, serveis socials, ajuda a totes les persones necessitades, intentar ajudar a les persones que tenen problemes laborals, i el tema d'ajuda a entitats, associacions. Això és molt important. Servei social, ajuda a entitats i vivenda. Doncs... Sense oblidar, evidentment, clar, tots els temes de seguretat, de neteja i d'altres temes culturals i socials i artístics de Castelldefels que necessitem, no?
1: Sí, sí. Justament, ara que parla vostè del tema cultural, estem arribant a l'estiu i justament amb l'estiu tenim la Festa Major.
2: Sí, la Festa Major, clar.
1: Doncs,
2: sí, és una gran Festa Major de Castelldefels.
1: Sí, perquè són els mesos més intensos de l'any, justament perquè en tenim moltes visites turístiques, tenim la Festa Major. Com està veient l'estiu a la ciutat? Com...
2: Bé, tenim des de ja fa temps, des de ja fa temps tenim una acceptació, una demanda de molt turisme aquí a Castelldefels, perquè no tant... Per no tant, durant l'estiu està calculat que venen més d'un milió i mig de persones. Doncs, clar, això té que portar una necessitat de control de platges, de control de seguretat, de neteja, i amb això és una de les coses que Castelldefels canvia molt durant aquests mesos d'estiu, no? Però esperem que l'actual govern, igual que ho fèiem nosaltres quan governàvem, controli tots aquests aspectes de seguretat, de neteja, de cura de les platges i de l'oferta bueno, i de l'oferta gastronòmica, cultural, doncs estigui a morta i en convivència per tothom, no? Són uns mesos, doncs, amb molta afluència de persones i esperem, doncs, que tothom pugui gaudir, tant els de fora com els de casa, no?
1: I tenim ja posada la mirada a la Festa Major. Vostè, què espera d'aquesta edició?
2: Convivència, respecte, gaudir d'aquesta època de l'any amb les nostres tradicions, la nostra cultura, com sempre, no oblidar-se mai d'aquest aspecte cultural i artístic i patrimonial que té Castelldefels, i per altra banda, pues, intentar, doncs, disfrutar, doncs, tot el mare magnum que l'actual govern PP som, doncs, ens ha portat, doncs, aquestes festes, no? Que ja sabem que són molt, molt donats a fer moltes festes, no només a Festa Major, sinó durant tot l'any. Moltíssimes, per qualsevol excusa hi ha una festa, que això val uns diners de cara a l'àrea municipal, ho paguem tots, que això no ho vidi ningú, que totes les festes que veuen pel cap de setmana ho paguem tots. Esperem, doncs, que hi hagi ordre, que puguem disfrutar-les, que surti bé, perquè la veritat és que l'aposta del govern de PP i PSC per aquestes festes és molt, molt, molt agosarada. Hi ha dies que n'hi ha 5 o 6 concerts a la vegada, i això, bueno, esperem que estigui controlat i ordenat i tothom pugui disfrutar ordenadament, no? Doncs... Però sobretot que ningú s'oblidi de la nostra història, la nostra tradició, la nostra cultura, les nostres platges, el nostre espai natural, i que tothom pugui fer-ho, disfrutar-ho amb respecte i convivència, no?
1: Doncs ja per acabar, perquè estem en els últims minuts d'aquest coffee, ens agradaria saber quin és el missatge que a vostè, doncs, li agradaria fer arribar als veïns i veïnes de Castelldefels que ens estan escoltant, justament, doncs, abans d'aquest parón de l'estiu polític.
2: Des del punt de vista, podem dir, més polític, és manifestar, com sempre, que el nostre grup municipal socialista no dubti pas cap ciutadà de Castelldefels que sempre estarem fiscalitzant tota l'acció de govern del govern PP i SOM en tots els aspectes, no? Els aspectes econòmics, financers, els aspectes de neteja, els aspectes de vivenda, de serveis socials, de tot el recolzament a les nostres entitats, i que hi ha moltíssimes a Castelldefels de tota mena, i que no dubtin pas i confiïn tota la ciutadania de Castelldefels, que en els pròxims mesos, doncs, podem veure encara més, doncs, com fiscalitzem i treballem per la millora de Castelldefels i els seus ciutadans. No, no tinguin cap dubte. El PSC ho té molt clar.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut fins als estudis de Ràdio Castelldefels. Li estem molt agraïts i, doncs, li desitgem unes molt bones vacances, que suposo que són merescudes després de tot el que han portat d'aquests 6 mesos a la posició. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: A vosaltres, quan vulgueu, ja sabeu. Perfecte.
1: Sí, retornarem al setembre.
2: És un plaer, perfecte, clar que sí. Gràcies.
1: Doncs gràcies, bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras.

0: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol.
1: Continuem repassant l'actualitat a la ciutat amb el butlletí de Castelldefels avui. Continua obert el procés d'al·legacions sobre la futura àrea bàsica de salut de Castelldefels 3. La ciutadania, les entitats i els col·lectius interessats poden presentar les seves observacions fins al 5 d'agost sobre la proposta de la creació de la nova ABS vinculada al futur cap de la muntanyeta. L'Ajuntament tornarà a presentar al·legacions per reclamar molt més professionals i recursos, garantir una pediatria de proximitat, respectar la lliure elecció del centre i assegurar una delimitació territorial adequada. Les al·legacions es poden presentar de forma telemàtica a través dels tràmits de la Generalitat o presencialment als registres habilitats. La policia local ha reforçat les inspeccions als establiments alimentaris davant les altes temperatures. Els controls coordinats amb policia local s'han detectat 5 negocis amb deficiències en la conservació d'aliments, principalment relacionades amb el manteniment de la cadena de fred. Com a mesura preventiva, s'ha ordenat el cessament temporal de la seva activitat fins que acreditin que compleixen tots els requisits de seguretat alimentària. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major, les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex i Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Bueno,
1: es mi
0: ya...
1: cumple, es mi cumple.
2: 38 años me importa.
1: 38, sí, 38. Más 10, más 10.
0: Bueno, doncs, Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes
0: molt bon
1: gràcies.
0: Dia. I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí. Estoy muy bien acompañada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri. Les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, això ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins el calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí.
2: Sí, l'Ajuntament... el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Mm-hmm. Per què és tan important? Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: Uh-huh. I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també, quan arriba el moment de començar a organitzar-les, fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin. Precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves doncs, aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i sí. En pocs mesos ja tornareu a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vista Alegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vista Alegre?
1: Pues mira, en todas ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno,

0: Vale,
1: per això són les festes. I, a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si no vaig equivocada, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre, i amb això en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les, com ens estaves dient, Imma.
0: Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas, fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
1: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes, i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida, i bueno, esperem l'any vinent, jo ja estic esperant l'any vinent.
1: Ja estan preparant els cargols, sí, també, perquè arribin a meta, perquè,
2: tant, sí, sí,
1: la velocitat. Molt bé, això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri, i que quan penses en cadascuna, doncs té aquest tret definitori, no?, perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses, sí, sí, amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys, o sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu, i amb espai per tothom. Vull dir, és... Anem bé per aquest camí, Estefania.
0: Doncs, compartir, lo bonito es compartir.
1: Exacte, Imma, fer aquest teixit comunitari. Sí, sí, això sí, em destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
0: Une mucho, Estefania, yo creo que las fiestas de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que... Y la empatía, ¿no?, que se tienen, ¿no?, los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
1: Exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
1: Clar, al final són festes que les pensen també per qui participin infants, joves, també adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, sí, que no sigui només pensades per un públic determinat.

0: sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, sí, sí, és el que tu decías. És per a tot el públic.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí, sí que no ho tinc.
1: Sí, sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars. Ya lo tiene todo preparado nuestro superpresidente José Soto. Y bueno, y como así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carriles del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una superfiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y, no sé, y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Venga, va, animaos. Tenéis que hacerle vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
0: Tu anava a dir ara, Imma,
1: a primera fiesta mayor de Castelldefels.
0: Ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja la cabeza de cartell,
1: sí,
0: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
1: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà, perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això, queda res, menys d'un mes, està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir, i no podem esperar.
1: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas, y preparaos, de todas las edades. Hay cosas superchulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil, para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa, tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el mundo se entere.
0: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no, Francesc? Del 14, del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, també d'altres esdeveniments.
1: Brutal,
0: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. I amb aquesta crida molt important que ens avançava, Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa també.
2: Sí, això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
0: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
1: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento, que y de verdad animaus.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la Festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
1: Però no queremos irnos, Estefania. Ai, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de Festa de Canyars?
0: Ah, bueno, bueno, yo... Bueno, jo ja a mi no m'has de donar molta cua. Jo ja estava mirant el rellotge i pensant, a veure,
1: puc apurar 4 minuts. Tantes ganes de que venga Festa Major i d'explicar tot lo que viene. Tenemos tantes ganes que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
0: Vale, ho deixem per la setmana vinent, vale, sembla bé. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
1: Gràcies.
0: Que acabis de passar molt bon dia.
2: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i el teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
0: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
1: Sí, bon dia.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
3: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org. Si vols...
4: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. El Canal Olímpic i el Castell de Castelldefels es consoliden com referents turístics al Baix Llobregat. Segons l'informe de visitants als atractius turístics de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic és el segon recurs més visitat de la comarca, mentre que el castell ocupa la segona posició en la categoria de patrimoni arquitectònic. Últims dies per inscriure's a les primeres penyes de la Festa Major. El termini per formar part de les primeres penyes de la Festa Major d'estiu finalitza demà divendres 31 de juliol. El Pal Market continua aquesta setmana amb noves activitats a la plaça de les Palmeres. El Pal Market ofereix a partir d'avui dijous una nova programació d'estiu a la plaça de les Palmeres, on aquesta nit hi haurà cinema a la fresca amb la pel·lícula Com entrenar a tu dragón. I durant el cap de setmana la proposta continuarà amb música en directe, de la mà de Malavida, l'espectacle infantil Mario Bros i una nova sessió de comèdia amb el Confessionario. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Aquest estiu estem vivint nous episodis de calor intensa, però les altes temperatures no són l'únic risc que preocupa les persones grans. També augmenten els robatoris, les estafes i, en molts casos, la sensació de solitud durant els mesos de vacances. Per donar resposta a aquestes situacions, el Servei Local de Teleassistència reforça cada estiu la seva tasca preventiva, amb trucades a les persones usuàries, oferint consells, detectant situacions de risc i recordant que, davant qualsevol emergència o malestar, només cal prémer el conegut botó vermell. Avui volem conèixer com funciona aquesta feina, què hi ha darrere d'aquestes trucades i quins consells poden ajudar tant les persones grans com els seus familiars. Per parlar-ne, saludem ara la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social. Yolanda, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, molta gent coneix el penjoll de teleassistència, però potser no sap que darrere també hi ha un treball preventiu. Què és exactament el programa Parlem de?
1: Mira, el programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general. Mm-hmm. I sempre, no? Sempre va molt ajustat i tenint molt en compte les particularitats de cada persona usuària que estan recollides amb el seu pla personal d'atenció.
0: Mm-hmm. Quan parlem de teleassistència, solem pensar que el servei actua quan algú prem el botó, però amb aquestes campanyes, amb el que ens estaves explicant, Yolanda, es demostra que també sou molt proactius. De fet, el programa funciona des del 2015 i l'any passat, només l'any passat, vau gestionar més de 260.000 trucades preventives. Què us diu aquesta xifra sobre les necessitats actuals de les persones grans i les persones vulnerables?
1: Aviam, el que ens diu una mica totes aquestes xifres és, d'alguna forma, el canvi una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils, perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura, mm-hmm. i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els hi dona molta seguretat.
0: Uh-huh. A més, aquest estiu ja s'han fet prop de 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Com decidiu quan cal activar aquest tipus de campanyes? També ens explicaves, Yolanda, que us adapteu i per exemple, fa pocs dies, un parell de setmanes, no arriba, vau fer centenars de trucades relacionades amb els incendis amb l'incendi que es va produir a Gavà, aquí a tocar de la nostra ciutat. Com us adapteu? Uh-huh. Com el servei s'adapta a aquestes altres emergències? I el que volia preguntar d'inici, no? En quin moment decidiu que s'ha d'activar una campanya concreta per un tema concret, doncs episodis de calor, incendi, el risc que sigui?
1: Val. Nosaltres, aquesta campanya de calor, d'estiu, campanya d'estiu, que inclou la part de recomanacions al voltant de la calor i del tema de seguretat, no? d'estafes i robatoris, la fem cada any. Aquest any queda emmarcada amb la campanya d'estiu més segur, que des de la Diputació estem desenvolupant també, i que acull totes aquelles actuacions que des de la corporació posem en marxa perquè tothom, no?, pugui tenir un estiu i gaudir d'un estiu molt més segur. Nosaltres activem totes aquestes campanyes amb coordinació amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que està en contacte permanent amb el Centre d'Atenció del Servei Local de Teleassistències i que és el que ens va dient els territoris que estan amb alerta taronja o alerta vermella, i a partir d'aquí activem les trucades aquestes de recomanacions en base al que, a les indicacions que ens doni el SECAT. O sigui, nosaltres no decidim mai obertament. Pues ara faig aquestes trucades en aquest territori. Sempre ve per una indicació del SECAT, com en el cas, no, de l'incendi de Gavà. El SECAT ens va trucar al centre d'atenció del Servei Local de Teleassistències perquè activéssim aquestes trucades de recomanació, les recomanacions que ens digui el SECAT que hem de fer, pues, tancar-se a casa, confinar-se o tancar portes o el que ens digui. Nosaltres traslladem aquestes recomanacions, però les activem d'alguna manera a petició del SECAT o per indicació del SECAT.
0: I ara el que em pregunto és, una vegada que teniu aquesta petició i voleu començar a fer les trucades, no totes les persones tenen el mateix risc. Com es prioritza? Qui es truca primer o com es fa aquesta gestió des del Servei Local de Teleassistència?
1: Es prioritzen sempre les persones més vulnerables per la seva situació de salut o pel fet de viure en un habitatge més aïllat. Sempre hi ha una priorització en funció de la vulnerabilitat de la persona, que la tenim també recollida a la fitxa personal de cada una, i per tant es comença per aquí, sempre es comença per les persones més vulnerables.
0: Si pensem ara en aquestes 3.000 trucades que ja porteu des del passat 22 de juny, que vau començar amb aquesta campanya d'estiu, ja heu superat les 3.000 trucades preventives arran dels episodis de calor. Quan feu les trucades, què és el primer que pregunteu quina comprovació feu? Què és el que parleu amb aquestes persones que tenen el Servei Local de Teleassistència?
1: Bé, nosaltres, el nostre objectiu és traspassar-los les recomanacions importants vinculades a la protecció en relació a la circumstància que sigui. Per tant, li truquem explicant-li, doncs, això vinculat, que li truquem perquè estem en una onada de calor, que ens interessa que pugui tenir informació per saber quines són les actuacions que ha de poder tenir de manera preventiva per protegir-se i perquè pugui, per seguretat seva, i per tant llavors ja anem avançant amb el que és les informacions que se'ls pugui donar, no? Doncs protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això: et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no, estar molt més segura i en millors condicions.
0: I us trobeu amb persones que encara dubten de fer servir, de prema el botó perquè pensen, potser no és prou greu?
1: Sí, i nosaltres som les primeres de dir, davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses. No? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: A més, l'altra gran campanya d'estiu és la prevenció de robatoris i estafes. És una iniciativa que feu amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Per què és especialment delicat aquest tema als mesos d'estiu?
1: Bueno, no, generalment aquestes... perquè bueno, les cases estan... hi ha més cases, potser al voltant soles, potser la família de suport d'aquesta persona gran ha marxat uns dies fora, llavors aquesta persona té, no, la família una mica més lluny durant uns dies. És com que la sensació o la situació de vulnerabilitat incrementa a vegades per aquests moviments, no, que es fan durant l'estiu. I si intensifiquem aquestes recomanacions, aquestes campanyes de recomanacions en relació als temes de seguretat, que hem treballat amb els Mossos i que tenim també recollits amb un tríptic. I les incrementem a l'estiu. Bueno, jo crec que una mica és per això també, que les persones tenen la xarxa social que tenen o el veïnatge, doncs a l'estiu desapareix amb més freqüència o puntualment durant uns dies no tenen aquesta... estan com més sols, no?
0: Jolanda, ara que menciones precisament aquest díptic informatiu d'aquesta campanya específica amb el suport de Mossos d'Esquadra, aquí m'ha cridat l'atenció un dels consells. Si una persona desconeguda insisteix a entrar en casa, també recomaneu prema el botó vermell. En aquest cas, què passa quan arriba l'avís al servei?
1: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs, busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
0: I més enllà de les emergències, un punt que m'ha agradat especialment, aquest valor humà que té la teleassistència, perquè a més també combateu una realitat cada vegada més present, la soledat no desitjada. Com ho treballeu, aquest acompanyament emocional?
1: Aviam, nosaltres, les persones saben que ens poden trucar al servei local de teleassistència i prem el botó sempre que vulguin. I nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin. Ens adaptem molt a les necessitats de les persones usuàries i, per tant, si necessiten aquest acompanyament, doncs nosaltres estem allà, els hi fem trucades amb dates assenyalades, aniversaris, Nadals... Bueno, amb aquestes persones que sabem que estan soles i que potser no les felicitarà ningú, pensa que nosaltres també a la fitxa de cada persona, el seu pla, sabem si viu sol o no viu sol, sabem si té xarxa

0: centre formada específicament per atendre col·lectius amb persones grans. O sigui, es demana una formació bàsica. Crec que hi ha mòduls formatius de teleoperadors, però llavors se'ls forma, l'empresa els forma per fer l'atenció que han de fer al servei local de teleassistències en concret, que tenim una manera definida de servei. Diputació de Barcelona defineix el model de servei que prestarem a tota la província. Els municipis estan d'acord d'alguna forma, no? S'adhereixen a aquest model de servei que volem oferir a la província, i això inclou una manera determinada de funcionar i d'atendre les persones. L'empresa forma amb aquestes persones que tenen una formació bàsica professional, per entendre'ns, perquè puguin atendre sota les premisses que nosaltres hem definit al Servei Local de Teleassistències.
1: Doncs ja per acabar, Iolanda, m'agradaria consultar-te, perquè al llarg d'aquesta entrevista doncs hem parlat de tot el que oferiu a aquestes persones grans, persones vulnerables que es beneficien del Servei Local de Teleassistència, però també quin paper poden jugar els seus familiars, fills, filles, nets, les persones cuidadores, com podem col·laborar perquè aquest estiu estiguin més protegits i protegides?
0: Aviam, jo crec que les famílies, el que hem de poder és deixar clar que estem al seu costat i que poden comptar amb nosaltres, que ens ocupem d'ells i que d'alguna manera, si jo soc, no? Jo vaig cada dia a casa de la meva mare un cop a la setmana per veure-la i veure com està, i durant uns dies jo marxaré, doncs igual he de poder buscar algú de confiança d'ella també que pugui fer aquest acompanyament que jo no faré mentre estic fora, perquè no trobi a faltar tant, o jo puc fer una trucada des d'allà on estigui i mantenir aquest contacte, encara que sigui telefònic, amb la meva mare. Vull dir, nosaltres hem de poder fer vacances, però també hem de poder, d'alguna manera, continuar transmetent aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat i aquest acompanyament a les persones, no? Als nostres familiars, a les nostres persones estimades. El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora, i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no? Amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Pues mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport a la cura del seu familiar. Evidentment, no la pot substituir, això també. El Servei Local de la Teleassistència serveix perquè els serveis, però no pot substituir segons quines coses, però sí que pot complementar i sí que acompanya també a la persona cuidadora en aquest sentit. I, per tant, poden comptar amb nosaltres perquè puntualment nosaltres cobrim un suport que donaria el seu familiar mentre està fora i gaudeix de les seves vacances.
1: Amb tota aquesta informació hem comprovat que la teleassistència és molt més que un penjoll amb un botó. És un servei que acompanya, que prevé, que dona resposta a les 24 hores del dia davant situacions tan diverses com una onada de calor, un intent d'estafa o simplement un moment de vulnerabilitat. Iolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, per tota aquesta informació i per els consells també que ens has ofert.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, que tinguis molt bon dia i bon estiu i bona feina amb la campanya també. Gràcies.
0: Igualment, a vosaltres. Tingueu també un bon estiu i nosaltres seguirem aquí treballant, com sempre. Molt
1: bé. Perfecte. Adéu, bon dia, gràcies.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Cars Tellefels, així som.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 30 de juliol. Comencem amb els principals temes de l'informatiu de la jornada d'avui a Castelldefels. La sinistralitat viària continua evolucionant positivament. La sinistralitat viària evoluciona positivament a Castelldefels segons les dades corresponent al primer semestre de l'any. El nombre d'accidents de trànsit i de persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Castelldefels presenta una nova escola adaptada i de futbol inclusiu per infants i joves amb necessitats específiques. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. Castelldefels reforça la vigilància davant l'alt risc d'incendi forestal. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. Els socorristes rescaten i reanimen un banyista de 84 anys a la platja de Llominetes. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Llominetes. Comencem. La sinistralitat viària continua evolucionant positivament a Castelldefels. Segons les dades corresponents al primer semestre de l'any, el nombre d'accidents de trànsit i de persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 153 accidents de trànsit amb un total de 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5%. També es redueix el nombre de ferits greus, que passa de 8 a 6 persones, és a dir, un 25% menys. A més, igual que ja va succeir durant tot l'any 2025, no s'ha registrat cap víctima mortal al municipi. Des de policia local valoren positivament aquests resultats i atribueixen a les tasques de prevenció, control i conscienciació, que es desenvolupen de manera continuada al llarg de l'any, ho explica el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no han tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
0: Malgrat la reducció general de la sinistralitat, l'informe també posa de manifest la necessitat de continuar incidint en la protecció dels col·lectius més vulnerables. De fet, la meitat de les persones ferides en accidents de trànsit formen part d'aquest grup. Els motoristes continuen sent els usuaris amb més lesions registrades, amb 32 persones ferides. Els segueixen els vianants, amb 15 ferits, els ciclistes, amb 12, i els usuaris de vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb 8. Les dades recullen, a més, que el 60% de les persones lesionades són homes i que en un 14% dels accidents es va detectar la presència d'alcohol o drogues, un factor de risc que continua preocupant a les autoritats. Per aquest motiu, la policia local manté durant tot l'any campanyes específiques de control, especialment durant els mesos d'estiu, quan augmenta la mobilitat del municipi.
1: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori, també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i, a la millor, també, dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: L'estudi també permet identificar els punts de la ciutat on es concentra més sinistres. Durant aquest primer semestre, l'Avinguda Constitució encapçala el registre amb 13 accidents. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 sinistres cadascuna. Una informació que, segons la policia local, resulta fonamental per planificar dispositius de vigilància, actuacions preventives i futures millores en matèria de seguretat viària. Més enllà dels controls i les sancions, els responsables policials destaquen també el paper de la conscienciació ciutadana, especialment pel que fa al consum d'alcohol i drogues d'abans de conduir. Asseguren que els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en la percepció social d'aquestes conductes de risc.
1: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix, hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Amb tot, les dades del primer semestre confirmen una evolució favorable de la seguretat viària a Castelldefels. Tot i els bons resultats, la policia local insisteix que cal continuar treballant per reduir encara més la sinistralitat, especialment entre els col·lectius més vulnerables, i reforçar la lluita contra els comportaments de risc al volant. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova Escola Adaptada de Futbol Inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. El projecte es va presentar aquest dimecres al Camp Municipal dels Canyars, davant de representants municipals responsables de les entitats impulsores i famílies interessades. La iniciativa neix amb l'objectiu de garantir que infants i joves amb necessitats específiques d'esport i de suport puguin accedir a la pràctica esportiva en un entorn adaptat, inclusiu, respectuós i amb les seves necessitats. Des d'ISTEA expliquen que la proposta respon a una demanda de moltes famílies que buscaven espais esportius adaptats als seus fills i filles. Escoltem la Pilar García, directora d'ISTEA.
2: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és en professionals, en formadors, en les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: L'escola és fruit de la col·laboració entre l'Associació Especialitzada en l'Acompanyament de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista i les seves famílies i la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels, creada per impulsar projectes socials vinculats a l'esport. Els seus responsables destaquen que la iniciativa vol convertir el futbol en una eina d'inclusió social socialització i desenvolupament personal, obrint les portes a infants que sovint troben dificultats per participar en activitats esportives convencionals. Així ens ho explica el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz.
3: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada, inclusiva, en la qual anem de la mà d'Istea, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Abans de l'inici de les activitats previstes per al setembre es durà a terme un treball individualitzat amb cada participant. Aquest procés incluirà reunions amb les famílies, l'elaboració de perfils sensorials i l'avaluació de necessitats específiques perquè cada infant per adaptar al màxim les sessions esportives. A més, els entrenadors rebran formació específica i es prepararan activitats i materials adaptats per afavorir la participació i el benestar dels participants. El projecte ha despertat un notable interès abans fins i tot de la seva posada en marxa. Segons les entitats impulsores, ja n'hi ha més d'una veintena d'infants inscrits per participar en aquesta primera temporada. Els seus responsables remarquen que l'objectiu va més enllà de la pràctica esportiva i que l'escola està oberta a qualsevol infant que necessiti un suport específic per desenvolupar la seva activitat dins d'un entorn segur i inclusiu. Amb aquesta nova escola adaptada i de futbol inclusiu, Castelldefels reforça la seva aposta per un model esportiu més accessible i inclusiu, amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar que tots els infants i joves puguin participar de la vida esportiva de la ciutat. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. De les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les possibles ratxes de vent converteixen aquests mesos en un període especialment delicat per la prevenció d'incendis. Aquest mateix cap de setmana, els serveis d'emergència van intervenir en un incendi forestal a la zona de Calganxo. La ràpida actuació dels primers efectius desplegats va permetre controlar el foc en una fase inicial i evitar que les flames es propaguessin a una superfície més ampla. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica com es van desenvolupar aquesta intervenció.
1: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vistalegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe doncs, provoca certa inseguretat i certa por. No? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe, concretament a Pérez Galdós, a Vistalegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu, perquè a més això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa, el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat el bosc. Recordem que Predecaldós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: Però aquest no ha estat l'únic incident registrat en els darrers dies al municipi. També s'han produït dos incendis de vehicles, un al carrer Manxó de Vistalegre i un altre en aquesta passada matinada al carrer Pérez Galdós del barri del Poal. En aquest últim cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fruita de gas. Malgrat la complexitat de la intervenció, les flames no van arribar a la zona forestal propera, evitant així conseqüències de major gravetat. La ubicació de Castelldefels, envoltada en part per espais naturals i zones boscoses, fa que la prevenció sigui una prioritat constant durant els mesos d'estiu. Els responsables de seguretat recorden que qualsevol incendi, encara que s'iniciï lluny del municipi, pot acabar afectant l'entorn si es donen les condicions meteorològiques adequades. Per aquest motiu, la coordinació entre la policia local, els bombers de la Generalitat, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de cossos d'emergència resulta essencial per actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència. D'altra banda, la Generalitat manté activades diverses restriccions preventives davant del risc d'incendi forestal. Recordem que aquí a Castelldefels fins al pròxim 2 d'agost continua prohibit fer foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que ens envolta. Els especialistes insisteixen que els primers minuts són determinants a l'hora de tenir controlat un incendi. Per això fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant el medi natural com la seguretat de les persones. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre que aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Llominetes. Els fets van tenir lloc dimarts al matí davant de la passarel·la 19, quan un home de 84 anys i veí d'Esparreguera va ser localitzat inconscient dins de l'aigua abans de l'inici oficial del servei de socorrisme. L'avís es va produir a les 9:37 minuts, mentre que els equips de salvament es trobaven en fase de desplegament dels diferents sectors de la platja. En arribar al lloc dels fets, els socorristes van rescatar l'home de l'aigua i van iniciar immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar i administració d'oxigen. La primera assistència va resultar determinant, ja que la víctima va recuperar la respiració abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, que posteriorment es va fer càrrec del trasllat i l'atenció sanitària. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica quin és el protocol que s'activa davant de situacions d'ofegament i la importància d'actuació immediata durant els primers minuts.
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, bueno, ja els estem vist, no? A les torretes, o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per rescatar la persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen, no? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida tenint desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: L'incident ha posat de manifest la importància de la formació i la preparació dels equips de salvament que treballen a les platges del municipi. Al llarg de l'any es realitzen simulacres i exercicis específics per garantir una resposta eficaç davant d'emergències com aquesta. Aquests protocols formen també part dels requisits associats a distintius de qualitat i seguretat com la bandera blava, que avalen les condicions i els serveis que ofereixen les platges de Castelldefels. Des de l'Ajuntament recorden que el servei de salvament de socorrisme funciona diàriament a partir de les 10 del matí. Per aquest motiu es demana extremar les precaucions durant les primeres hores del dia quan encara no hi ha servei operatiu a tota la platja. Els responsables de seguretat insisteixen que malgrat que les platges de Castelldefels són espais segurs, és fonamental respectar la senyalització i seguir les indicacions dels socorristes i actuar amb prudència dins de l'aigua. Així ho recorda el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, molt segures. Vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes. I sempre hem actuat, sempre ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent de vegades la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no te pots confiar. Si vols nedar no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i sobretot fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva.
0: La intervenció d'aquesta setmana a Llumineta exemplifica la importància de comptar amb els equips formats i coordinats davant de qualsevol emergència. Un succés que també serveix per recordar que la prevenció continua sent la millor eina per gaudir de la platja amb seguretat durant els mesos d'estiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 31 de juliol a Castelldefels. La sinistralitat viària continua evolucionant positivament. La sinistralitat evoluciona segons les dades corresponent al primer semestre de l'any. El nombre d'accidents de trànsit i de les persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Castelldefels presenta una nova escola adaptada i de futbol inclusiu per a infants i joves amb necessitats específiques. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova escola adaptada de futbol inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre.

acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
10: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Ja pots escoltar Ràdio Castelldefels a través d'internet, radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Has vist que fan vaga els autobusos?
3: Què dius? No ho sabia.
2: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
3: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
1: A punt de sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
6: Producido y presentado por Diego González.
5: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Bentornats de nou una setmana més, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Lola la Tavernera ens obre avui el programa. La va composar en Carles Casanovas i en Josep Bastons. Ens diu la lletra que la Lola, que era una bonica, simpàtica i presumida noia, que romania arrelada a la seva taverna, a canvi d'un bon got de vi, exigia al cantador de havaneres que li cantés unes cançons de taverna. És una havanera molt animada i divertida. La cançó és plena de cadències musicals. Ens la interpreta avui el grup Els Cremats.

Li toca cantar ara al grup Barcarola. Ens interpretarà l'havanera anomenada El Capità, a la lletra de Carles Casanovas i amb música d'Antoni Mas. Ens diu la cançó lo fàcil que és ser capità quan el mar és en calma, quan no bufa el vent, quan tot és bonança. Però quan el cel es torna brut, quan la mar s'enverena i quan les ones fan regirar la barca, és quan les mans al timó del millor capità tots els mariners demanen. Ens ve dir la lletra que a la mar, igual que a terra, quan venen dificultats, fa més falta que mai el seny, el bon criteri i molta temperança en la presa de decisions. Som-hi, Barcarola. El capità.

Escoltarem ara, amigues i amics, una habanera popular d'autor desconegut. Es diu El Abanico. La subjugant atracció de la dona mulata ha captivat amb la seva sensualitat de sempre i per sempre a l'home blanc. Es fa aquí un retrat acolorit d'un tipus de dona, càndida i receptiva, que a l'època causava furor. És un cant també al mestissatge. Ens la canta Cavall Bernat, El Abanico.

La propera es diu Torrevieja, composada la lletra i la música per Ricardo Lafuente. Ell va néixer a Torrevieja, que és un poble costaner de la província d'Alicant. Lloa en aquesta completa manera al seu poble, a la seva mar i a les seves platges, tot i fent un símil amb Cuba. Torrevieja, ens diu, no té res enveja a Cuba, ni amb platges, ni amb l'olor de la mar, ni en la llum, ni en els amors que allí es poden trobar. Anem, doncs, a Alacant a descobrir què té Torrevieja. Ens la canta el grup Mar Endins.

La propera manera és a la lletra d'en Carles Casanovas i a la música del mestre Bastons. Es diu A cau d'orella. Ens diu la lletra que un mariner està encantat en la mar, la tramuntana, les nits a la mar amb l'albada. Però més que tot, li agrada la seva enamorada, els seus ulls, el seu cos i els seus petons. Peix fregit a cau d'orella.

Tornaré és la propera cançó. No és molt coneguda, però té una riquesa musical i un encant especial amb la lletra. La va composar Ortega Monasterio. Tot una vida amb la seva estimada, Elvira dins el seu cor. Mentrestant, ell és a la mar i les ones li van duent tot un ventall de records que reviuran quan es mori la tarda i arribi a port. Els seus pensaments anaven vagarejant dins del seu cor. Ens la interpreta el grup Vela Major. Tornaré. Amb aquesta cançó finalitzo el programa d'avui. Us desitjo molta salut i fins la setmana propera. Una abraçada.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 30 de juliol. Comencem amb els principals temes de l'informatiu de la jornada d'avui a Castelldefels. La sinistralitat viària continua evolucionant positivament. La sinistralitat viària evoluciona positivament a Castelldefels segons les dades corresponents al primer semestre de l'any. El nombre d'accidents de trànsit i de persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Castelldefels presenta una nova escola adaptada i de futbol inclusiu per infants i joves amb necessitats específiques. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. Castelldefels reforça la vigilància davant l'alt risc d'incendi forestal. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. Els socorristes rescaten i reanimen un banyista de 84 anys a la platja de Llominetes. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Llominetes. Comencem.

0: La sinistralitat viària continua evolucionant positivament a Castelldefels. Segons les dades corresponents al primer semestre de l'any, el nombre d'accidents de trànsit i de persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 153 accidents de trànsit amb un total de 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5%. També es redueix el nombre de ferits greus, que passa de 8 a 6 persones, és a dir, un 25% menys. A més, igual que ja va succeir durant tot l'any 2025, no s'ha registrat cap víctima mortal al municipi. Des de Policia Local valoren positivament aquests resultats i atribueixen a les tasques de prevenció, control i conscienciació que es desenvolupen de manera continuada al llarg de l'any, ho explica el sotinspector de la Policia Local, Leo Piqué.
1: Doncs sí, mira, val la pena...

0: remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no han tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistrabilitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
1: Malgrat la reducció general de la sinistralitat, l'informe també posa de manifest la necessitat de continuar incidint en la protecció dels col·lectius més vulnerables. De fet, la meitat de les persones ferides en accidents de trànsit formen part d'aquest grup. Els motoristes continuen sent els usuaris amb més lesions registrades, amb 32 persones ferides. Els segueixen els vianants, amb 15 ferits, els ciclistes, amb 12, i els usuaris de vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb 8. Les dades recullen, a més, que el 60% de les persones lesionades són homes i que en un 14% dels accidents es va detectar la presència d'alcohol o drogues, un factor de risc que continua preocupant a les autoritats. Per aquest motiu, la policia local manté durant tot l'any campanyes específiques de control, especialment durant els mesos d'estiu, quan augmenta la mobilitat del municipi.
0: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
1: L'estudi també permet identificar els punts de la ciutat on es concentra més sinistres. Durant aquest primer semestre, l'Avinguda Constitució encapçala el registre amb 13 accidents. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 sinistres cadascuna. Una informació que, segons la policia local, resulta fonamental per planificar dispositius de vigilància, actuacions preventives i futures millores en matèria de seguretat viària. Més enllà dels controls i les sancions, els responsables policials destaquen també el paper de la conscienciació ciutadana, especialment pel que fa al consum d'alcohol i drogues d'abans de conduir. Asseguren que els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en la percepció social d'aquestes conductes de risc.
0: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
1: Amb tot, les dades del primer semestre confirmen una evolució favorable de la seguretat viària a Castelldefels. Tot i els bons resultats, la policia local insisteix que cal continuar treballant per reduir encara més la sinistralitat, especialment entre els col·lectius més vulnerables, i reforçar la lluita contra els comportaments de risc al volant. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova Escola Adaptada de Futbol Inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. El projecte es va presentar aquest dimecres al Camp Municipal dels Canyars, davant de representants municipals responsables de les entitats impulsores i famílies interessades. La iniciativa neix amb l'objectiu de garantir que infants i joves amb necessitats específiques d'esport i de suport puguin accedir a la pràctica esportiva en un entorn adaptat, inclusiu, respectuós i amb les seves necessitats. Des d'Aistea expliquen que la proposta respon a una demanda de moltes famílies que buscaven espais esportius adaptats als seus fills i filles. Escoltem la Pilar García, directora d'Aistea.
2: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona no? o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
1: L'escola és fruit de la col·laboració entre l'associació especialitzada en l'acompanyament de persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies i la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels, creada per impulsar projectes socials vinculats a l'esport. Els seus responsables destaquen la iniciativa vol convertir el futbol en una eina d'inclusió social i desenvolupament personal, obrint les portes a infants que sovint troben dificultats per participar en activitats esportives convencionals. Així ens ho explica el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz.
3: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran diguem, de la ciutat, que té gairebé doncs, cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment al futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'Aistea, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
1: Abans de l'inici de les activitats previstes per al setembre es durà a terme un treball individualitzat amb cada participant. Aquest procés incluirà reunions amb les famílies, l'elaboració de perfils sensorials i l'avaluació de necessitats específiques perquè cada infant per adaptar al màxim les sessions esportives. A més, els entrenadors rebran formació específica i es prepararan activitats i materials adaptats per afavorir la participació i el benestar dels participants. El projecte ha despertat un notable interès abans fins i tot de la seva posada en marxa. Segons les entitats impulsores, ja n'hi ha més d'una veintena d'infants inscrits per participar en aquesta primera temporada. Els seus responsables remarquen que l'objectiu va més enllà de la pràctica esportiva i que l'escola està oberta a qualsevol infant que necessiti un suport específic per desenvolupar la seva activitat dins d'un entorn segur i inclusiu. Amb aquesta nova escola adaptada i de futbol inclusiu, Castelldefels reforça la seva aposta per un model esportiu més accessible i inclusiu amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar que tots els infants i joves puguin participar de la vida esportiva de la ciutat. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. De les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les possibles ratxes de vent converteixen aquests mesos en un període especialment delicat per la prevenció d'incendis. Aquest mateix cap de setmana, els serveis d'emergència van intervenir en un incendi forestal a la zona de Calganxo. La ràpida actuació dels primers efectius desplegats va permetre controlar el foc en una fase inicial i evitar que les flames es propaguessin a una superfície més ampla. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica com es van desenvolupar aquesta intervenció.
0: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vistalegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe, concretament a Pérez Galdós, a Vistalegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu, perquè a més això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però, bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
1: Però aquest no ha estat l'únic incident registrat en els darrers dies al municipi. També s'han produït dos incendis de vehicles, un al carrer Manxó de Vistalegre i un altre en aquesta passada matinada al carrer Pérez Galdós del barri del Poal. En aquest últim cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fruita de gas. Malgrat la complexitat de la intervenció, les flames no van arribar a la zona forestal propera, evitant així conseqüències de major gravetat. La ubicació de Castelldefels, envoltada en part per espais naturals i zones boscoses, fa que la prevenció sigui una prioritat constant durant els mesos d'estiu. Els responsables de seguretat recorden que qualsevol incendi, encara que s'iniciï lluny del municipi, pot acabar afectant l'entorn si es donen les condicions meteorològiques adequades. Per aquest motiu, la coordinació entre la policia local, els bombers de la Generalitat, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de cossos d'emergència resulta essencial per actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència. D'altra banda, la Generalitat manté activades diverses restriccions preventives davant del risc d'incendi forestal. Recordem que aquí a Castelldefels fins al pròxim 2 d'agost continua prohibit fer foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que ens envolta. Els especialistes insisteixen que els primers minuts són determinants a l'hora de tenir controlat un incendi. Per això fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant el medi natural com la seguretat de les persones. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre que aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Lluminetes. Els fets van tenir lloc dimarts al matí davant de la passarel·la 19, quan un home de 84 anys i veí d'Esparreguera va ser localitzat inconscient dins de l'aigua abans de l'inici oficial del servei de socorrisme. L'avís es va produir a les 9:37 minuts, mentre que els equips de salvament es trobaven en fase de desplegament dels diferents sectors de la platja. En arribar al lloc dels fets, els socorristes van rescatar l'home de l'aigua i van iniciar immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar i administració d'oxigen. La primera assistència va resultar determinant, ja que la víctima va recuperar la respiració abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, que posteriorment es va fer càrrec del trasllat i l'atenció sanitària. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica quin és el protocol que s'ha activat davant de situacions d'ofegament i la importància d'actuació immediata durant els primers minuts.
0: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, bueno, ja els estem vist, no? A les torretes, o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per cada persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen. No? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida. Tenim desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
1: L'incident ha posat de manifest la importància de la formació i la preparació dels equips de salvament que treballen a les platges del municipi. Al llarg de l'any es realitzen simulacres i exercicis específics per garantir una resposta eficaç davant d'emergències com aquesta. Aquests protocols formen també part dels requisits associats a distintius de qualitat i seguretat com la bandera blava, que avalen les condicions i els serveis que ofereixen les platges de Castelldefels. Des de l'Ajuntament recorden que el Servei de Salvament de Socorrisme funciona diàriament a partir de les 10 del matí. Per aquest motiu es demana extremar les precaucions durant les primeres hores del dia quan encara no hi ha servei operatiu a tota la platja. Els responsables de seguretat insisteixen que, malgrat que les platges de Castelldefels són espais segurs, és fonamental respectar la senyalització i seguir les indicacions dels socorristes i actuar amb prudència dins de l'aigua. Així ho recorda el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
0: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, molt segures. Vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes. I sempre hem actuat, sempre ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi, i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar un malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent, de vegades, la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no? No te pots confiar. Si vols nedar, no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i, sobretot, fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva.
1: La intervenció d'aquesta setmana a Llumineta exemplifica la importància de comptar amb els equips formats i coordinats davant de qualsevol emergència. Un succés que també serveix per recordar que la prevenció continua sent la millor eina per gaudir de la platja amb seguretat durant els mesos d'estiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 31 de juliol a Castelldefels. La sinistralitat viària continua evolucionant positivament. La sinistralitat evoluciona segons les dades corresponent al primer semestre de l'any. El nombre d'accidents de trànsit i de les persones ferides s'ha reduït respecte al mateix període de l'any passat, consolidant així la tendència a la baixa registrada en els darrers anys. Castelldefels presenta una nova escola adaptada i de futbol inclusiu per a infants i joves amb necessitats específiques. Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova escola adaptada de futbol inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. Castelldefels reforça la vigilància davant l'alt risc d'incendi forestal. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, situació que obliga a mantenir la màxima vigilància a Castelldefels. Els socorristes rescaten i reanimen un banyista de 84 anys a la platja de Lluminetes. La ràpida intervenció dels equips de salvament va permetre aquesta setmana salvar la vida d'un banyista a la platja de Lluminetes. Ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
10: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
11: Ja pots escoltar Radio Castelldefels a través d'internet, radiocastelldefels.org.
12: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
13: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol i repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels comptarà amb una nova escola adaptada de futbol inclusiu a partir de setembre. La iniciativa, impulsada per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA, oferirà un entorn adaptat perquè infants i joves amb necessitats específiques puguin practicar esport en igualtat d'oportunitats. El projecte ja compta amb més d'una vintena d'inscrits i abans de l'inici de les activitats es farà un treball individualitzat amb cada participant per adaptar els entrenaments de les seves necessitats. L'objectiu és promoure la inclusió, la socialització i l'autonomia a través de l'esport. Els jocs d'aigua del Centre Cívic Vista Alegre romandran tancats temporalment per tasques de manteniment. L'actuació permetrà revisar les instal·lacions i garantir que l'equipament continuï complint tots els requisits sanitaris i de seguretat. Des del centre demanen comprensió per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal i asseguren que treballen per reprendre el servei el més aviat possible. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
12: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels Coffee.
1: El ple municipal del mes de juliol ha estat l'últim abans de la pausa institucional de l'agost i ha deixat sobre la taula qüestions importants pel futur de Castelldefels, com ara l'ordenança de mobilitat, la modificació de l'ordenança de civisme o l'aprovació del document únic de protecció civil municipal. Avui volem conèixer la valoració d'un dels grups de l'oposició. Ens acompanya Lluís Espanyol, del PSC, de l'Ajuntament de Castelldefels. Amb ell repassarem els principals acords de la sessió plenària i també parlarem d'aquestes setmanes d'estiu que viu intensament la ciutat abans de l'arribada de la Festa Major. Lluís Espanyol, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Bon dia a tots, a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs ha estat l'últim ple abans de l'agost. Quina ha sigut la valoració que han fet el seu grup parlamentari en general pel que fa a aquesta sessió?
2: Bé,

0: S'han intentat presentar diversos punts de diversa índole econòmica, doncs de jurídica, urbanística i també d'algunes ordenances municipals, reglaments municipals, no? En els quals el govern actual del PP i Som ha posat la màquina una miqueta doncs, a intentar cobrir aquelles promeses que difícilment compleixen. Moltes vegades fan promeses i no les compleixen, de tot un programa d'ordenances i reglaments que volen fer durant l'any 26, que tenen programat aproximadament uns 19-20 reglaments nous, només porten fets 3 o 4, i en aquest ple últim van presentar, doncs, per intentar maquillar una mica aquest programa de promeses que tenen, doncs, presentar 3 o 4 reglaments nous, no? El d'armes, una correcció d'ampliació de l'utilització d'armes de la policia municipal, un del nou reglament del Consell Escolar i després també, que bueno, em sembla una adequació al reglament, el d'armes no té gaire cosa a dir, és simplement les persones titulades que tenen que utilitzar dins de la policia municipal les taser i altres elements doncs, de força o de control. No? El de reglament de Consell Escolar és un reglament que està fet en participació de tot el sector i agafa molt uns models i uns exemples de reglaments escolars que té la Generalitat al Departament d'Ensenyament. A PIC no tenim res en contra, no? S'ha fet amb bastanta cura i amb bastant de temps i amb participació de tot el col·lectiu. Després també s'ha presentat el reglament d'ordenança de mobilitat, que aquí doncs, sí que hi ha certa participació, però al final és un reglament que encara no deixa molt clar doncs, totes aquelles solucions que n'hi ha d'aparcaments, la solució de transport públic, aquestes coses no les deixa molt clara. Incideix molt, sí, amb el tema de l'ús del patinet, el famós patinet, que hi ha unes novetats en quant a que quedi molt clar doncs, com es pot utilitzar, les edats, les velocitats, en fi, una sèrie de qüestions, que el casco, haurà de posar-se el casc, en fi, una sèrie de qüestions de mobilitat, però ja dic, sense deixar molt solucionades el tema del transport públic, sobretot doncs, el tercer cap, com estarà comunicat, doncs, si hi haurà aparcament o no. Hi ha zones del poble que no queden molt matisades. I després, per últim, hi ha un reglament inicial, hi ha l'aprovació inicial, l'arrencament d'un expedient de civisme i ús de l'espai públic. Que aquí sí que han presentat, el govern del PP ha presentat un text sense comptar amb ningú, fet unilateralment. Bé, és un text inicial, d'acord, l'han fet unilateralment, però és un text inicial que ara diuen que s'obre un període d'al·legacions i de participació per poder incorporar arguments o idees o solucions. Donen molt poc espai de temps per presentar les al·legacions, tant les entitats com totes les persones que estiguin interessades en fer la seva dintre d'aquest. Entenem que és un macroreglament de civisme i ús de l'espai públic que engloba moltíssimes coses, engloba la convivència dels ciutadans, engloba el tema de les terrasses dels bars, engloba doncs, els horaris de l'hostaleria i engloba moltíssimes coses doncs, d'ordre i de convivència. No? Aquí sí que estarem, des del partit PSC, del grup municipal socialista, estarem a sobre, presentarem moltes iniciatives, farem participar, intentarem que participi altres entitats del poble, associacions de veïns, etcètera, etcètera, i a veure què podem aquí millorar aquest reglament, no? I com hi treballarem, no hi dubti ningú que hi posarem totes les idees oportunes perquè doncs, surti un reglament el millor possible de cada ciutadania de Castelldefels, no?
1: Sí, el que sí que hem vist és que en el ple que va tindre divendres passat van haver-hi en alguns punts importants que hi van haver-hi discrepàncies, però en altres doncs, també hi havia un consens. Quin seria el titular que vostè resumiria el ple, aquest últim ple abans de l'estiu?
0: El ple, efectivament, va haver-hi una sèrie de punts que podríem dir, d'instrumentació, de governança, que no tenien massa debat, perquè són coses positives de cara a la ciutadania, no? Un acord amb la Diputació per fer compres, uns premis de reconeixements de la policia i persones que han col·laborat amb el amb qüestions socials i qüestions de seguretat a la ciutat. En fi, hi ha qüestions que no tenen massa repercussió i que bueno, han de passar pel ple per una qüestió orgànica, però en principi no tenen massa discussió. El que tenia més discussió és el del reglament de civisme i ús del país públic, que aquest sí que té una feina molt a fer. Després també hi havia unes discrepàncies que això van posar de manifest al nostre grup municipal socialista respecte a incidències comptables que la intervenció doncs ha detectat en els últims exercicis en quant a subvencions mal justificades, a autoliquidacions d'impostos mal realitzades, també en quant a justificació, comprovació posterior de llicències de construcció que no s'ha fet les comprovacions oportunes de que la llicència correspon a la realitat. I després també una cosa que venim denunciant fa molt de temps del grup socialista, que és les hores extres i les prolongacions i jornades que ja no són conjunturals, són estructurals. Hi ha molts departaments, turisme, cultura, la mateixa intervenció, a les gerències, hi ha diversos departaments de l'Ajuntament que van sobresaturats, que fan hores extres ja i prolongació de jornada d'una forma ja estructural, i aquí estem demanant solucions al govern PP que no les està posant. Li van preguntar sobre si hi havia problemes d'absentisme laboral, no ens van contestar. Ens preocupa molt la gestió de personal de l'Ajuntament, evidentment, i amb això el grup socialista estarà molt a sobre. Després també vam tindre una fiscalització important, que tampoc ens van donar resposta. El govern PP i Som no ens van donar cap resposta respecte a uns desallotjaments d'uns terrenys, uns horts, que n'hi ha a un terreny paral·lel extern entre el Canal Olímpic, entre el Canal Olímpic i l'Esplai. Hi ha uns terrenys molt, molt antics que estan ocupats fa molts anys per diverses famílies. Aquests terrenys sí que són de propietat municipal, estan ocupats per famílies fa molts anys. Doncs ara s'ha fet una inspecció i estem d'acord que per la seva situació d'insalubritat o de riscos diversos, pues s'ha de buscar una solució i segurament jurídicament no quedarà una altra que deixar lluitar. Però per altra banda hi ha un dany col·lateral aquí molt important. Vull dir, un clavo no quita otro clavo. És a dir, aquí hi ha unes famílies, hi ha unes persones que viuen fa molts anys, que estan allà a la seva residència i són persones molt vulnerables, amb moltíssims problemes socials i econòmics, i que l'Ajuntament els fa fora i no dona cap solució. O sigui, no sabem què passarà. Ni serveis socials, ni urbanisme, ni ningú va donar solucions a aquestes persones que faran fora d'aquest lloc, que fa molts anys que estan, i no els dona cap tipus d'alternativa i ni cap tipus de compensació ni res. Llavors, què passa amb aquestes persones?
1: Perquè vostè considera que abans de qualsevol actuació s'hauria de garantir una solució social, no? Justament clar, a aquestes persones.
0: Clar, efectivament. Hi ha dues qüestions. La jurídica, que és possible que sí, que aquestes persones no tenen ja ara mateix el dret de, ni molt menys de propietat, evidentment, sobre aquests terrenys, i arribarà un moment en què, pues, escolta, se ha de dir, però clar, porten molts anys, ara no ve d'un dia això. Clar, no ve d'un dia. De repente, ara aquestes persones han de sortir d'aquí, els han de fer fora, no hi ha cap solució habitacional, no se sap què es farà una vegada recuperat per l'Ajuntament aquest terreny, què es vol fer allà, si es farà un hort municipal, es farà alguna instal·lació, un equipament, no se sap, o sigui, no hi ha cap idea per fer res. L'únic és deixar-los, però hi ha persones amb molta vulnerabilitat. Què farem d'aquelles persones? I això no ens va donar cap tipus de resposta ni per part del regidor de Serveis Socials ni per cap persona del govern del PP i Som.
1: Perquè també el que van plantejar, com ha comentat vostè, són preguntes sobre el futur d'aquest espai. La necessitat de saber la ciutadania doncs, de què es tracta aquest projecte o què s'hi projecta.
0: No hi ha cap projecte, no hi ha res. Unes persones han detectat que estaven, entre cometes, incorrectament ocupant aquest espai i els fan fora, ja està. No hi ha més. I després això tindrà un cost, perquè això s'ha de netejar, s'ha de desallotjar, s'ha de buidar tot, s'ha de ballar, s'ha de vigilar. A part del cost que tindrà, no se sap què es farà amb aquell terreny. Només es fa fora unes persones que tenen una situació molt vulnerable, que són 4 o 5 famílies, i que no se sap què passarà. I aquí, bueno, pues jo estarem, que no dubti ningú, que el PSC estarà seguint i fiscalitzant aquesta situació.
1: Doncs el que sí que ens agradaria saber sobre el pla de, bueno, el tema de mobilitat, l'ordenança de mobilitat va ser un dels punts més destacats de la sessió i el PSC es va abstenir. Ens agradaria saber quin és el motiu principal.
0: Sí, bàsicament ho comentava una miqueta abans.
1: Sí.
0: És un reglament que també porta molt de temps que estem treballant, que no s'ha recollit totes les al·legacions i idees que totes les entitats o el nostre grup han presentat. Sí, no s'ha recollit totes les inquietuds i que queda sense solucionar molts temes d'aparcament, molts temes de transport públic, molts temes de adequació d'aparcament dels barris, que hi ha molts barris que tenen demanat una zona verda i no els hi posen una part de zona verda. Hi ha la solució, no se sap què passarà amb tot l'aparcament del tercer cap, si arribarà l'autobús o no, si hi haurà aparcament, per quin tipus d'aparcament, si blanc, vermell, blau, verd, blau, no se sap. Hi ha aspectes, doncs, que no queda clar. No queda clar, doncs, el futur de la viabilitat de rodada ni del passeig marítim. Hi ha aspectes que no han quedat tractats suficientment.
1: I quin
0: sí que és necessari, reconeixem que aquest, per això ens vam abstenir, perquè hi ha coses que no estan recollides, no estan solucionades. Uh-huh. Esperem que es puguin anar corregint en el futur. Amb això estarem.
1: Sí, perquè sí que hi ha aspectes que vostès com a partit, o sigui, sí que comparteixen del text que es va presentar.
0: Sí, clar. Sí. Hi ha, com a text general, és un tema que es porta, com deia abans, es porta treballant fa molt de temps. I la seva idea, la seva essència com a reglament era necessari fer-ho, estem totalment d'acord, però que queden punts que no s'han treballat, com els que deia abans, no? Fa un moment.
1: I també va haver-hi qüestions en el ple que es van obtenir el suport de tots els grups, com va ser també aquesta taxa turística, que justament es va per unanimitat, i el Duprocim, o també la moció sobre el patrimoni ciutadà. És una bona notícia que encara existeixen espais de consens, no?, dins del ple municipal.
0: Quan les coses són un benefici per a la ciutadania de Castelldefels, uh-huh, i pel futur de Castelldefels, no dubtin que el sentit comú per part dels socialistes sempre hi és. No busquem polèmiques, busquem solucions, busquem coses que tinguin benefici per a la ciutadania, això no dubti, no? En quant a la taxa turística, és una normativa supramunicipal que hem adaptat, la llei ens dona aquesta possibilitat de fer fins a un marge amb dos trams, un tram fins al març-abril de l'any que ve i a partir de l'abril de l'any que ve, un altre tram una mica més alt, d'aquelles persones que pernoctin a Castelldefels que siguin de l'àmbit turístic, o sigui, no són persones de ciutadans de Castelldefels. O sigui, al ciutadà de Castelldefels això no li costarà ni un euro, ni un cèntim. Tots aquests diners els paguen, aquesta taxa la paga els turistes, per entendre'ns.
1: Els adults, no? Adults turistes,
0: adults
1: perquè
0: turístics,
1: han quedat exclosos els nens.
0: També ha quedat clar que aquests diners, per llei, entren a la comptabilitat general de l'Ajuntament, però després tenen que anar destinats, doncs, a la millora de serveis.
1: Sí, justament ens agradaria saber en què creuen vostès que s'haurien d'invertir justament
0: aquests... En neteja, amb seguretat, amb millora de mobilitat, que dèiem abans, amb aparcament, amb sostenibilitat, en fi, tot el que fa referència a la millora de la qualitat de vida de Castelldefels. Això és evident, i ho fiscalitzarem i ho seguirem. I això és impossible que el PP el govern PP i Som, faci el destí d'aquests diners, d'aquesta taxa turística, una altra cosa que no sigui això. Això ho fiscalitzarem, que no dubti ningú, i apretarem perquè sigui així. És una taxa que jo crec que es pot utilitzar per aquests objectius que dèiem, de millora qualitat de vida de Castelldefels, i així ho seguirem i vigilarem.
1: I el que ens agradaria saber, vostès com veuen que es pot compatibilitzar el desenvolupament turístic amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes?
0: Pues aquest és un gran debat de Castelldefels. Aquest realment és el gran debat que falta per fer en totes les forces polítiques, i aquí entren molts aspectes. Entren aspectes de la mobilitat, entre aspectes de la seguretat, de la neteja, de serveis socials i sobretot de la vivenda. Entra el gran debat del problema habitacional que tenim a Castelldefels. Hi ha un excés d'apartaments turístics que el govern socialista ve fa temps demanant, sisplau, al govern, que no es fa ni cas, el govern PP i Som no es fa ni cas, una altra moratòria temporal per analitzar bé, moratòria perquè no es donin més llicències turístiques durant la temporadeta, per analitzar bé quin problema habitacional que tenim a Castelldefels, que és un problema greu d'uns preus insostenibles tant de lloguer com de venda, i no ens fan ni cas. Llavors, aquest debat llarg, a llarg termini, ens hem de fer, hauria de ser un consens de totes les forces polítiques. I un debat de realment què passa amb la vivenda a Castelldefels. El govern PP i SOM no està fent res, absolutament res, i té 4 o 5 terrenys ara mateix que podria construir-se vivenda pública i protegida amb preus més assequibles, tant de lloguer com de venda, per al futur de la gent jove, o no tan jove, o tota la gent de Castelldefels. I aquest és un debat que està pendent, i a veure si PP i SOM són valents d'afrontar doncs, aquest debat. No?
1: Doncs ara justament arriba aquesta pausa institucional perquè justament arriba les vacances d'estiu, que podria ser el moment doncs, d'anar pensant doncs, ja de mirar cap al setembre. Quines qüestions creus que haurien de marcar el debat polític d'aquesta tornada de vacances?
0: No, la tornada de vacances vindrà marcada per la... si ens permeten fer debat per la preparació dels pressupostos de l'any que ve. Serà la gran cavall de batalla. Sí.
1: I vostès quines seran les prioritats que defensaran durant el proper curs polític?
0: Pues, lo que acabo de dir una miqueta. Política de vivenda, per suposat, el primer, número 1, política de vivenda, i després totes les ajudes a entitats i associacions, pujada de subvencions i ajudes a entitats i associacions tant esportives com culturals, perquè... La veritat és que amb la situació econòmica de l'Ajuntament, que es vanagloria molt el govern PP de que és una situació magnífica, i és una situació magnífica perquè van pujar impostos, això que no us oblidi ningú, que no ho perdin de vista això, doncs el que hem de treballar és vivenda, serveis socials, ajuda doncs, a totes les persones necessitades, a buscar, doncs, a intentar ajudar a les persones que tenen problemes laborals, i el tema d'ajudar entitats, associacions. Això és molt important. Servei social, ajuda a entitats i vivenda. Doncs... Sense oblidar, evidentment, clar, tots els temes de seguretat, de neteja i d'altres temes doncs, culturals i socials i artístics de Castelldefels que necessitem, no?
1: Sí. Justament ara que parla vostè doncs, del tema cultural, estem arribant a l'estiu i justament amb l'estiu tenim la Festa Major.
0: Sí, la Festa Major, clar.
1: Doncs,
0: és una gran Festa Major de Castelldefels.
1: Sí, perquè són els mesos més intensos de l'any, justament perquè en tenim moltes visites turístiques, tenim la Festa Major. Com està veient l'estiu a la ciutat? Com...
0: Bé, tenim un... Des de ja fa temps, Des de ja fa temps tenim una acceptació, una demanda de molt turisme aquí a Castelldefels, perquè no tan... Per no tant, durant l'estiu està calculat que venen més d'un 1,5 milió de persones, doncs clar, això té que portar una necessitat de control de platges, de control de seguretat, de neteja, i amb això pues, és una de les coses que Castelldefels canvia molt durant aquests mesos d'estiu, no? Però esperem doncs, que l'actual govern, igual que ho fèiem nosaltres quan governàvem, pues, controli tots aquests aspectes doncs, de seguretat, de neteja, de cura de les platges i de l'oferta gastronòmica, cultural, doncs estigui amb ordre i en convivència per tothom. No? Són uns mesos doncs, amb molta afluència de persones i esperem doncs, que tothom pugui gaudir tant els de fora com els de casa, no?
1: I tenim ja posada la mirada a la Festa Major. Vostè, què espera d'aquesta edició?
0: Convivència, respecte, gaudir d'aquesta època de l'any amb les nostres tradicions, la nostra cultura, i, com sempre, no oblidar-se mai d'aquest aspecte cultural i artístic i patrimonial que té Castelldefels, i per altra banda pues, intentar doncs, disfrutar doncs, tot el mare magnum que l'actual govern PP som doncs, ens ha portat doncs, aquestes festes, no? Que ja sabem que són molt, molt donats a fer moltes festes, no només a Festa Major, sinó durant tot l'any. Moltíssimes, per qualsevol excusa hi ha una festa, que això val uns diners de cara a l'àrea municipal, ho paguem tots, que això no ho oblidi ningú, que totes les festes que veuen pel cap de setmana ho paguem tots. esperem doncs, que hi hagi ordre, que hi hagi, que puguem disfrutar-les, que surti bé, perquè la veritat és que l'aposta del govern de PP-PSC per aquestes festes és molt, molt, molt agosarada. Hi ha dies que n'hi ha 5 o 6 concerts a la vegada, i això bueno, esperem que estigui controlat i ordenat i tothom pugui disfrutar ordenadament, no? Doncs... Però sobretot que ningú s'oblidi de la nostra història, la nostra tradició, la nostra cultura, les nostres platges, el nostre espai natural, i que tothom pugui fer-ho disfrutar-ho amb respecte i convivència, no?
1: Doncs ja per acabar, perquè estem en els últims minuts d'aquest coffee, ens agradaria saber quin és el missatge que a vostè doncs, li agradaria fer arribar als veïns i veïnes de Castelldefels que estan escoltant, justament doncs, abans d'aquest parón de l'estiu polític.
0: Des del punt de vista, podem dir, més polític, és manifestar, com sempre, que el nostre grup municipal socialista no dubti pas cap ciutadà de Castelldefels que sempre estarem fiscalitzant tota l'acció de govern del govern PP i SOM en tots els aspectes, no? Els aspectes econòmics, financers, els aspectes de neteja, els aspectes de vivenda, de serveis socials, de tot el recolzament a les nostres entitats i... que hi ha moltíssimes a Castelldefels de tota mena, i que no dubtin pas i confiïn tota la ciutadania de Castelldefels que en els pròxims mesos doncs, podem veure encara més doncs, com fiscalitzem i treballem per la millora de Castelldefels i els seus ciutadans. No? No tinguin cap dubte. El PSC ho té molt clar.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut fins als estudis de Ràdio Castelldefels. Li estem molt agraïts i doncs, li desitgem unes molt bones vacances, que suposo que són merescudes després de tot el que han portat d'aquests 6 mesos a la posició. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: A vosaltres, quan vulgueu, ja sabeu. Perfecte.
1: Sí, retornarem al setembre.
0: És un plaer, perfecte, clar que sí, gràcies.
1: Doncs gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras.
5: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels, amb Anna López.

0: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol.
1: Continuem repassant l'actualitat a la ciutat amb el butlletí de Castelldefels avui. Continua obert el procés d'al·legacions sobre la futura àrea bàsica de salut de Castelldefels 3. La ciutadania, les entitats i els col·lectius interessats poden presentar les seves observacions fins al 5 d'agost sobre la proposta de la creació de la nova ABS vinculada al futur cap de la muntanyeta. L'Ajuntament tornarà a presentar al·legacions per reclamar molt més professionals i recursos, garantir una pediatria de proximitat, respectar la lliure elecció del centre i assegurar una delimitació territorial adequada. Les al·legacions es poden presentar de forma telemàtica a través dels tràmits de la Generalitat o presencialment als registres habilitats. La policia local ha reforçat les inspeccions als establiments alimentaris davant les altes temperatures. Els controls coordinats amb policia local s'han detectat 5 negocis amb deficiències en la conservació d'aliments, principalment relacionades amb el manteniment de la cadena de fred. Com a mesura preventiva, s'ha ordenat el cessament temporal de la seva activitat fins que acreditin que compleixen tots els requisits de seguretat alimentària. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major o les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex, Imma, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, bon dia. Gràcies.
0: Benvinguts i felicitats, Imma.
1: Muchas gracias.
2: Moltes felicitats, Imma.
1: Gràcies, gràcies a todos.
0: Bueno,
1: és mi cumple, és mi cumple.
2: 38 anys m'hem portat.
1: 38, sí, 38. Más 10, más 10.
0: Bueno, doncs, Imma, des de Ràdio Castelldefels, tot l'equip et desitgem moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I t'agraïm que vinguis també el dia del teu aniversari a parlar de les festes de barri amb nosaltres.
1: Gràcies, sí. Estoy muy bien acompañada.
0: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri. Les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, d'això ja entrarem, diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins el calendari festiu de la nostra ciutat?
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
0: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, sí.
2: No. Sí, l'Ajuntament el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
0: Mm-hmm. Per què és tan important, Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
1: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
0: I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també quan arriba el moment de començar a organitzar-les fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin, precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anava sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més és que tenim unes festes que es van repetint cada any, tenim aquests barris, 5 barris que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar, enguany per sort s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
2: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
0: O sigui que realment ara al setembre ens arribarà les festes de Canyars i sí. en pocs mesos ja tornarem a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vista Alegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vista Alegre?
1: Pues mira, en totes ha sido una participació massiva, tots molt contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor. Bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos. Sí. Ola de calor tras ola de calor.
0: Se está marcando las tres.
1: Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
0: Porque per això són les festes.
1: I tanto.
0: I a més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si no vaig equivocar perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre amb això, en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les, com ens estaves dient, Imma.
1: Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
0: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estan mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
2: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida i bueno, esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
0: Ja estan preparant els cargols també perquè arribin a meta, perquè
2: tant, sí.
0: La velocitat. Molt bé. Això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri, i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys. O sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
2: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, anem bé per aquest camí, Estefania.
1: Doncs, compartir, lo bonito és compartir.
0: Exacte, exacte, i fer aquest teixit comunitari. Sí, sí, això sí, em destacava sí. Precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'Associació Veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
1: Une mucho, aquesta, Estefania, jo crec que les festes de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que... Y la empatía, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
0: Exacte, exacte.
2: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
0: Clar, al final són festes que les pensen també per qui participin infants, joves, també els, bueno, adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només per pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
1: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, sí, sí, es lo que tú decías. Es para todo público.
2: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
0: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre.

0: fiesta de barrio. Uh-huh. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
1: Tu anava a dir ara, Imma,
0: a primera fiesta mayor de Castelldefels.
1: Jo pensant, ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja a la cabeza de cartell,
0: sí,
1: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge.
0: Sí.
1: Correcte, que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
0: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
2: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això queda res de menys d'un mes. Mm-hmm. Està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir. Y no podemos parar.
0: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas súper chulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil, para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el mundo se entere.
1: Total detall. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no, Francesc?
2: Del 13 al 16.
1: Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries, també d'altres esdeveniments.
0: Brutal,
1: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. Mm. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs, tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava, Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
2: sí,
1: també.
2: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
1: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
0: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí uh-huh. tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
1: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
0: Però no queremos irnos, Estefania. Ai, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de fiesta mayor?
1: Ah, bueno,
0: de broma.
1: Bueno, jo ja a mi no m'has de donar molta cua. Jo ja estava mirant el rellotge i pensant, a veure,
0: puc apurar 4 minuts. Tenemos tantas ganas de que venga fiesta mayor y de explicar todo lo que viene. Tenemos tantas ganas y que, bueno, va, nos vamos a esperar un poquito, Àlex.
1: Vale, ho deixem per la setmana vinent. Vale, sembla
0: vale.
1: Bé. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
0: Gràcies.
1: Que acabis de passar molt bon dia.
0: Moltes
2: gràcies per convidar-nos, Estefania, i el teu equip de la ràdio, per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
1: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 23 de juliol. Repassem l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. El Canal Olímpic i el Castell de Castelldefels es consoliden com referents turístics al Baix Llobregat. Segons l'informe de visitants als atractius turístics de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Canal Olímpic és el segon recurs més visitat de la comarca, mentre que el castell ocupa la segona posició en la categoria de patrimoni arquitectònic. Últims dies per inscriure's a les primeres penyes de la Festa Major. El termini per formar part de les primeres penyes de la Festa Major d'estiu finalitza demà divendres 31 de juliol. El Pal Market continua aquesta setmana amb noves activitats a la plaça de les Palmeres. El Pal Market ofereix a partir d'avui dijous una nova programació d'estiu a la plaça de les Palmeres, on aquesta nit hi haurà cinema a la fresca amb la pel·lícula Com entrenar a tu dragón. I durant el cap de setmana la proposta continuarà amb música en directe, de la mà de Malavida, l'espectacle infantil Mario Bros i una nova sessió de comèdia amb el Confessionario. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores